0: Baixada d'Andròmines. Primera baixada d'Andròmines a Caldes de Montbui.
1: I pues, d'això sí que te puc baixar, eh?
0: Jo crec que estarem enganxades al llit i baixarem soles.
1: Ué, és que tu imagines una activitat que fem, que, bueno, un grup d'amics cada any, per Cap d'Any, és, en lloc de portar-nos regals, no, portem la cosa més lletja que tenim a casa, l'Andròmina. Com es diu? Com es diu? Té una paraula, un pombo.
0: Un pongo d'aquests.
1: Un pongo. Pues Andròmina, vols dir això també?
0: No.
1: Vale, jo l'he confós.
0: Baixada de llits.
1: Vale.
0: Li diem Andròmines perquè antigament es posaven...
1: Jo per mi l'Andròmina era el pombo.
0: Ah, val,
1: és la cosa més lletja que puguis tenir a casa, vamos.
0: Tota la raó, però és una baixada de llits. Es fan com uns petits cotxes, però es diuen andròmines perquè no es pot dir ni cotxe ni res, però en altres poblacions es diuen baixada de llits. I baixarem pel carrer Vigues, o sigui, cada entitat o cada grupet fa un vehicle, dit d'alguna manera, o sigui, alguna cosa que puguis rodar i que tu puguis pujar a sobre, disfressat, divertit, és una cosa molt divertida, molt participativa. I pel carrer Vigues baixarem, haurem d'esquivar la Font del Lleó, la presó, haurem d'esquivar el balneari Broquetes i entrar directes a la Font del Lleó. O sigui, agafarem una velocitat molt xula.
1: Per aquest vehicle que estarà preparat, no?
0: Sí.
1: Vull dir que no és un cotxe ni antic ni res,
0: no,
1: una cosa preparada.
0: Construcció pròpia.
1: Sí, construcció pròpia.
0: Com una carrossa amb rodes.
1: Sí, o imagina't que agafes unes taules, no? Li poses rodes i te fiques a dins d'aquesta manera disfressada.
0: Però sí que ha de complir una normativa, que això hi ha en unes bases, i t'has d'inscriure i complir la normativa per complir seguretat. Però és molt divertit. Molts pobles tenen molt èxit.
1: Aquesta és la primera vegada que es farà aquí a Caldes.
0: La primera, això és gran
1: novetat.
0: Serà
1: divertida. A quina hora? Quin dia?
0: Dissabte, 17 d'octubre, a les 3...
1: Això ja forma part de la Capvuitada.
0: A 3:45 de la tarda. Des de bon matí ja estan exposades aquestes andròmines a la plaça Font del Lleó. Després, cap al migdia, les portarem cap a dalt del carrer Vigues i a 3:45 comencen la baixada. I van baixant d'un en un.
1: Esperem que tinguin, que frenin bé, no? Perquè el carrer Vigues baixa, no?
0: Sí, baixa bastant, per això van triar aquell carrer.
1: Per això que hi hagi un... que puguin frenar.
0: És per norma que portin sistema de fre.
1: De fre, vull dir que almenys això passi bé. Quin espai del poble creus que tindrà més protagonisme dins de totes les activitats que s'han preparat?
0: Uau! Mira, en el programa de Festa Major, a diferència de l'any passat, hem preparat una part que es diu la Festa Major per espais, perquè es vagi veient què passa a cada espai, què passa a l'Embalat, què passa a la plaça de l'Església, què passa a la Font del Lleó, què passa al parc de l'estació i què passa al parc del Bogarell. En tots aquests espais hi passen coses. On hi passen moltes més coses, perquè l'horari és més extens, és a l'Embalat, però perquè és horari nocturn. Però durant el dia, en aquests diferents punts passen coses. Cada dia. Aleshores, no volem donar un protagonisme explícit en algun lloc perquè el que volem és que la gent
1: vagi,
0: es mogui per arreu. Però sí que és veritat que per naturalesa el lloc on passen més coses és a l'Embalat, i també perquè allà hi trobem les barraques. Hi ha tres entitats que gestionen les barraques on hi fan diferents ofertes gastronòmiques tant per dinar com per sopar. Per tant, allà també hi ha vida durant tot el dia. L'Embalat està ple des de les 11 del matí fins a les 5 de la matinada. Per tant, allà pots passar-hi el dia. Si no vols anar a casa, pots passar el dia.
1: Hi ha activitats de dia que també es fan allà.
0: Hi ha activitats de dia que també...
1: No sé, sí, podria dir que si torneix d'escaig o això es fa en una altra...
0: El torneig d'escaig es fa a la Sala Noble de Can Rius. Per exemple, a l'Embalat hi ha per Festa Major, hi ha l'esplai de la gent gran que omple tot el matí, fent sevillanes, balls en línia, sardanes... Per tant, de 10 a 1 hi ha l'esplai de la gent gran. Després a la 1 comença el vermut musical, que també es fa allà a la terrassa de les barraques. Després, a partir de la tarda, ara no em sé l'hora, que ho puc mirar, però també comencen... a les 7. A les 7 de la tarda comença el vespreig. El dissabte a la tarda, de 7 a 11, hi ha vespreig.
1: Què explica?
0: Explica. Bueno, música dels 90 i dels 80, que l'any passat ho vam fer el diumenge. I vam triomfar, i aquest any vam dir, doncs va, intentem
1: posar
0: el dissabte. Però en
1: disc, no? Vull dir, no és un grup que fa tributs, no, són discs, és música disc, però dels anys 70, 80, 90.
0: Sí, el DJ Lluís del Villar i Unxi, que punxen i porten la gresca a sobre. L'any passat, de veritat, jo no podia deixar de ballar. I a mi m'agrada ballar, eh? però és que engresquen moltíssim a la gent i la gent em anava parant dient això és una passada i per això vam dir aquest any ho hem de fer el dissabte. I la paraula vespreig, perquè això venia del tardeo, però jo vaig dir no posaré en un programa de festa major la paraula tardeo. I vam dir vespreig i ara comença a sonar. Vespreig.
1: Oh, però molt bé, perquè el fet de que justament la millor música...
0: 80-90,
1: totalment, totalment, eh? Sí. Vamos. I 70 també. 70, però la millor no, és del 80-90, no? Però hi trobes algunes dels 70, David Bowie o Beatles, o etc. Sí. Clar, després te vas
0: no
1: al 80.
0: No fan tanta festa, és més de concert.
1: Sí.
0: No? Les músiques dels 70, clar, és una altra època, és un altre moment, després és música. En 80-90 ja tenim tot.
1: D'aquí, d'allà i d'aquí, no?
0: D'Espanya.
1: D'arreu. Vull dir que són d'aquestes que justament les que provoquen això que tu dius.
0: Música festiva.
1: Música per ballar, festiva per ballar i per cantar-la.
0: I cantar-la molt fort. Sí, de quedar-te sense afònic ja la primera nit de festa major.
1: I d'aquestes novetats que tu has destacat, la que te fa, podríem dir, especial il·lusió?
0: Totes, eh?
1: Perquè algunes són novels com aquesta de les andròmines,
0: sí.
1: Però la del vespreix també. Bueno, el vespreix, si l'any passat ja la veu fer, aquest any doncs, ja no serà tan sorpresa, però...
0: És que especial il·lusió és tot, perquè cada activitat està pensada perquè el públic la gaudeixi i per tant en fan totes, perquè és que també em fa il·lusió a l'escape room que organitza l'Esplai Grifoll al TOC, perquè també és un èxit, és una activitat d'èxit.
1: Aquesta no la sabia, és que s'han d'anar explicant
0: les activitats. Sí,
1: aquesta, quin dia es fa al TOC?
0: Al TOC el dissabte durant tot el dia.
1: Ah, un escape room, a més, estan acostumats sempre a fer coses així. Un escape room és quan entres tu en un espai que estàs fort i vas passejant, no? I a més amb por, perquè normalment acostuma a passar
0: això. Genera una mica d'angoixa el fet de que no saps si pots sortir d'allà si no resols aquells enigmes.
1: Clar.
0: Per tant, l'Esplai Grifoll cada any prepara una temàtica i segons aquell tema doncs has de saber sortir, has de saber escapar de l'habitació, escape room.
1: Clar, molt bé. Això no sé si... Alguna que té... Que si ens obliden o ens oblidem, diguem, són activitats... per exemple, el tema de concerts, de concerts de grups, però durant el que seria els dies de festa major. Després passem a la capuitada, vale. Que la capuitada a partir d'ara ja que també comença a sortir.
0: Doncs mira, com a caps de cartell, diguem-ho així, el divendres a la nit tindrem Esbatlana, que és un grup juvenil, que ahir el Ferran de Besa deia que la cantant havia estudiat amb ell. Em fa molta gràcia això. És un grup que quan el vam contractar començava a sonar, però jo estava una mica insegura de dir, ostres, això agradarà, i la veritat és que aquest estiu han girat tant i han fet tants concerts que ara estic supercontenta d'haver-los programat, perquè som genials.
1: Mira,
0: el sentim de fons.
1: És Svetlana, no?
0: Sí, és Svetlana. Aquesta mica de rumbeta catalana, molt festiva.
1: Això dona molt ritme, eh? per passar-s'ho bé, ballar.
0: Crec que començar la festa major així amb aquest ritme més de ballaruga, de cantar, doncs comences amb molt bon peu.
1: Sí. Home, és que a vegades volem això.
0: Sí, no?
1: Senzillament, començar i necessitar la marxa, no?
0: Sí.
1: I és un tipus de música que és això.
0: És un bon marxa. Escalfament de festa major. Després, el diumenge a la nit, és el que diríem el cap de cartell, que a mi em fa cosa dir cap de cartell, perquè és la meva obsessió és això, que cadascú trobi el seu propi cap de cartell. O sigui, jo tinc una nena petita que li encanta Xiula. Doncs per ella, el cap de cartell és Xiula, no serà Svetlana.
1: Clar.
0: Pels joves van dir, ostres, que guai, Svetlana, però així pel públic en general, perquè m'ho ha dit gent de totes les edats, el diumenge a la nit tenim Catarres.
1: Pues aquests podrien dir que per a molts serà aquest punt especial, no? Vull dir, aquest concert especial, podrien dir.
0: Sí, de fet, podem dir que és el cap de cartell perquè és aquesta crida
1: que
0: fem de fora, no? Que és el que... Què passa a Caldes per Festa Major i tothom diu Catarres? I a mi em fa cosa perquè penso, ostres, passen moltes coses per Festa Major i per Cap Vuitada. No només ensenyim el gran concert, però aquest sí, serà un concert.
1: A més, crec que fa fa bastant anys que va estar també, a Catarres.
0: Aquí, sí.
1: Sí, no, bastant anys, però sí que els recordo, eh?
0: Sí, van estar per un concert solidari del càncer.
1: Exacte.
0: Sí, que va ploure moltíssim.
1: Bé, però estaven coberts a l'embelat.
0: Sí, va fallar bastanta gent perquè va ploure molt.
1: A l'estació.
0: Sí, al parc de l'estació.
1: Al parc de l'estació, recordo perfectament. Però han passat ja uns quants anys d'això.
0: I del cap de cartell, jo crec que per la gent més gran, cosa que tampoc m'agrada dir per la gent més gran, les anxovetes, les habaneres. O sigui, tothom espera les habaneres i
1: Bueno, és que sempre ha estat tradicional aquí a Caldes. El que passa que normalment era tradicional per tancar.
0: És que és així, perquè serà el dilluns a la nit,
1: clar,
0: i que és com l'últim concert.
1: I crema ron cremat?
0: I ron cremat.
1: Ah, vull dir que és que això és tradicional.
0: Sí, sí, molt divertit servir el ron cremat. Bueno, és una experiència també.
1: Jo diria que és tradicional a la Festa Major de Caldes des de...
0: Jo diria que des de sempre.
1: Jo, des de que estic aquí, que és el 90, des del 1990, sempre l'he vist.
0: Abans són les anxovetes, aquestes? Sí, eh? És que... veieu aquesta sonoritat, eh?
1: Ai, sí, és... Ai, me recordava... Sí, és vestida de... De nit, vestida de nit. I una veu molt maca. M'estava recordant jo a la... Que ara no me surt el nom. A la cantant.
0: Sí, Sílvia Pérez Cruz.
1: Sílvia Pérez Cruz.
0: És que... Això és el que em van dir el primer any que vaig portar les anxovetes, que em van dir que no són habaneres. Clar, perquè estem acostumats a una habanera amb veu masculina. Fixa-t'hi.
1: Però
0: i a la que canvies a veu femenina et transporta d'una altra manera.
1: Oi, sí. Però ja dic però totalment que em recordava la Sílvia Pérez Cruz.
0: Correcte, canten superbé.
1: Sí.
0: I això, que hi hagi paritat a l'escenari, també està bé. I més amb una habanera, que és un món que fins ara ha sigut molt masculinitzat. I clar, ha començat a sonar l'habanera amb veu més femenina i... costa d'entendre, però crec que els hem de donar aquest vot de confiança. De fet, és el tercer any que vindran. L'any passat van venir Portbou i van fer-ho molt bé, però perquè són uns grans cantants d'habaneres, només faltarien tot el respecte, però sí que trobo a faltar aquesta sonoritat. Jo sento aquesta veu i a mi directament també em transporta al costat del mar, però amb una altra energia. Clar. Tant de bo torni a agradar i a omplir la plaça perquè es posem més de 1.000 persones.
1: Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, perquè les habaneres agrada molt, no només a la gent gran, eh? I a més, tenint en compte aquesta veu i aquest encara... aportarà més... Ja, o sigui, jo t'he dit gent gran, gent de totes les edats.
0: Aquí és el que et deia abans. Quan tu dius habaneres, potser penses en gent gran, però quan sents aquesta sonoritat, ja, no. Jo crec que això arriba. Uh-huh. Això, la gent jove pot entendre. En canvi, una habanera més ancorada, una miqueta més tradicional, potser no acaba d'enganxar. I hem de trobar aquest equilibri, que les tradicions perdurin, però també s'han d'anar repensant.
1: Home, i tant.
0: I les habaneres no es poden perdre, són precioses.
1: I que arriben a tothom.
0: Sí.
1: Ja dic que la habanera típica, normal, vull dir, agrada molt.
0: Agrada molt.
1: Però amb aquest altre punt, o canvi, podríem dir,
0: clar,
1: encara més.
0: Jo crec que fa un canvi qualitatiu.
1: Jo penso que sí, també. Totalment d'acord, eh?
0: Sí.
1: No sé si hi ha algun concert més que vols destacar.
0: De la Festa Major, els concerts de música local, que també...
1: Pues ara ens anem cap a la Capuitada. A veure, de fet, la Capuitada sempre és aquest espai tan estimat i que en altres poblacions no hi són. Aquí tenim sempre la Capuitada. Sí. No acaba la Festa Major, la Festa Major continua. Correcte. O sigui, com diuen, aquest any és llarga. Perquè són quatre, o sigui, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, no? Uh-huh. Però ja després ve un altre cop el cap de setmana, uh-huh. Vale? Doncs és que estem al 17 i al 18.
0: Que comença el 16, divendres.
1: Ah, o el 16.
0: Sí.
1: Vull dir que per això que...
0: M'he deixat un concert, Conxi.
1: Digues.
0: Parlant de les habaneres, el concert de la Montgrins. O sigui, tenim una superorquestra.
1: Sí, que també sempre és tradicional i hi ha sempre una orquestra.
0: Sempre. O sigui, la Festa Major ha de portar una orquestra de les grans. L'orquestra Montgrins és la que... No, aquí sempre havia vingut la Meravella.
1: Sí, t'anava a dir, és que
0: sempre,
1: era tradicional.
0: El que passa que l'últim concert que vam fer em va semblar que calia fer un canvi. Vam pensar en la Salvatana. Va ser un èxit rotund. Vaig voler repetir la Salvatana, però no podien per dates. Vam contractar la Montgrins, que també m'encanta molt. O sigui, jo per programar vaig als concerts. Està molt bé. I podien. I va agradar tant que aquest any repetim.
1: Molt bé.
0: Repetim la Montgrins. Va encantar el concert, va ser espectacular, i el ball de nit també. De fet, la gent sortia dient-me, no els canvis.
1: Oh, doncs, que bé.
0: Escoltant a la gent, seguim aquí.
1: Doncs...
0: Que l'entrada és gratuïta, que fins ara també... Això és un canvi que vaig fer l'any passat. Aquest concert de la gran orquestra era pagant. I la gent gran feia molta cua durant moltes hores per poder pagar l'entrada, i jo vaig dir que...
1: I la, o sigui, una altra pregunta. Tots els concerts són gratuïts?
0: Absolutament. Uà. Tots són gratuïts.
1: Pues estarem així. Amb els, sí. Amb els, perquè que precisament amb els catarres no s'hi podrà entrar.
0: Entrar sí.
1: No sé si teniu previst de posar alguna pantalla.
0: En Figaflaues vam posar unes 4.000 persones al parc i és correcte. I
1: no, encabir-les sí. El problema és que la gent que estigui darrere del tot no veurà res,
0: jo pràcticament. Jo m'hi vaig quedar, sí. Jo crec que té una bona... 4.000 persones és assumible. Més de 4.000 és aquí com ja hauríem de començar a pensar si es tanca el parc o no, per seguretat. Seguretat, eh? Perquè l'embalat és tan obert i està com una mica com així elevat, no tens mala visibilitat i sona perfectament. De fet, a Figaflau es va fer expressament de posar-me com al darrere de tot, perquè esbrinar si era còmode l'experiència, i no va ser còmode per la quantitat de gent que va estar dintre de l'embalat. Va haver-hi molta, molta, molta gent, però a Catarres estarem amb aquella mida. Bé, amb seguretat, jo crec que es pot fer tot.
1: Doncs això, la capitada sempre és aquest espai, dies, no?
0: Moment diferencial.
1: Sí, doncs molt estimat i molt participat també, no? I ja dic que Caldes és un dels pobles que té aquests dies de la capuitada. Com es presenta? O sigui, què ens pots explicar de la capuitada d'aquest any, que comença divendres, després tindres, i el diumenge, que ja sabem com va la capuitada, que un altre cop les entitats participen també.
0: Doncs la capuitada aquest any comença una altra vegada amb l'Oktoberfest, l'associació IMAVA, que és aquesta associació juvenil que organitza moltíssimes festes, doncs cada any organitza l'Oktoberfest i és un moment també de...
1: L'Oktoberfest, que és menjar, la cervesa i la salchitxa.
0: Correcte, cervesa i salchitxa.
1: Cervesa i salchitxa.
0: Que hi haurà les food trucks que serviran aquest menjar més alemany, irlandès, digue-li com vulguis.
1: No saludable, també t'ho dic.
0: Gens saludable, això, però a vegades doncs, està bé recuperar altres cultures.
1: No, la cervesa jo penso que sempre va bé.
0: I una cerveseta, doncs, a qui li agradi, a mi personalment no m'agrada. Però aquell dia he de fer l'esforç perquè m'agrada l'esforç, entenc, perquè és participatiu. Doncs començaran a 7:45 del vespre, ja també amb concerts de música en directe, pararan un moment de 9 a 10 de la nit, faran uns concursos, faran jocs, han preparat unes activitats molt divertides i després torna a haver-hi un altre concert, que aquí és on posem les Reines del Mambo, que és la recuperació de l'Escaldària.
1: Que és la... això, que havien d'estar aquí.
0: I després DJs fins a 7:00 de la matinada. Per tant, de 7:45 del vespre fins a 7:00 de la matinada...
1: Això divendres o
0: divendres
1: a la nit.
0: Imagina't, ja comencem divendres. Sí. Dissabte al matí a l'embalat hi ha un espectacle de l'Stage, de l'Escola de Dansa, perquè també hi ha la dansa de poder tenir cabuda en la Festa Major. També el dissabte al matí hi haurà una trobada de vespes. Tot això ho estic dient de memòria, eh?
1: Sí, ho vaig passar, hi ha hagut altres anys, eh?
0: La trobada de vespes que era a la plaça de la Font del Lleó, però aquest any es farà al Parc de l'Estació, per ser més cèntric.
1: I els cotxes antics?
0: Cotxes antics a la capuitada.
1: Sí, vale. I les vespes és dins de la festa.
0: O sigui, perdó, les vespes és dissabte i els cotxes antics hi haurà mostra en el plec del Remei.
1: El diumenge.
0: He dit capuitada, volia dir capuitada, a la plec.
1: Sí, capuitada, però és a la plec del diumenge.
0: Correcte. I també ja hi haurà la mostra de les andròmines que baixaran a la tarda. Yeah. A la tarda fem la baixada d'andròmines, a la tarda hi ha la trobada de països catalans de corals, o sigui, vindran corals d'arreu del país, València, Vall d'Aran, i es fa una trobada de corals. També
1: les d'aquí, evidentment.
0: Les d'aquí.
1: Totes.
0: La Gisla i la del Calderit.
1: La del Calderit, però que és el... té un altre nom, ara vull dir l'anglès, però és Bocali.
0: Bocàlic.
1: Bocali.
0: Correcte.
1: Bueno, Bocali és tot, sí. No? Aleshores, el calderí seria la coral del calderí.
0: La coral, sí. Aquesta festa major, totes les corals porten corals convidades de fora. Per tant, tenim més cant coral que mai.
1: Pues sí.
0: És una passada. Aquest any hi ha molta, molta participació del cant coral. També hi ha el concert de l'orquestra municipal, d'aquí Caldes, Joan Valls. I després al vespre ja comença el Soul Collective, que és també una activitat de música, que hi haurà concerts amb música local, amb aquests que també portem de l'Escaldari.
1: Això serà dissabte, no?
0: Dissabte a l'Embalat. Uh-huh. Encara sóc a dissabte, és que tot això ve...
1: És que divendres d'unidó la que donada de sí, que acabes també... I ara dissabte doncs has acabat pel matí, se suposa que la gent igual descansarà una mica, però també hi ha les activitats,
0: clar.
1: No? I després a continuar la gresca.
0: És que aquesta festa major, si no vols anar a casa, pots estar anant d'un lloc a l'altre sense parar. És una passada, està farcida d'activitats. I després al vespre també festa amb el seu col·lectiu i concerts en directe amb set de copes, també amb DJs, fins a les 4 de la matinada. I diumenge al matí doncs ja tenim l'aplec del Remei,
1: clar,
0: Cercavila, de les colles de cultura popular.
1: És el típic, no? Tot el que hi ha. I a partir de les 10, normalment, acostuma que sigui trobada de puntaires,
0: correcte,
1: que sigui... Bé, tot.
0: Les puntaires comencen a les 10 del matí.
1: Sí, elles sí.
0: També hi ha partides ràpides d'escacs. I parades de productes ecològics i artesanals.
1: Sí, i el que seria doncs, la fira de
0: brocanters.
1: Sí, brocanters.
0: També, o sigui, des de les 10 del matí el passeig de Remei està farcit de parades i també amb activitats, també les sardanes i cap a les 12 del migdia pugen amb Cercavila les entitats de cultura
1: popular. Totes les entitats, castellers, Diable, bueno, tots. Tots.
0: Gegants, castells, diables i bastons.
1: I bastons,
0: sí.
1: Que arriben tots. I culmina amb una actuació. Vull
0: exacte.
1: Dir que, sempre.
0: I també encara més d'hora, la pujada de carros.
1: Al
0: memorial en Ramon Clotet. Des de les 9 del matí surten del TIN, fan tot el recorregut de carros fins allà dalt. Per tant, de bon matí ja tenim un muntatge molt xulo.
1: Tradició i o sigui, hi ha tradició per una banda, però també novetats per a les altres i actualitat.
0: Actualitat.
1: Que hi ha de tot.
0: Hi ha de tot una miqueta, i per tothom. De tot
1: sí.
0: I per tothom.
1: Mira, una important, jo no me l'he posat en el guió, però m'acaba de sortir ara perquè és molt important i això acostuma a passar en moltes poblacions. La festa major sempre, malauradament, passen algunes coses. Els punt liles estaran presents?
0: I tant, i més que mai. Perquè enguany...
1: Precisament per això que...
0: Punt Liles, claríssimament, donem una mica més d'importància al Punt Lila a dintre de l'embalat, fem una carpa una miqueta més gran per poder fer millor les atencions i per donar un millor servei, i a més augmentem el Punt Lila amb agents caminant, diguem-ho així, en el Correbars. Això és nou d'aquest any.
1: Sí, perquè els Correbars, no els hem dit, és justament el divendres, a l'hora que sempre hi són, no?
0: Sí.
1: Abans del correfoc i tal, vull dir...
0: No, el correfoc és dissabte.
1: Ah, dissabte. Doncs lo típic que sempre es feia, però clar, com comença tot, però avui és tota les activitats del dia en el que abans només començava per la tarda, no? Doncs és aquesta, podríem dir, diferència, no? I és el divendres, bueno, començar de nou amb els correbars i lo típic, no? L'itinerari que sempre fan.
0: Sí, es fa un recorregut amb diferents parades.
1: Que m'imagino que aviat també ja estaran venent, o ja les estan venent, les tiques.
0: 2, 3 i 4 d'octubre.
1: Wow.
0: Al Canaleta es trobarem la venda d'entrades. De...
1: Ja estaran així.
0: Sí.
1: Doncs a veure... Pel que fa a, no sé si a la capital, o sigui, hem comentat això del Punt Lila, doncs que, i a més hi haurà persones que a títol, que no se sabrà que són persones, agents de Punt Liles, no? Vull dir que aniran passejant-se pel carrer precisament vigilant doncs, que no hi hagi aquests...
0: Sí que van identificades perquè tu puguis recórrer a elles.
1: Vale.
0: Si tens alguna...
1: La persona que pugui tenir un problema, normalment
0: sí.
1: Les dones...
0: Eh? Sí, doncs sàpiguen identificar-les.
1: Sí.
0: Per tant, sí que
1: sobretot
0: van...
1: la gent jove, que sí. Són les que més es poden trobar en un problema així.
0: Sí. El dispositiu de seguretat és més gran, aquest any fins i tot s'ha augmentat una miqueta. amb nombre de seguretat de privada i de policia local. Policia local fa una gran tasca, se saben, la festa major la dominen moltíssim, i hi ha molta coordinació amb el cap de policia i amb el sotscap, comunicació amb tot, o sigui, tot està pactat, tots els recorreguts, hi ha horaris que estan pactats amb ells. També, per exemple, com una altra activitat que no hem mencionat, el dissabte a la nit hi ha un camionet, que és un soundtrack itinerant, que començarà fent DJ al Bugarai a 11:45 de la nit fins a 2:45, i després, seguint el camionet, acompanyarà a les joves fins a la plaça Taunusstein perquè puguin entrar directes cap al parc de Can Rius.
1: De Can Rius.
0: És a dir, una miqueta arrossegar aquest jovent cap al parc, perquè després hi ha DJ al parc de Can Rius i val molt la pena. Doncs aquest itinerari doncs també està molt controlat per policia, seguretat, és a dir, intentem que sigui una festa major del tot segura. Venim d'un estiu on hi ha hagut bastants aldarulls en diverses festes majors, és una de les coses que a mi m'espanta més, i hem volgut posar doncs tots els recursos possibles per fer aquesta vigilància. També a la zona de l'espai firal, allà també, a part d'augmentar, per exemple, queixes que havia tingut, doncs hem augmentat el número de lavabos, doncs també hem augmentat una miqueta la seguretat.
1: Sí, perquè a vegades també es parlava de que si no eren suficients, que si... Bé, lo típic. Sempre...
0: Per molts que em posis, l'incivisme ens costa controlar.
1: És un problema. No, i per molts lavabos que hi hagi, l'incivisme és el que tu dius, no ho faran servir igualment, estaran buits i les seves coses les malauradament.
0: Malauradament,
1: això passa aquí i passa a tot arreu.
0: Però també una cosa que s'ha anat millorant i treballant molt durant aquests últims anys és la neteja. L'endemà al matí intentem que cal desaparegui net. És a dir, tot i acabar la festa a les 5 de la matinada i que durant hora i mitja tenim gent encara passejant pel carrer fins que no arriben a l'autobús, un autobús, també haurem de parlar això, doncs, bueno, queda un poble una mica brut.
1: Sí, perquè s'han llençat, imagina't, correbars, doncs, llençan a vegades els gots o el que sigui en els espais que tocarien, que són els contenidors, però no es deixen allà. Doncs, aleshores, m'imagino que el que vols dir és que les persones encarregades de la neteja faran aquesta neteja.
0: A quarts de sis, a les 6 del matí, ja comencen a netejar els punts conflictius que els tenim ja detectats, perquè quan la vida ja sigui més activa, a les 9 del matí, 9:45, doncs ja trobis els espais al màxim de nets possibles, perquè a més hi ha activitats. És a dir, de divendres a la nit a dissabte, de diumenge a la nit a dilluns, per exemple, hem de tenir molt net la plaça Catalunya, perquè el dilluns hi ha les Olimpíades infantils. Uh-huh. Doncs quan comencin a muntar les Olimpíades, allò ha d'estar ja impecable.
1: Uh-huh.
0: És treballar totes les activitats i coordinar-ho perquè tot estigui molt net. Netejar l'embalat cada nit és una burrada, i ho fem. Cada nit es neteja, i fins i tot perquè l'activitat pugui ser més ràpida l'endemà, s'asseca amb bufadors.
1: Uh-huh. Sí, que t'unido.
0: Està tot molt treballat.
1: Està pensat.
0: Sí, també un aprenentatge, l'experiència també és un grau, clar. I problemes que hem tingut d'un any a l'altre, això no pot tornar a passar, i se soluciona l'any següent.
1: Molt bé. Doncs jo crec que està completa, si alguna cosa ens deixem, perquè jo ara voldria deixar una petita estona, vull dir, hem parlat de festa major, però com a vegades triguem un temps en parlar, doncs més enllà de la festa major, quines activitats podries avançar, alguna novetat que es pugui agradar més enllà de la festa major, passada la festa major?
0: A veure, estem treballant amb tots sants.
1: Això t'anava a dir, una novetat de tardor o hivern que ja estigueu preparant.
0: A veure, a Tots Sants, que seria l'1 de novembre, intentem recuperar els concerts que es fan al cementiri. Després del cap de setmana següent, 7-8, tenim un cap de setmana farcidíssim, perquè hi haurà la celebració de la Virgen del Quinche, hi haurà la Diada Castellera el dia 8, i a més, Trobada Nacional de Catifaires. Per tant, serà un cap de setmana també farcit d'activitats. Estem treballant moltíssim en això, i ja ens en anem al 25N, I hi ha la,
1: tota la 25ena, que és la contra la violència de gènere, que i... tant de bo no s'hagués de celebrar,
0: no.
1: Però bé.
0: Bueno, no és una celebració.
1: No, no és celebrar, és precisament una reivindicació.
0: Sobretot aquest dia no celebrem res.
1: Reivindicació.
0: I hi haurà una obra de teatre molt xula, que també us convidarem, i estem preparant tota la programació de Nadal, que també ve molt farcida.
1: Pues d'això anirem parlant.
0: Sí.
1: Ara, avui, unes preguntes ping-pong, que jo no amb tu ja saps tu que m'agrada fer-te aquestes preguntes, que encara un minutet podrem dedicar. Un espai de Caldes que estimis.
0: Oh!
1: Ai, mira, no, primer, una cosa que la gent no sap de tota la feina que hi ha darrere quan s'organitza, com és aquesta festa major.
0: És molta feina. De fet, com millor va una activitat, vol dir que més s'ha treballat a darrere. Una mise en place, un cuiner ho té fàcil d'entendre. La mise en place és clau perquè funcioni el servei. Doncs tota l'organització prèvia a qualsevol acte, per petit que sigui, com ahir la presentació, hi ha molta feina a darrere. Com més es treballa abans, més bé surt el dia.
1: Vale. Passem així. Aquesta sí que és pregunta d'una resposta molt ràpida. Espai de Caldes que estimis.
0: Doncs la plaça de la Font del Lleó, on es couen moltes coses i on neix la nostra tradició.
1: Una activitat que defineixi el poble.
0: Escaldàrium.
1: Una paraula que defineixi la festa major.
0: Una tradició.
1: Sí, tradició i novetat.
0: Bueno, clar, m'has dit una.
1: No, tradició. Un desig per aquesta edició de la festa major.
0: Que tothom la gaudeixi moltíssim i que totes les entitats, o sigui, tothom qui ha preparat, o sigui, que es gaudeixi com a públic, però que tothom que hi ha dedicat tantes hores per preparar-la estigui molt orgullosa de tot el que ha fet.
1: I un missatge per la gent que la viurà.
0: Molt bona festa major.
1: Molt bona festa major, Laia. Doncs mira, moltes gràcies, Laia, per compartir aquest viatge cultural. Ha estat un viatge, eh? Per avançar-nos el que vindrà i per fer-nos entrar ja en aquest ambient, no?, de festa major. Ens retrobem aviat i, mentrestant, doncs que comenci la festa i, per què no, amb aquesta música que estem sentint de front, que sentim de fons, que són els Catarres. I així arribem al final. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Conxi. Vindrem més perquè tinc masses coses a explicar, ja ho veus, eh?
1: I tant que anirem parlant. Després d'un matí intens, ple de consciència, de cultura, de llengua i de la força de la bona gent, tanquem el programa amb una cançó, que és aquesta, dels Catarros. I això, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest fòrum, a aquesta plaça pública de la ràdio. Demà hi tornarem amb més paraules, més cultura, més debat i més vida. Que tingueu molt bon dijous.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallar i Lluís Brugalla, on la música és el més important.

Avui parlarem d'un trompetista que va viure pocs anys, però que va deixar una empremta profunda dins del hard bop. De fet, va ser una de les pedres angulars de la companyia Blue Note, per la que va enregistrar gairebé tots els seus discos. Lee Morgan va néixer a Filadèlfia el 1938. Als 14 anys el seu pare li va regalar una trompeta i al cap d'un any d'estudiar la seva tècnica, en 15 anys, ja dirigia les seves primeres bandes i era considerat un jove promesa pels clubs, on s'apuntava a totes les jam sessions que podia. Abans dels 18, ja participà en enregistraments amb Ora Silver i Hank Mobile, i el 1956 Dizzy Gillespie el contractà per a la seva big band, on també treballà el seu amic Benny Golson. El 1958 deixà en Dizzy per entrar als Jazz Messengers de Art Blake. És a dir, en 20 anys ja és al capdamunt de l'èlit del bebop, que està en plena transformació cap al hard bop, estil amb el que Morgan va confessar sentir-se plenament identificat. Començarem escoltant una peça molt interessant anomenada Raged Ann, del disc Take 12, del 1962, on Lee va acompanyat del saxo tenor Clifford Jordan, el piano de Barry Harris, el contrabaix de Bob Crouch i el bateria de Louis Hayes.

El 1963, Lee Morgan va publicar el que seria el seu disc més venut, Sidewinder, del que ja us van posar algun tema fa uns mesos. Per això avui ens el saltarem i anirem per un disc que la companyia Blue Note li va encarregar després del gran èxit d'aquest Sidewinder, seguint la mateixa línia que aquest. Aquest es diu The Room Roller i es va publicar l'any 1966. Escolteu aquest gran tema anomenat Desert Moonlight.

Joe Henderson, el gran saxo tenor, el que li vam dedicar un programa a finals de la temporada passada, acompanya Lee Morgan en aquests dos exitosos àlbums, igual que Billy Higgins a la bateria. Ara escoltarem una altra peça d'aquest disc anomenat Eclipso.

Entre aquests dos èxits, Side Wonder i Rum Roller, Lee Morgan va registrar dos àlbums més amb altres músics, però Blue Note els va congelar per aprofitar la tirada d'aquests dos grans èxits. Un d'aquests àlbums, publicat també el 1966, es diu Search for the New Land, on hi trobarem en Wayne Shorter, a Herbie Hancock i a Grant Green, entre d'altres. No us perdeu aquest extraordinari tema anomenat Mr. Kenyatta.

Tot i ser enregistrat el 1964, el disc Tomcat va haver de dormir fins al 1980 per caprici de Blue Note, però conté excel·lents peces, com la que ara escoltarem. Es diu Exotic.

0: Espero que estigueu gaudint tant com nosaltres d'aquests temes que us esteu posant del Lee Morgan, però clar, és que la companyia que porta és brutal en tots els temes.
1: Avui ens fa curtar el programa.
0: Sí. És que, a més, com que són molt llargues, tenim poca oportunitat de parlar.
1: Aquí està.
0: Millor que soni la música, que és el més important, diem, no? En fi, per anar acabant, escoltarem una peça que es diu Cornbread, que dona nom al mateix al disc d'aquest any del 1965. Va, continuem una estona més.

0: Lee Morgan va morir el 1972 amb 33 anys, quan la seva companya li va disparar un tret durant un descans d'un concert a les Lutz Salon de Nova York. No va morir a l'instant, però degut a una gran nevada l'ambulància va arribar massa tard. Tot i ser tan jove, ens va deixar 31 discos com a líder, 27 discos amb Art Blake i el Jazz Messengers i 55 amb altres músics. Ens acomiadem amb un tema del disc de Gigolo del 1968 anomenat Trapped. Bé, fins aquí. Això ha sigut tot.
1: Us deixarem fins que arribin les notícies i la setmana que ve us portarem més música encara, eh? I parlarem del Japó.
0: No hi falteu.

0: Hola, molt bona tarda, què tal, com esteu? Tant si ens escolteu a través del 107.8 de la FM, a la web www.radiocaldes.cat o a través del podcast, benvinguts a totes i a tots. Albert, Helena, Jordi, que avui estem l'equip complet, com esteu?
1: Molt bé, i feliç Sant Mercè, no? Avui és la Mercè.
0: Ah, esclar, la Mercè de Barcelona.
1: Sí, sí, heu tingut festa jo avui.
0: Tota la gent de Barcelona
2: tothom,
0: no heu treballat.
2: Mercès.
1: No.
0: Molt bé, aquí hem treballat com si no hagués passat res, eh?
1: I demà, i el 25 també tinc festa, me l'he agafat.
0: Demà, ho fas un pont?
1: Sí.
0: Molt.
1: És que encara te'n queden 19 dies de vacances, llavors.
0: Però... ja has fet molt poques vacances aquest estiu.
1: No, he fet 3 setmanes. El problema és que tinc 35 dies de...
0: Has dit un moment, has dit el problema és que tinc...
1: No, no, no, no és un problema, vull dir, però tinc la gran sort que treballo en una empresa que tinc 35 dies de laborables de vacances més 5 dies extras per Nadal. Ah. No, no, per Nadal. No, no, llavors ja em permiso.
0: Sí, tens 40 dies de festa.
1: Sí.
0: Però tens molta feina, llavors no fas els dies.
1: Clar, vull dir, el de Nadal perquè són compensatoris, perquè normal fas més hores que un rellotge. A veure, esta vida no s'hi podia tot de tu.
0: No, no, clar, clar.
2: I avui és dia de festa, però que realment és una festa, és dues setmanes consecutives tot l'equip.
0: Això, sí, sí, sí, sí. Això sí un autoaplaudiment fluixet. Jordi, estàs contentíssim, eh? Se't nota l'eufòria. Sí, sí.
1: Ell està preocupat per les estrenes.
0: Ja ho sé.
3: Sí, aquesta setmana ens donarà temps de fer-les.
0: Mira, jo crec que podràs fer les estrenes d'aquesta setmana i pots recordar les de la setmana passada, perquè no vam tenir temps
1: aviam
0: de fer-les.
1: Aviam, que vam buscar en Google les estrenes i nosaltres escoltar les nostres recomanacions i la nostra actualització, si no...
2: Això no es troba enlloc.
0: No hi ha preu. No hi ha preu. A més, vosaltres veniu aquí i teniu una gran nòmina.
2: Exacte.
0: Pernils, ganchitos, no?
2: A diari.
0: A diari. Bueno, va, escolta, no ens enrotllem més. Avui, 24 de setembre del 2026, comencem el 154è sense doblatge de Ràdio Caldes.

0: nostres amics, els amics de les arts, que ara estàveu comentant, no, que aquests dies a la Mercè, doncs... també estan els escenaris.
1: Em sembla encantadora, però va això a Barcelona. Bueno, és que si plou, perquè plou. Ah, pues mira, el nen torna a l'escola, perquè torna a l'escola. Si hi ha festa, perquè hi ha festa.
0: Què?
1: És que són un xulo.
0: Ah, molt bé. Vale, Albert, comencem amb la secció d'actualitat. Ens parlaràs de Lanterns.
2: Lanterns.
3: So, you're a space cop.
4: No, I'm just being trained.
5: All right, new lesson. Take the ring.
4: And fly. Just fly.
0: Albert, sona com a intriga.
2: Sona intriga i per ser una sèrie de superherois de DC està molt, molt bé i és una passada.
0: Vale.
2: El que està fatal és la traducció que han fet aquí a Espanya.
0: Del títol?
2: Que és tal qual, Linternas. I això és horrible.
6: No, però Linterna Verde, no? Amb...
2: Sí, però és fatal.
1: Ah, Lantern és la Linterna Verde?
2: Lantern és Linterna Verde.
1: Bueno, és el, això no és dels vigilantes,
6: sí,
1: no? Això
6: sí.
1: És la...
6: Això és DC, és còmic.
1: Vinyo.
0: Sí, jo sí, mi fob, si estàs veient un partit de tenis, vaig mirant d'aquí cap allà, d'aquí cap allà.
1: Ens bueno, jo traduir... he intentat aportar avui i em van dir, calla!
0: Ens podeu traduir...
2: Ha estat molt bé, DC, ha estat un comentari
6: DC,
2: molt...
6: DC, no dir res més, és DC.
1: No, però què són? DC.
0: Aquest tonito,
6: no sé
0: que... eh? Jordi, aquest tonito, eh?
6: No,
0: et farem
6: no
0: un menjú,
6: moment,
0: eh?
6: Un tono de despreci.
0: Escolta'm, Albert, pots explicar això de la llanterna verda? Que jo encara
2: sí.
0: Estic intrigada aquí.
2: Els Lanterns són, diguéssim, així, per explicar-ho una miqueta
0: sí.
2: Gran, és la policia de l'espai.
0: Ah.
2: Igual que tenim aquí, en el poble, igual que tenim...
1: La policia local.
2: En el planeta, la policia local i els Mossos i la policia.
0: Sí.
2: Doncs, clar... si tenim amenaces que venen de fora de la Terra, de l'univers, o que volen atacar altres planetes,
0: sí.
2: O que sí, doncs tenim també la policia espacial.
0: Val.
2: Que aquests són els Green Lanterns, els llanternes verdes.
0: Val.
2: Aleshores, diguéssim que... El...
0: I això és una cosa que tothom coneix?
2: Sí,
0: però dir,
2: és obligatori, tothom ho ha de conèixer.
0: Val. No, ho he sentit en la vida, tu.
2: Aleshores, diguéssim que tot l'espai està dividit en sectors.
0: Val.
2: I cada sector se n'ocupa un llanterna verda.
0: Va.
2: Per vigilar-ho. El nostre sector em sembla que era el 2814, que és el sector de l'univers que està a la Terra.
0: Mm-hmm.
2: I, doncs això, ara no explicarem tampoc. Aquesta sèrie no comença, no és una sèrie d'origen. Va, ens explicarà com es va fer Lantern, i com totes les sèries o pel·lícules, mm-hmm. Sinó que ja comença, diguéssim, que és com
1: ja
2: la sèrie de Lanterns, doncs un capítol.
1: Vale.
2: Una història.
1: Uh-huh.
2: I són dos Lanterns molt coneguts, que és el Hal Jordan i el... Ai, sí.
6: John Stewart.
2: El John Stewart, no m'havia quedat tan dur. M'he quedat tan verd, ara.
0: I... Molt bé! Oh. T'ha agradat tant
6: Albert.
0: Un premi.
6: M'he quedat Albert.
2: Albert.
0: Bé, segon premi
1: ja. Ja estem arribant a nivells que no.
2: I està molt bé perquè barreja, és molt thriller, tipus d'investigació amb
0: sí.
2: Un assassinat, té una miqueta també de western i no és típica.
1: Que pot sortir malament.
2: No,
0: jo,
2: però
0: o sigui,
2: està,
0: hi ha mandra.
2: Però de veritat, no, veieu el primer. Us agraden els thrillers, així, policies... I,
1: on, a quina plataforma està?
2: Diria que
6: HBO.
2: Sí,
6: HBO.
0: Tu també l'estàs veient?
1: Pues
0: sí.
1: Crec que l'única cosa d'HBO una mica de sempre, perquè HBO no fan res... És un xorro últimament.
6: Home, no hem parlat dels Emmys al final.
1: Bueno,
6: doncs,
1: ja.
6: Jo, la... DTF.
2: La recomano moltíssim, eh?
0: Sí. Molt bé, m'agradaria saber la teva
6: opinió.
0: És
6: la sèrie que ha guanyat el millor premi. Estic superfeliç i encantat que hagi guanyat aquesta sèrie. No vull parlar, no vull trencar ara mateix que estem parlant de l'interna.
1: Perdó, però...
2: No, però està bé perquè la setmana passada i no vam parlar res dels Emmys.
1: Vale.
6: Ah, no, sí, ja.
1: Què és DTF? Per què no em contesta?
6: Ara, un moment, ara t'ho explico, no? Però dic que si m'ha preguntat la Núria què m'ha semblat de l'interna,
0: sí.
6: A mi m'està agradant molt, també.
0: Val.
6: Sí, per ser una sèrie de superherois que últimament estaven decaient i de DC, pues, dins el que cap, com a Bela, es manté un nivell i com que té aquest tarannà més fort, més seriós, amb un punt més gamberro del Hulk, en el protagonista, que ja és així, però que hi ha una mica més passat ja de voltes.
2: Fins i tot massa gamberro, perquè això els agradaria. A la gent jove els agradaria també veure aquesta sèrie, però s'han passat una miqueta. En quant al vocabulari, quan coses que es passa un pèl.
0: Val. però... això per majors de 18 anys.
2: Sí.
6: De moment té
1: tan cert intrigue.
2: No, no, bueno, depèn del que vulguis, si vols que ho vegin els fills menors, però...
1: El amb 16 vocab... anys, si escoltes paraulotes, tampoc no té trauma.
2: Vale, però és un vocabulari...
0: Però deu ser gruixut.
2: Fortell,
0: que l'Albert ho digui, deu ser gruixut.
2: No, es pot
1: no,
2: veure.
1: No, últimament és molt conservador.
2: Es pot veure. Veure
6: no, no el Max res. No l'hauria de veure.
0: Però... va, perquè té 9 anys, però potser però una filla de 16, no, doncs sí.
1: Clar, la meva filla de... una cosa de 9 a 16... Bom...
2: la meva filla de 16 també està al costat i tampoc no és que em faci moltíssima
0: molta gràcia
2: que estigui
0: que
2: tota l'estona
0: que...
2: escoltant...
0: quin vocabulari. Val, no està bé que ens dieu, doncs això... perquè així...
1: ai, aquesta generació.
2: Sí, perquè no us confongueu de que és de superherois i tot, i serà molt sí. Xul i tot, doncs que aneu un pel en compte.
6: Anant ràpid als premis Emmys, perquè no vull tornar-me a quedar sense
0: vale.
6: temps, però els tres grans guanyadors de la nit van ser amb sèrie dramàtica, va ser The Pitt, que ué. Està a HBO,
1: sí.
6: que ja hem parlat aquí de la sèrie
1: d'urgències.
6: Sèrie de comèdia va ser la Widow's Valley, que va parlar l'Albert, boníssima, sí, que és comèdia de terror,
0: vale.
6: terror de comèdia en una illa
1: sí,
6: que està molt ben fet
1: a
6: cada episodi, és com una part especial, o sigui, molt bona sèrie.
0: Recomanable per gent que tenim por? Com que dius que és d'humor?
2: Sí.
6: Bueno, sí. Algun episodi va depèn de l'episodi.
2: No és terrible, també.
6: I després hi ha la DTF Don't to Fuck de Sant Lluís, que és una, vaig parlar jo aquí, és una sèrie que ha passat molt desapercebuda, per això estic molt content que s'hagi, perquè la gent de la crítica deia que era boníssima, és que cada episodi és brutal, és molt bona, i que no és per tothom, jo ho reconec, no és per tothom, però a mi em va enganxar des de principi al final. DTF.
0: Pots fer 5 cèntims molt curt de què, no?
6: Descobreixen un dels protagonistes, el descobreixen mort, vale, llavors van
0: descobreix un mort.
6: Vale, llavors van fent flashbacks amb un parell d'investigadors que van investigant el crim i el motiu de la mort, i llavors van descobrint coses a cada episodi, i és més sorprenent i més, i llavors hi ha una relació de tres, vale, que és molt curiosa. Sí, i però és que
1: falta vocabulari de comèdia romàntica,
6: És que no, perquè és que
1: aquí
6: no seria
1: diu Triángulo Amoroso,
6: però
1: en HBO.
6: Això per mi és fer un spoiler.
1: Però ho diu a HBO.
0: Ja, si ho diu el trailer es pot dir. Bueno, la informació.
6: És tan bona que s'ha de vigilar molt amb aquesta sèrie, perquè cada episodi et sorprèn amb una...
0: Bueno, doncs ja ho veu.
1: DTF,
0: es pot veure on heu dit?
6: A HBO.
0: A HBO, vale. Helena, et toca tu per parlar d'actualitat. Ara ens parles de Not Suitable for Work.
1: Però, de moment, primer...
7: first real day of work and I have decided it's my alpha day.
8: You're what?
7: Did you get nothing from Wolf of Wall Street?
9: New person. Get in here.
7: I need to make a big...
1: Mira, Not Suitable for Work és una sèrie que crec que és de Hulu, però està a Disney Plus, i bàsicament és com un Friends actual. I és no tan graciosa, però està força bé. Tot i que l'han cancel·lat, jo estic molt enfadada, ara parlaré d'això.
0: Ostres!
2: I... mateix,
1: no, o sigui, és una sèrie que va... són tres... o sigui, són un grup com de 5 amics, són 3 nois i 2 noies, i és una mica com la generació Z a la feina. Però...
0: Mira, un moment, la Z ets tu, Nosaltres som millennials, no?
1: Sí,
0: i tu ets boomer o ets millennial?
2: No, jo soc millennial.
0: Tu ets millennial com vosaltres.
1: Sí, ell és millennial vell, vosaltres som millennials nous.
0: I ja està.
1: No, vull dir, però tu ets el 70, no?
2: És el teu micro...
0: tancat.
1: Ets el 70, ets de l'època del 70, no tu?
2: 78.
0: 78, clar, nosaltres 86, 87.
1: Clar, aviam, vale.
2: Entenc que amb aquest físic envejable tens dubtes.
0: M'encanta,
1: home.
0: Oh, se les estan fotent aquí, que escolta'm.
1: I no, però igualment que generació Z, però passa el mateix, jo sóc generació Z vella i la 2010 són generació Z nova.
0: Correcte,
1: i és un fet,
0: entès,
1: vull dir, no passa res.
2: Vella, vella.
0: És un fact.
1: Ja, sí, tinc ganes i tot, no, només tinc una. Però, llavors això, és un o sigui, món de consultoria de banca, que treballen dos, llavors un altre, doncs, una mica com aconseguir les feines, no? Però amb la precarietat laboral que hi ha actualment,
0: sí.
1: Llavors com hi ha un que té molta pasta i el privilegi, és com, no, jo soc bo, perquè, i com se n'adona, no? De com estàs tan invers del privilegi quan el perds, de cop és com un, merda, saps? Vull dir que has de treballar-me les coses i tot. I llavors, a mi la sèrie és comèdia, és divertida, però crec que està bé perquè també mostra la nostra generació com gent que realment s'esforça, que està a la feina, vull dir, que treu les castanyes del foc perquè... Yeah. Sí, estic molt cansada també de sentir, no, és que la generació Z no li agrada treballar, no, és que no li agrada treballar, vull dir, ja ens esforcem, vull dir, però hi ha moltes coses que estan canviant, vull dir, ara treballes un muntó i tampoc no tens potser la mateixa qualitat de vida que tenien la generació dels nostres pares, llavors tot això estem fluint, però aquí hi ha aquest punt d'humor, però a la vegada tenim aquest punt d'esforç i la gent jove treballant, però és el que he dit, els capítols, a més, passen volant, perquè són 8 capítols i són de mitja horeta, o sigui, que va molt bé, i el... Això sí, una cosa que no em va agradar és el fet de que l'han cancel·lat. I llavors,
0: per què?
1: Perquè diuen que la gent no vol mirar coses sèries. Que, hi ha una altra sèrie similar a això, que els adults, que és una sèrie que jo vaig parlar d'ella, que per mi no és ni la meitat de bona, perquè és bujarrada i dona molt de cringe, vergonya aliena, perdó. I llavors, o sigui, aquesta l'han fet una segona temporada i la de Not Suitable for Work no, i diuen amb l'excusa de que adults, la gent vol veure perquè és
2: audiències,
1: com...
2: Audiències,
1: sí, i no, diuen perquè la gent vol veure una pel·lícula, una sèrie, una distreure's, no? I de, com aquest món utòpic de viure a una casa sense treballar, l'única com Friends, que deien que treballaven però sempre es veies a la casa passant-ho sí. Bé, no? Pues una mica això, i aquí, pues com la gent diu...
0: Ai,
1: no
0: em
1: vull...
0: sembla un argument molt pobre, molt pèssim.
1: Però clar, què passa? Amb l'audiència és així... que la gent diu, jo pues, haurà tingut més audiència adult que aquest.
0: Mira, me l'apunto per mirar-la si algun dia tinc un xancecí.
1: A mi em va agradar, o sigui, i crec que els personatges també estaven...
6: Està millor que aquella sèrie que em vam vas parlar-ne tu, que jo vaig dir m'agradaria veure-la, però ja no...
1: Adults, és aquesta.
6: No, una de dos personatges que anaven d'acampada era, o anaven, no? No, que, com d'etapes, no, d'etapes d'octubre...
1: No, és diferent. Sí, aquella ja és més no? Adult. Sí, sí, allò és el Four Seasons, però allò és d'adult. Això és un públic jove, o sigui que ho podeu veure, però l'època, o sigui...
0: Que és maco, que us escolteu entre vosaltres i us en recordeu de les recordacions. Jo no me'n recordo de res del que dic.
1: Not Suitable for Work a adults és una mica entre els 25-40. La gent, 25-35 a aquesta època vital. Four Seasons ja és 40-50.
0: Vale. Okay. Vale, Elena, de l'1 al 10.
1: Pues jo li posaria un 8, m'agrada molt.
0: Ah, goita, doncs ja ho sabeu, us ho recordo. Not Suitable for Work està a, m'has dit?
1: A Disney Plus.
0: Doncs va, Jordi, que et toca a tu. Anem a escoltar el tràiler de Ted Lasso de la quarta temporada. It's good to see you. You too. Molt bé, aquest debat que hi havia ara mateix a la taula li diu l'Helena al Jordi, és de futbol, no? I el Jordi diu, sí, d'equip femení, que t'agradaria més. A veure,
6: aviam, Ted Lasso, recordem la sèrie de Ted Lasso, d'aquest personatge que va triomfar, deu fer ben bé 6 o 7 anys.
2: Ha guanyat també tots els premis possibles.
6: Sí, és un personatge que ell sol ja és una inspiració, vale? Vull dir, era una sèrie que t'inspirava alegria, que et feia veure com treballar en equip, però tot això portat amb el futbol, però que la sèrie, bueno, de futbol poc, simplement era veure com gestionar un equip de manera molt diferent.
1: Va sortir... Perdó.
6: Recordem que la sinopsi era agafar un entrenador de futbol americà i el fèiem de cop i volta entrenador d'un equip de la Premier, vingut a anar a les baixes de la Premier, com he dit, i llavors era curiós.
1: La Premier?
6: No? La primera era Lliga Anglesa, vale? la Lliga més famosa del món. I...
0: No, després de l'Espanyola, no?
1: Sí. Ah, vale. Aquest va fer un cameo...
0: M'estàs dient que la Premier és millor?
1: Sí, és més famosa.
6: Oh, la Premier, bueno, no entrarem en aquest debat,
1: bueno,
6: però...
0: Jo tinc els meus dubtes.
6: Molts milions més d'espectadors que...
1: Sí, perquè tinc la sensació perquè els americans parlen anglès. Paguen... Llavors miren la Premier.
0: No, una cosa és que tingui més audiència.
6: Els drets televisius són 5 vegades
0: pugui
6: més.
0: Pugui tenir més audiència i més... Bueno, és igual. Però tenia entès que grans entrenadors que surten de la Lliga Espanyola, després alguns els veus a la Premier. O que hi ha jugadors que van a la Premier i després acaben venint a Espanya un cop ja tenen un nivell més alt.
2: Una cosa és, com a tradició de lliga i de futbol, sí que és la top, perquè el futbol és d'allà, però com a qualitat,
6: no ho sé.
2: Potser sí que és la d'aquí.
1: Jo no tinc ni fava. El Tetlato va fer un cameo al Mundial.
6: Sí, amb el símbol de Belief, que és l'emblema famós de la sèrie. Bé, bueno, Ted Lasso, en teoria s'havia acabat la temporada i ara han tornat a la quarta temporada on aquest cop agafa un equip femení, vale, també de la primera divisió anglesa, i torna a venir amb el seu carisma, torna a venir amb els mateixos personatges que van triomfar, i és més del mateix, potser no amb tanta qualitat de nivell, no perquè sigui un equip femení ni molt menys, ara no, que no se'm malinterpreti en cap moment, sinó perquè potser el que et feia gràcia en el seu moment ara ja és un pèl massa exagerat. Però si t'agrada Ted Lasso et continuarà agradant la propera temporada.
2: És allargar el xiclet.
6: És allargar el xiclet. Sí, han volgut millorar-ho amb els personatges femenins i jo crec que fins ara no els estan donant el protagonisme que es mereixen. Igual que els protagonistes tenien molt protagonisme, l'equip femení encara jo crec que han de millorar en aquest sentit. Suposo que a mesura que avanci la sèrie pues, li donarà el protagonisme que han de tenir les jugadores més que els personatges que venen de la sèrie anterior. Val? Perquè al final el que vols és una mica d'aire fresc, però bé, si t'agrada el Ted Lasso t'agradarà la sèrie perquè al final passes una bona estona.
2: Ah, li donarem una oportunitat.
6: Dit això, que no em vull m'oblidi, sí, que també la setmana passada no vaig poder, d'Apple TV es va estrenar la tercera temporada de Silo, que per mi és ara mateix, avui en dia, la millor sèrie de ciència-ficció així futurista que pots trobar. I que va la tercera temporada va anar de menys o més, molt descaradament, i ja han fet com el tràiler de la quarta, de fet, i crec que serà de lo millor, de fet és quarta i última temporada. Va. Sí, recomano que algú que no sàpiga veure de ciència-ficció, ara és el moment de veure Silo per veure la quarta temporada de l'any que ve, perquè acaba amb un nivell tan alt, o sigui, si sempre recordo, Silo anava de d'una ciutat sota terra, vale, que representa que ha passat 500 anys i que hi ha com diferents poders, no? D'aquí personatges que tenen la seva distinció, l'alcalde, l'informàtic, bueno, el cap d'informàtica, bueno, i llavors es van descobrint coses i està molt ben treballat, basades en unes novel·les best-seller i res, dic que si algú no sap què veure avui en dia de ciència-ficció, té Paradise i té Silo. Per mi, de lo millor que pots...
0: L'Albert va dient que sí amb el cap.
2: Sí, perquè és veritat.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Jordi, per aquesta aportació a la secció d'actualitat i ara comencem la de recomanacions.

0: Helena, ens parles de Voicemails for Isabel?
1: Sí.
0: Escolta un moment el tràiler?
1: Sí.
0: Vinga.
2: You're so beautiful. You're like an SF 6.5, a Kansas 10.
3: Do you want another shot? Yo, Isabel!
4: This random girl
0: Helena,
4: has been leaving voicemails.
0: Què me'n dius de Voicemail for Isabel?
1: Voicemail for Isabel és una pel·lícula que crec que d'una hora i mitja, hora 40, no és molt llarga, i està a Netflix. Mare Déu, quina ploriera de pel·lícula.
0: Oh, per què?
1: Però en el bon sentit, o sigui, bàsicament, no crec que és cap espòiler, és una noia que es diu, voicemails són buzón de voz, cosa que és com no té massa sentit actualment, perquè actualment la nova generació no ho fa servir ningú.
0: Notes de veu.
1: Fa tothom notes de veu, però... llavors, és com que hi ha dues germanes, una d'elles ha mort, això es veu en el tràiler, i llavors pues, és com una germana fent-li el voicemail, explicant-li la seva vida d'avui m'ha passat això, avui m'ha passat l'altre, i resulta que el telèfon de la seva germana pues, el té un noi i llavors l'escolta i pues, ell pues, té ganes de conèixer-la i tot. La part d'aquesta és creepy. A mi la part de la relació d'ella, o sigui, romàntica, no em va agradar perquè... O sigui, el tio no li diu en cap moment que escolta tot el voicemail quan la coneix, no li diu... O sigui, quan ella el confronta i diu ja saps qui sóc, ho has escoltat, no és sincer, que és com un... Tio, si ja saps què és, almenys ves d'allà i digui-li mira, sí, ho he escoltat, em sap greu i ja està, però no ho amaguis. No sé, la part de la relació no m'agrada, crec que els actors no tenien res de química, però a mi m'agrada molt perquè jo tinc una germana i com expliquen la relació de la germana, de l'importància que és tenir germà, pues, és molt xulo i és això, i plores perquè, òbviament, un petit, o sigui, al quedar-te sense... A més, ella és la germana gran i la petita pues, ha estat malalta i... I això no, també pues, em vaig sentir una mica reflexada i llavors això, i tothom, i en general el que diu la gent és que la història d'entre elles dues és molt maca i la història d'ells dos, la història romàntica, doncs pues, mira, és una més a més. Però bueno, xulo, i aquesta cançó és la que la representa que la ballen les dues germanes.
0: A veure, posem una mica, sí. Helena, com la puntues, doncs?
1: Li posaria un 7, perquè, o sigui, com el plot principal és un xurro, però un 7.
0: M'encanta la seva claretat. Vale, Helena, doncs aquesta és la teva recomanació, un notable, un 7, no està malament. Albert, preparem-nos, per escoltem directament el tràiler i ara ens expliques de què va The Runner.
5: I've got a big day in court today.
6: I've got football, and I hate football.
7: Love you, monkey.
6: Love you, mom.
7: 99% of defending someone.
0: Albert, de què va The Runner?
8: Doncs mira, això com són les recomanacions o no, doncs això és una, sisplau, no la veieu.
0: No la veiem.
8: No la veieu. És terrible.
0: I llavors per què la poses a recomanacions?
8: Perquè és una recomanació o no.
0: Ah, val, perdó. És una no recomanació.
8: És una no recomanació.
0: Entesos.
9: Jo havia escoltat això i ja no l'he vist.
1: A vegades hi ha programes que només tenim no recomanacions.
8: Jo també ho havia escoltat. Però dic,
9: he
8: de veure-la, he de veure si tothom diu que no la vegi. És que és clàssica, està plena de clichés. Hem vist el mateix que passa en tota la tele, ho hem vist en mil pel·lícules diferents. El típic dolent que et parla pel telèfon, que tens un pinganillo, tens un mòbil i et va dient has de fer això, ves aquí, ves allà, no avisis a la policia, no facis res. Doncs, ho hem vist en moltíssim joc. Com per exemple les pel·lis d'Speed antigues o la de La Llamada també.

0: has d'anar... Bueno, és mitja spoiler, però és igual, que és tan dolenta. I li diu, ara has d'anar al, al testimoni principal, que serà el judici demà, i te'l carregues. Oh. Si, i si no, no ens mataré.
1: El teu fill.
0: El teu fill. I de pas, ja pel camí, ella va corrent tota l'estona, tota la pel·li corrent, corrent. I no pots parar, i ara ve corrent aquí, ara ves allà, ara ves allà. I ella, doncs, corrent tota l'estona, intentant avisar la policia o alguna cosa, doncs que... És dolentíssima i l'hem vist ja...
1: Doncs escolta'm.
0: O sigui, si voleu...
1: Eviteu-la.
0: No, si la voleu veure per poder dir... L'he vist, no?
1: Però no val la
0: pena.
1: He vist
0: aquesta pel·li tan dolenta.
1: Vale. No, està no bé. Albert, t'agraïm que hagis dedicat el teu temps perquè no dedicarem el nostre a veure The Runner.
0: Jo estic aquí únicament per perdre jo el meu temps.
1: Per ajudar a la nostra audiència.
0: I ajudar-vos a vosaltres.
1: Jordi, anem a escoltar directament el tràiler?
2: No, és igual, parlo ja.
1: Ah, doncs molt
2: sí,
1: bé.
3: Perquè vull parlar i punx.
2: No, perquè tinc de fer les estrenes la setmana passada i ja no les vaig
1: fer.
3: Està traumatitzat.
1: Oi, de veritat, eh? Enteneu la meva creu, no?
2: No, perquè no estic acostumat encara als 30 minuts.
1: D'acord. De què va Mayday? Mayday, Mayday.
2: No, res, volia dir que si l'Albert no li agrada aquesta pel·lícula, que dediqueu-la veient la Apple TV Mayday, la pel·lícula de Ryan Reynolds, que és la pel·lícula d'acció, on passareu una, amb Kenneth Branagh, i passareu una bona estona, riureu. Hi ha una escena que feia temps que no reia tant amb una escena en concret. ¿Vale? És, bueno, una escena en un armari, vaig riure molt, molt, no sé. Aquí està, bueno, perquè la sinopsi ràpida és que... cau un pilot americà, cau en terres de comunistes en els anys 80 de Rússia i un rus l'ajuda a sortir del país amb un toc de comèdia i acció que et diverteix i passes molt bona estona. Dit això, passaríem a les estrenes, vale? Perquè la setmana passada sí. no us vam poder ajudar, i és que clar, estem a època de setembre i les plataformes fan promoció de les seves grans sèries. Llavors, la setmana passada va tornar Slow Horses, una de les grans sèries d'Apple TV, val? També tenim Nigli, no, ara no sé què és, que és la spin-off que han fet de la sèrie Richard, que s'està fent ara mateix, pues ara acaba una i comença a... Per això deia que és raro que la quarta temporada no surti la noia més amb carisma de la sèrie Richard, i diu, bueno, clar, li han dedicat una sèrie sencera on també sortirà Richard, a Amazon, eh? També va venir la sèrie de Monstro, una d'aquestes sèries de Netflix que fa que cada temporada va dedicada a un assassí diferent, però en aquest cop va sobre Lizzie Borden, que va assassinar, no recordo,
0: seria la quarta entrega, no?, d'aquesta minissèrie
2: de la temporada, exacte, la quarta temporada. Outlander torna, vale?
3: I és l'última, no?
2: Sí, sembla. Llavors, el dilluns 21, ja passo, ja, ara ja està la temporada, el dilluns 21 es va estrenar Mobland, vale? La segona temporada de Mobland. Sí, m'estan dient que estic anant el més ràpid.
1: Se queden dos minuts.
2: Sobre la gran sèrie. Vale. Filmin la segona temporada de Such Brave Girls, també per típica sèrie que li encantaria a l'Helena.
1: Such Brave Girls.
2: Vale?
1: Ah, unes noies, com unes noies valentes.
2: Ahir s'estrena Brothers, vale? Apple TV.
3: I el 23 s'estrena Love Hypothesis.
2: Amb Matthew McConaughey i el... Ah, com es diu? Bueno, l'Albert m'ho dirà. El Woody Harrelson. Ok, i la setmana que ve... Així... Bueno, aquesta setmana American Horror Story tornarà amb la temporada 13... I em sembla que Adults, segona temporada.
3: Això el 30 de setembre.
2: Sí, però el 30 de setembre. I el...
1: I les setmanes que ve.
2: I l'1 d'octubre se sent a l'Este de l'Eden a Netflix.
1: I precisament nosaltres tornarem l'1 d'octubre.
2: Ja està, no, ja, no, què queda? Queda un minut encara, que falten les pel·lícules.
1: Ah, perdona.
2: Escolta'm, home, clar, la setmana passada es va estrenar Resident Evil, gran pel·lícula, però és que aquesta setmana tenim la famosa pel·lícula anomenada... perquè presentarà a Espanya pels Oscars, la bola negra dels Javis.
3: Jo la vull anar a veure.
2: I En el corazón de la bestia de Brad Pitt. Vale? Aquestes són les dues. I també fa el 2, vale? La pel·lícula d'inquietud, de caiguda, de por de caure, amb una muntanya. I,
0: boníssima, boníssima.
2: Recordatori, en Vengadores, en Game, en Core.
0: Mare meva.
1: Tornem dijous 1 d'octubre. Seguim-nos a Instagram sense doblatge. Gràcies i mireu-ho tot sense doblatge.
3: Adéu!

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, humblers, rumblers, humblers, humblers.
2: Molt bona tarda a tothom, bona tarda, bona tarda, bona tarda, benvinguts, benvinguts a la taquilla. Com esteu? Benvinguts, Jordi Graví, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Ferran de Besa, què tal?
2: Oh, avui és l'últim dia, Jordi, l'últim dia.
3: Però què dius, l'últim programa? Però si acabem de començar, xaval.
2: No, l'últim dia d'estiu, que demà comença la tardor.
3: Ostres. Doncs ja saps el que diuen, eh? En otoño las hojas caerán. ¿Qué harán Eva y Adán? Perquè van vestits amb fulles.
2: Peligro. Doncs escolta, et proposo una cosa, aprofitant que és l'últim dia d'estiu, sí. Per què no fem el programa des de la platja?
3: Ah, doncs mira, no em sembla gens malament, no? Bona idea.
2: No sé. Doncs vinga, va, agafem-ho tot, agafem tot l'estudi 2 de Ràdio Caldes,
3: tot,
2: i obrim la taquilla. Portat, Jordi.
3: Tota per nosaltres, eh?
2: Sí, sí, no hi ha ningú, només aquestes gavines, aquests falsiots que sento.
3: Sí, això no se't caguin a sobre.
2: No. Ai, que bé. Escolta, aquest solet a més de tarda... Però, Jordi, jo és que sóc molt blanquet, no hauràs de posar crema.
3: Ai, vale, quin factor?
2: Oh, 50, sempre.
3: Factor 50?
2: Sempre. Sí, 50 i cada 20 minuts.
3: Cada 20 minuts?
2: Sí.
3: Això està comprovat?
2: No.
3: Molt bé. Això dius tu perquè sí. Molt bé.
2: Exacte. Sí.
3: Doncs, vinga,
2: sí.
3: Va, posa't d'esquena.
2: Ai.
3: Oh. Posa't d'esquena.
2: Oh, sí.
3: Ja, sí.
2: Oh, fantàstic. Ja. Fantàstic, Jordi. Sí.
3: Et trec la part de dalt del biquini? Que no et quedin marques?
2: Sí, gràcies.
3: Vale. És que només tu se t'acudeix anar amb biquini a la platja.
2: Bé, he pensat, per què no? Fes-ho, va. Com que avui no hi ha ningú.
3: No, clar, que estem
2: doncs
3: sols.
2: Prova-ho, no? Molt i així fas topless.
3: Sí, sí.
2: Que ara es veu que ningú ho falla.
3: Ah, no?
2: No.
3: Ara, per culpa dels mòbils.
2: Dels mòbils.
3: És veritat.
2: S'ha perdut molt, i això. Ja està.
3: Molt bé.
2: Escolta, jo, si et sembla, clavo aquí el parasol.
3: Sí. En saps?
2: Sí.
3: Perquè n'hi ha uns que venen amb un tap, que primer es clava el tap. I després...
2: No, estic en contra d'això. És a dir, tu has de clavar, després sí. Has d'anar fent, movent
3: vale,
2: així,
3: vale.
2: Un a un. No? Tac. És una mica com el remena, amb una mica de mala llet, perquè
3: sí.
2: Sues molt quan ho estàs fent, sues molt. Però això és un 2x1, perquè llavors, una vegada has acabat i estàs suant, on vas?
3: A l'aigua.
2: Escolta, també he portat navareta.
3: Molt bé, què hi portes a dins? Perquè jo he portat una síndria. L'he posat dintre l'aigua.
2: Perquè
3: refredi.
2: Molt bé, això està molt bé. Doncs sí, no, a la navareta jo hi porto... Hi porto cervesa, òbviament.
3: Molt bé.
2: Sí. I porto també una... com es diu això? És que hi ha una part de congelador.
3: Ah, sí
2: està bé. Bé, no està, està molt bé.
3: És potent, aquest.
2: És potent, és una navareta congelador, perquè tinc allà, bueno, trec de casa uns blocs de gel d'aquests, mm-hmm. Com, bueno, uns plàstics.
3: Ah, d'aquests que, sí, que ja porten aigua dintre, que es congelen,
2: això mateix,
3: i això fa servir
2: i,
3: com a glaçó sí. Gros.
2: Sí, això mateix. I allà, doncs, porto doncs, el gel, porto coses.
3: Portes el rico helado de piña per al niño i la niña?
2: Sí, exacte. Helado, Magnum. Tinc
3: Magnum
2: clàssic.
3: També?
2: I almendrado.
3: I almendrado.
2: Sí. I també tinc una pomada rectal que...
3: Sí?
2: Sí.
3: Que, doncs mira,
2: que
3: es menja i...
2: No, és per a les morranes.
3: Només?
2: Sí, és només per a les morranes. Sí. A veure, deixa'm escoltar aquest mar.
3: No està gens picada l'aigua, eh?
2: No, suau. Mira, bandera groga per això, eh?
3: Ah.
2: Sí,
3: ah.
2: És perquè de les pluges de l'altre dia va baixar tot d'aigua fecal.
3: Sí.
2: Sí.
3: Bueno, és igual. No passa res.
2: No, també hi ha meduses.
3: També? No, passa res.
2: Sí.
3: Piquen una mica.
2: Sí. No, però... i també veig que hi ha gent fent windsurf a tota hòstia.
3: Sí, perquè, sí. Perquè hi ha una aleta darrere que els persegueix.
2: Ah, és per això. Doncs per això està groga.
3: Pues deu ser això, però, sí. Però sí. No hi ha per ell.
2: No, ens podem banyar tranquil·lament. El socorrista tampoc hi és avui.
3: No.
2: No, perquè com que ja s'acaba l'estiu ja no...
3: Ja no, bueno, no passa res, més tranquils que estarem.
2: Sí, doncs ho tenim tot de cara, per començar el programa.
3: Doncs mira, quan li vulguis, podem fotre música i tot, eh?
2: Molt bé, doncs va, música d'agenda, no?
3: Doncs vinga.
2: Vinga.
3: Doncs vinga, mentre nosaltres estem a la platja, a les 7 es farà ja la primera activitat de la setmana al casino, Ferran, què
2: sí,
3: és això?
2: Es tracta de l'anomenat Espai Converses. És un nou espai que s'ha obert per conversar, fixa't tu.
3: Molt bé, molt bé.
2: No volíem deixar ningú enrere.
3: Mira com nosaltres que estem conversant tranquil·lament aquí, a la platja.
2: Exacte.
3: Amb les gavines.
2: Doncs escolta, aquí al casino, a la sala petita, hi ha la segona sessió del curs sobre intel·ligència artificial, que calia apuntar-se per fer aquesta activitat, ho saps o no?
3: Doncs merda, a mi ja se m'ha passat.
2: Sí, a mi també, però escolta, és que estem a la platja, estem a la platja, avui nosaltres estem aquí a la platja. I en aquest curs, que comença ara a les 7, com dic, toca sessió pràctica sobre l'aplicació de la IA... IA-IA-O, IA-IA-O és una aplicació pràctica sobre la gestió d'associacions. És a dir,
3: posem un exemple.
2: Imagina
3: que aquestes gavines fossin una associació, de gavines.
2: Exacte, i aquesta associació de gavines el que vol és, per exemple, millorar la seva comunicació en les xarxes socials,
3: per exemple,
2: vol millorar o fer més ràpid una nota de premsa.
3: Ah.
2: O, per exemple, vol aquestes gavines volen fer un cartell per promocionar la pròxima cagada comuna de gavines que faran.
3: Que seran una estàtua, segurament.
2: Això mateix.
3: Com els coloms.
2: Això mateix. Per tant, fer cartells, fer fins i tot demanar alguna subvenció.
3: Ah.
2: Clar, perquè tot això doncs, ajuda a les associacions i també facilita que algú que no sap tant com fer-ho ho pugui més o menys trampejar, no?
3: Clar que sí.
2: Sí, al final doncs, aquesta és la...
3: Perquè això estava adreçat no particulars, sinó a entitats i associacions, no?
2: Això mateix. Bàsicament sí, és a gent que, doncs, clar, és que aquí a Caldes hi ha moltes entitats.
3: Moltíssimes, eh?
2: Moltes.
3: Un dia hauríem de nomenar-les totes.
2: Sí, sí. Un dia ho farem.
3: Sí.
2: Un dia ho farem.
3: Allò segur. De... I aquesta et sona? No. I aquesta? Aquesta... No, doncs existeix. I aquesta? Doncs existeix.
2: I això, un dia ho farem. Un dia ho farem. Potser demà?
3: Ah, mira, demà tenim feina, eh?
2: Sí, qui ens estigui escoltant, sí. Demà a les 6 de la tarda, tothom a la plaça de la Font d'Alló, perquè hi haurà sorpreses i novetats relacionades amb la Festa Major.
3: Sí, i nosaltres estarem allà.
2: Exacte, perquè la taquilla és el programa de Ràdio Caldes que desvetllarà tota la programació de la Festa Major de Caldes de Montbui, però això serà demà, avui
3: a la platja.
2: Avui a la platja.
3: Demà, si ens veieu morenos, no ens toqueu l'esquena. Saps allò que et toquen perquè estàs vermell i et deixen la mà marcada?
2: No
3: ho feu.
2: No, perquè... no s'atreveixin, eh?
3: No.
2: Sí. Doncs escolta... Exacte. I per tant, doncs, és això, és una trobada que jo, per exemple, m'hi passaré un moment.
3: Sí?
2: Jo ho faig servir molt. Jo sóc molt... faig servir la IA.
3: De fet, podem desvetllar alguna cosa de que aviat faré servir la IA?
2: Crec que no.
3: Molt bé, doncs aviat farem servir la IA.
2: Aviat, que vol dir a principis d'octubre.
3: Ja està, no podem dir res més.
2: Ja està. Algo relacionat amb una IA de Ràdio Caldes.
3: Sí, concretament, una IA que ja coneixeu.
2: Sí.
3: Perquè té un programa a Ràdio Caldes.
2: Exacte.
3: La veu és màgica.
2: Això mateix. Doncs ja ho desvetllarem.
3: Ja ho desvetllarem.
2: Molt bé, llavors...
3: Doncs això sí. A les 7, no?
2: Això a les 7.
3: Molt bé, doncs no ens movem del casino perquè poca activitat hi ha al centre, t'ho haig de dir, eh? Aquest cap de setmana no sé si hi ha cap... o zero activitats.
2: Ostres.
3: Imagina't.
2: O sigui, cap o zero, eh?
3: Ara no ho sé segur, eh? No...
2: Sí.
3: Però cap
2: és,
3: o zero.
2: És zero, zero? O és... Perquè saps que en les 00, les begudes 00,
3: sí.
2: Realment encara hi ha una mica.
3: Perquè és impossible,
2: clar,
3: oi?
2: Perquè hi ha 0,03. I et diuen, 00 hi és, però a partir d'aquí no. Llavors la Coca-Cola 0, o alguna cosa així, és 0,8. Però ja no és 3 com la Coca-Cola normal. Però és 0,8 o el que sigui, no?
3: Bueno. Per tant, el 0 només és el principi.
2: Sí,
3: tu
2: sí.
3: Hauries de demanar la Coca-Cola 0,8 o 0,08, vull dir.
2: O a veure si tenen ous a fer la 0,00002. Vinga, va, saps?
3: Prova-ho.
2: Sí, sí. Vinga, va, va, a veure si tanta...
3: Si hay huevos.
2: Exacte, vinga. Però escolta, això que no hi hagi cap o zero, això és que jo crec que deuen estar immersos en algun tipus d'assaig per les pròximes activitats, com, no ho sé,
3: Ja, digues.
2: Per exemple...
3: Llença't.
2: Va.
3: No, l'aigua no, torna. No et llencis a l'aigua.
2: Quin susto ha aparegut el Monter de cop i volta, que ens vol fer una foto. Quin susto. I ara, a la foto que estem fent...
3: No, no hi cabrem.
2: No hi cabrem. Ha de fer un gran angular. Ha de posar a 0,6. Ara, és que un moment, hem de fer la foto i m'estic acostant al Jordi, perquè si no... A veure, sí. El micròfon no dona per més. Ara sí, molt bé. Molt foto bé. Feta, que la podeu trobar a l'Instagram de Ràdio Calde. Adiós, Monter.
3: Gràcies per venir fins a la platja.
2: Exacte, sí.
3: A fer-nos una foto.
2: Sí, se'ns descobrirà el pastís, vaja. Sí. Bueno. Doncs això...
3: La teva teoria, quina era?
2: Ah, sí? Que, és que clar, m'ho ha tallat.
3: Tot tallat.
2: Que estan assajant teatre.
3: Pot ser,
2: ja
3: pot
2: ho he
3: ser.
2: Dit, ja ho he dit.
3: Això és la teva teoria, eh?
2: Sí. Sí.
3: Doncs jo crec que vas ben encaminat, perquè en parlarem un altre dia, però ja us diem que al web del centre podeu comprar entrades per veure Corredossos de Baix, que és l'obra de teatre de la companyia La Bretxa del centre, que ja vam fer i que l'han de tornar a fer.
2: Exacte, l'han de tornar a fer i en parlarem de quan, però
3: sí.
2: Diem-ho, va. Perquè va, el dia sí.
3: Dia,
2: va,
3: el dia
2: va.
3: Ja podem dir, que és el 4 d'octubre.
2: 4 d'octubre.
3: Si voleu entrar al web del centre, a l'apartat d'activitats, allà hi ha el link per comprar les entrades.
2: Vinga, per tant, ja sabeu quina activitat heu de fer el 4 d'octubre.
3: Sí.
2: Que
3: ahir no em tiri sorra.
2: Jordi,
3: molesta la sorra.
2: No, és la tovallola que ha quedat plena de sorra i l'he expulsada, però me n'he anat a 20 metres.
3: Però no serveix.
2: Però no serveix.
3: No serveix
2: el vent t'ha portat la sorra cap a tu.
3: Sí.
2: Em sap greu.
3: Bueno,
2: em sap greu.
3: Jo,
2: no. A més, és sorra d'aquesta, són pedres. Vull dir que no és sorra, eh?
3: Que jo estic fent nudisme ara, eh? Si me'n va una a l'anus m'hauràs d'aplicar la crema. Veus? Aquella.
2: Per això la porto. Sempre va bé, sempre va bé. És el Ruscus Llorenç.
3: Molt bé.
2: Doncs escolta'm.
3: Doncs això, que no fan res, cap activitat aquest cap de setmana, suposo, perquè estan ja preparant sobretot el teatre els de...
2: Vale, per tant estan teatre i després festa major, que ho desvetllarem demà, eh?
3: Sí, demà, ah? Que ens escoltin tots.
2: Sí, festa major i capbuitada, perquè és el PAC. És el PAC.
3: Va tot junt.
2: Molt bé, doncs escolta, Jordi, aprofitant aquesta... Que ara ja és sora baixa, eh?
3: Sora baixa.
2: Aprofitant que és sora baixa, m'agradaria comentar-te que el casino...
3: Sí?
2: El casino, el dia 25...
3: Dia 25.
2: Que és aquest divendres...
3: Divendres fa bastendres.
2: Exacte. S'inaugura una nova exposició.
3: Ah?
2: Sí. L'exposició es titula... Humanitats en suspens.
3: Bueno, jo era un expert en això, en suspens. El col·le sempre suspenia, jo.
2: No hi té res a veure.
3: No hi ha cap foto meva?
2: No hi té res a veure, Jordi. No. En aquest cas, Humanitat en suspens és una exposició que inaugura la Montserrat Boada i que, mare meva, és una exposició que podreu gaudir la inauguració a les 7 de la tarda aquest divendres amb la típica copeta de cava.
3: Això és tradició, no?
2: És tradició.
3: Les exposicions sempre
2: sí,
3: hi ha d'haver-hi cava,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè l'expo dona per cava. Dona per sentir-te una miqueta glamour, no?
3: Sí, perquè res de Fanta i Coca-Cola,
2: no.
3: I ganxitos.
2: No, per
3: favor. Exposicions, no, cava.
2: Olivetes, patatetes, sí.
3: Sí, això pot caure, però...
2: Això cau una mica. Bueno, perquè algú has de tenir la panxa.
3: Sí.
2: Saps?
3: Però el cava deu ser d'una marca...
2: El cava s'ha de prendre cava. I això ho organitza Arts Group. És una activitat gratuïta que estarà disponible al fet de poder obrir i entrar al casino, en aquesta sala d'art, a l'espai d'art casino, fins l'1 de novembre.
3: Ah, hi ha temps.
4: I a més hi ha tota la festa major.
3: Clar, per tant, ja podem dir que és un acte de festa major, aquesta exposició, doncs.
4: Ostres, ens hem avançat.
3: Hem dit un acte ja. sense voler.
4: Sí, doncs és un acte que... Podem dir que és un acte que estarà present a la festa major. Sí, vale, correcte.
3: Perfecte,
4: correcte.
3: Tu.
4: Molt bé.
3: Doncs vinga.
4: Molt bé. I tu, Jordi, saps? Amb tu... No em passa el temps aquí a la platja.
3: No, perquè t'has deixat el rellotge a casa.
4: Sí. A casa no. Estava a l'aigua.
3: Ah.
4: Estava a l'aigua i estava tirant unes molles de perquè m'he endut una bossa de patates.
3: Sí.
4: I les molles he anat allà a tirar-ho. Vale? Sí, sense la bossa.
3: No,
4: les molles a la mà.
3: Vale.
4: Les he tirat.
3: Ah.
4: I han vingut les gavines.
3: Vaja.
4: I jo el que no sabia és que les gavines tenien una tècnica que amb el bec et treuen la corretja del rellotge.
3: Doncs sí, és una tècnica que van aprendre també dels monos de Gibraltar. són les espècies que roben més.
4: Sí, és, clar. Sí. I llavors us revenen, tu creus?
3: Jo no entenc com va el mercat negre d'animals.
4: Animal, no...
3: No, però no sé si hi ha alguna parada als Encants regentada per un mussol o una urraca.
4: Home, clar, sí. El mussol li escau, és un animal que li escau ser botiguer.
3: Sí, oi? Fa pinta. És que ja me l'imagino fins i tot amb la bata aquella d'abans de l'auca del senyor Esteve.
4: Sí. Molt bé, doncs escolta, passem de l'auca del senyor Esteve al casino de Caldes. Fixa't.
3: Va, vinga, va.
4: Perquè hi ha us hem estat comentant la setmana passada i l'altra el Festivalet de la Fresca, que estem a la tercera edició. Mm. Doncs aquest dia 26 i tornem al casino. És l'última, eh?
3: Sí, aquesta vegada venen en concert els Rotunds i no venen sols. Qui els acompanya, Ferran? Perquè això és...
4: Això és xulo, perquè els artistes que van participar al concurs de karaoke del bar La Font CN Caldes els acompanyaran a Rotunds, que és una banda de rock i blues, el líder de la banda és el Jordi Martí, conegut aquí a Caldes i desconegut com a gran cantant.
3: Ah,
4: Jo crec que és encara prou desconegut aquí a Caldes i crec que té... Ostres, la gent l'ha de venir a escoltar, el tio canta molt bé. Faran una hora i mitja o dues en total de repertori, eh? No, però o sigui... Bueno, clar, serà una hora i mitja ells i mitja hora dels participants. I alguns participants cantaran amb ells, amb la banda, que han ja fet assajos i tot, i això. Per tant, serà un mix molt xulo.
3: Expliquem que el Jordi formava part de l'organització del karaoke juntament amb tu.
4: Exacte, de fet ell era l'organitzador i el Josep Pieres i jo érem el jurat, que tu imagina't tenir-me a mi com a jurat.
3: Bueno, o sigui... no sé, ets Lil Dami, no?
4: és veritat, sí, jo anava sempre amb una arracada i intentava com no vocalitzar molt, no? Perquè... I ho has fet molt bé.
3: I ja està. I el Pieres era el que fotia canya.
4: De fet, si et dic la veritat, jo era el que xerrava i el Josep deia molt poca cosa.
3: Ah, sí?
4: Sí, però el que deia no, sempre anava allò directe, contundent.
3: Contundent.
4: Doncs escolta, Festivalet a la Fresca, concert Rotunds més els artistes del concurs del karaoke del bar La Font CN Caldes, amb un format íntim perquè ho farem a la sala 2. A la sala 2, amb només 100 persones de capacitat.
3: Sala 2 és la que anomenem sala de les cortines.
4: Sí, sala cortina, també anomenada sala cortina.
3: Clar, és que ara ens perdem amb els noms. Hem de fer una estructura del casino per recordar. Sala petita...
4: A veure...
3: És a baix, la sala d'exposicions.
4: Sí, que la sala petita té dos noms.
3: Vale.
4: Que nosaltres li diem sala petita quan fem una activitat que no és d'art.
3: Vale.
4: I li diem espai d'art, casino, quan és exposició.
3: Vale.
4: Vale? Llavors, puges a dalt i tens el foyer, que és el bar...
3: De... On es folla.
4: És el bar on es fan alguns concerts vermut.
3: Sí.
4: I després, si entres, hi ha la cortina posada, allà tens la sala 2. Mm-hmm. O sala cortina, com va batejar el David Verdaguer.
3: Molt bé.
4: I després tens ja la platea i la sala gran del casino, per tant...
3: O sigui, quatre sales.
4: Sí, o sigui, són quatre espais, petita, foyer, sala 2 i sala gran. no? Que de fet la sala gran pot incorporar o no, depèn de la quantitat de gent que vingui, la sala 2.
3: Perquè se'n retiren les cortines.
4: Exacte.
3: Molt bé. Sí. Que molt bé. No són els únics espais, perquè després quan hi ha microteatre...
4: Ah, clar.
3: S'utilitzen altres llocs del casino que a vegades la gent no sap que existeixen.
4: De fet, deixa'm dir una cosa, aprofitant tota la gent que ens escolta, una crida que al Jack Infantil, doncs el dia 30 de setembre serà el primer dia d'assaig d'una producció, una nova producció que comencem, és dimecres. Els assajos seran en dimecres i la gent es pot apuntar simplement venint, és gratuït i l'únic que es pagarà després serà l'entrada i ja està. I és una obra de teatre que serà molt xula, que l'escriu, està en procés aquí el mestre Jordi Graví.
3: Bueno, està en procés perquè encara no he començat.
4: Exacte, però
3: bueno, la idea hi és.
4: La idea hi és.
3: Home, que és el més important.
4: Sí. I bàsicament, doncs això, tenim producció del Jack Infantil que s'estrenarà, ja ho dic, perquè 29 de novembre. I del Jack Juvenil, que ja hem començat els assajos del microteatre.
3: Ah,
4: que perfecte. Hi ha tres produccions.
3: Ah, molt bé.
4: Hi ha tres. Una dirigida per l'Oriol Bassols, que l'obra es diu Família. Una altra dirigida per l'Aleix Vila, que es diu... de fet, es deia Estat Mental, ara la canviarem per una altra.
3: Ah.
4: Sí, per què? Perquè els dos actors són més joves del que ens pensàvem que podrien ser. I llavors hem de canviar per temàtica.
3: Vaja.
4: Sí, vale, sí. Vale. Però ho canviarem. I vale. Després la que dirigeixo jo mateix, que es diu Nàdia, que la va escriure la meva germana, i tots la podreu veure, perquè ara vinc d'assajar. Amb amb la Magalí, la Lídia i la Paula.
3: Molt bé.
4: Molt bé,
3: molt bé. Molt bé,
4: doncs
3: molt
4: escolta,
3: bé,
4: això... Bueno, el que dèiem, Rotunds, concert de Rotunds, aquest dissabte vinent, dia 26... un preu de 10 euros per socis i general 12 euros. I allà serà a les 7:30, és a dir, 7:45.
3: Molt bé, tinc ganes, I ens quedem al casino, però ara el dia 27, perquè torna la nit de bojos a les 6 de la tarda.
4: Nit de bojos! Nit de bojos! Molt bé, aquelles nits fantàstiques, Ai, que és a veure, és la nit, però que és la tarda, vale?
3: Bueno, és tardor, ja sembla una mica de nit, no?
4: Sí, això és veritat.
3: Au, ens estan posant una música aquí.
4: Ei!
3: Qui ens està posant una música? Què és això?
4: Ei!
3: Vinga.
4: Ah, mira, tenim aquí el... molt bé la música! La música!
3: Estem a la platja, molt bé!
4: O has posat tu música?
3: No, tinc un canal obert i s'ha colat la música que posen des de l'alt estudi.
4: Ah,
3: ai, no, que estem a la platja!
4: Estem a la platja! Molt bé. Doncs escolta, nit de bojos a les 6 de la tarda.
3: 6 de la tarda, molt
4: bé.
3: Que
4: ens visita aquí.
3: És el Jorge Santini.
4: Sí, tu el coneixes?
3: No.
4: Jo tampoc. Però està ple, eh?
3: Sí, oi? Té molta anomenada, no?
4: Sí.
3: Però anomenada, no sé ell, però l'espectacle en si, que fa, sí.
4: Sí, perquè es diu... Era ser...
3: Una vez...
4: Los 80.
3: Molt bé. Que era ser una vez eren els dibuixos animats que feien els 80.
4: Sí.
3: Era ser una vez el hombre, era ser una vez la tierra, i hi havia diversos d'aquests.
4: Sí, jo crec que només recordo haver vist com algun anunci de... Saps aquest anuncis com de la tele, però anunci de la sèrie?
3: Sí, perquè també...
4: Feien en cromos o enciclopèdies o...
3: Sí, enciclopèdies, o els venien en packs amb DVD...
4: Això. Doncs això és el que jo recordo. Clar, jo sóc dels 90,
3: clar, per això
4: i
3: no...
4: això ho recordo, si ho recordo, per tant estem parlant del 98, 99, 2000.
3: Que devien vendre ja la col·lecció per nostàlgics.
4: Això mateix. Doncs res, escolta, diumenge, dia 27... La quarta nit de bojos, és a dir, que estem parlant de ja 4 anys, de monòlegs continuats.
3: Sí.
4: Molt bé.
3: Això no vol dir que hagin de canviar ara sempre a diumenge.
4: No.
3: Això és excepcional.
4: No,
3: pot ser que sigui en dissabte, pot ser que sigui en divendres, com en abans.
4: En dimarts. Si em dius allò, fes-me un dimarts, jo t'ho faig en dimarts.
3: Fem un dimarts pel nostre públic de la taquilla. Fem la taquilla en directe des del casino.
4: Hòstia.
3: Més nit de bojos.
4: Boníssima. Home, això està bé perquè així vindrà algú.
3: Sí, els que vinguin a veure Nit de Bojos, sí, ens hauran de tragar nosaltres com a taloners.
4: Em sembla molt bé. Doncs escolta, molt bé, molt bé. Jo estic tan a gust amb tu a la platja, ai, Jordi.
3: És que aquesta platja...
4: A veure, mira. Sí, mira, escolta això. Mira.
3: Passa'm una cerveseta, va. Així,
4: m'agrada. Ai, saps què? A mi la platja m'agrada quan grinyola. Ho sents?
3: Sí. T'has comprat una maca que no... Grinyola molt, eh?
4: Sí, sí. No, doncs això, a mi la platja m'agrada. Sobretot m'agrada... Mira, l'altre dia, vull dir fa un mes, eh?
3: Sí.
4: Que és el típic...
3: L'últim, sí. Bueno, a vegades a mi em passa l'altre dia i fot un any, eh? Sí.
4: Vaig anar a Lloret.
3: Lloret, Lorito.
4: Sí, a Lloret, i que vaig anar amb el Pere Puigdomènec, mm-hmm, i amb l'Aleix.
3: I amb l'Aleix, vaja, una bona representació del Jack, eh?
4: Ah, això mateix. I, hòstia, hi havia uns joves allà tirant-se de les pedres, mm-hmm, saps? Que
3: De l'escull,
4: no? No de l'escull del port. Ah. Era de, diguéssim, de com se'n diu,
3: els pedres que els penya-segats que hi ha
4: allà. Els penya-segats, això mateix. I ostres, era tan xulo perquè em va recordar a la meva adolescència, no perquè ho fes jo, sinó per veure els quillos tirant-se des de... Sí. I vaig dir, hòstia, que lluny que em queda l'adolescència.
3: I no ha canviat res el temps,
4: no canviat res,
3: perquè tothom ho fa encara, oi?
4: Ah, sí, però i que bé que estic ara.
3: Sí.
4: Saps? O sigui, ho compares amb aquell temps, no?, de l'adolescència, i això t'ho dona la platja. Mm. Que compares i veus la gent, i és la platja democratitza, com la cultura, sí, sí, no?, com la sala de teatre.
3: I tant.
4: Que estàs allà al costat d'algú que plora amb tu, que riu amb tu, potser és més ric, és més pobre, però és igual, perquè al final... L'emoció, no? L'emoció. Mm. A mi la platja m'emociona.
3: Sí, sí, la platja ens uneix.
4: Sí, ens uneix.
3: Mentre no sigui una platja nudista, que després allà sí que hi ha gelosia i...
4: Bueno, sí, tu creus?
3: I marxes plorant.
4: I... Sí, sí, sí, sí. Bueno, allà hi ha aquella anècdota, no?, de que el Mauri es va trobar al Mas, a una platja nudista.
3: Ah, sí, sí, sí, sí, sí. És veritat, sempre ho explica l'home del temps. Que
4: sí, jo...
3: anava despullat. L'Artur Mas no anava despullat, eh?
4: No, exacte. Jo crec que és una anècdota que no calia explicar.
3: No.
4: O sigui, tu fixa't, eh? El que t'està dient és... El Mas em va veure la Pilila...
3: Sí, sí. L'home del temps de TV3.
4: I ja està, perquè no té més a explicar.
3: No.
4: O sigui, és a dir, li vaig ensenyar la Pilila al president.
3: Sí. Aquest seria el titular.
4: Aquest sí, és el titular. Llavors, ostres, bueno, curiós. És un titular curiós.
3: Un isobara. Escolta, que ens queden 30 segons.
4: Vinga, va, doncs, escolta, se'ns acaba el temps i nosaltres aquí ja comença a fer fred. Per tant, deixem-ho aquí.
3: Molt bé, demà ens trobem a la plaça del Font del Lleó per conèixer el cartell de la Festa Major i la programació, recordeu, eh?
4: Tanquem per avui la taquilla.
3: Adeu!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins, amb
3: César Arquer
2: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat, de persones interessants, properes.
3: On coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
2: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
3: Comencem!
2: La setmana passada vam obrir una de les portes de Miró Garden Orgànic i ho vam fer amb el Xavier i amb en Joan. I ens van endinsar a la seva història, en la seva família, en els començaments, en els projectes, en la forma d'observar les plantes i també en part en la manera de mirar la vida. Però com ja sabeu, ens van quedar portes per obrir i avui, gràcies al Xavier, n'obrirem unes quantes més, si ens deixa. Avui, però, entrarem en un món molt més pràctic. Entre altres, com saber quan una planta ens demana ajuda, com conèixer si té massa aigua o si en necessita més. Ens donaran uns petits consells de què podem fer, perquè tres plantes molt habituals, per exemple la poinsettia, una planta d'interior, o una orquídia, les puguem gaudir durant molt més temps del que tenim. Però també entrarem en un món que sabem que l'apassiona: els horts, la sostenibilitat, la manera de treballar amb la natura. Però hi posarem temps. Eh que sí? Xavier, que li ficarem un temps.
4: És que m'he descuidat les claus de les portes. No sé si em podrem obrir gaire.
2: Sí, eh? Home,
4: o sigui,
2: sí.
4: Ja veurem
2: ja si, t'empujaré,
4: si
2: ja.
4: Fem palanca o alguna cosa d'aquestes.
2: I com dèiem, recuperarem una faceta que l'altre dia gairebé no vam poder tocar: la divulgació, la ràdio i la televisió. Aquesta capacitat de comunicador que té, de fer, ja veieu, de ser entenedor i de forma propera allò que per molts de nosaltres de vegades ens és molt complicat. De fet, crec que aquesta és una de les coses que més m'agrada la seva manera de fer, que no només ens parla de plantes, sinó que ens ajuda a entendre-les i a veure-les diferents, com a sers vius que són. I com a tals necessiten atenció, respecte, cura, perquè, com tan bé diu ell, mengen, beuen i, sobretot, si estan bé, poden combatre moltes coses. Avui torna a ser aquí amb una gran mostra de generositat, en la seva apretada agenda, amb aquella manera tan planera i propera d'explicar-nos aquest món. I jo proposaria una cosa a qui els ens escolten. Tal i com va dir ell, quan entreu en un garden, pregunteu, consulteu, deixeu-vos aconsellar. I si ho podeu, fer-ho a Miró Garden Orgànic de Caldes. Millor que millor, quilòmetre zero, sostenibilitat com a top. Perquè darrere una persona hi ha una història, però darrere cada planta que comprem hi ha un ser viu que volem que ens acompanyi durant molt de temps. Xavier, gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres i per obrir-nos avui unes noves portes.
4: Benvingut. Bona tarda, gràcies a vosaltres.
2: Molt bé. Doncs, Xavier, l'altre dia vas compartir sí, que et faltava temps per fer tot el que volies fer. Volies començar a tenir temps per aprendre anglès, llegir, fer coses que t'agraden. Per això et volem agrair altre cop que tornis a estar aquí. Però, Xavier, amb aquesta setmana que ha passat, ja has trobat una mica el teu, per dir-ho, equilibrium?
4: No, encara no.
2: No, encara?
4: Això no s'acaba mai, perquè quan el trobes torna a desequilibrar-se, saps? Això és un no parar. Però bueno, bé.
2: Sí? Bé, sí, avui sí. Et veig millor, que no plou. Bé, sí. Abans d'entrar en matèria, escalfar motors, deixa'm treure uns temes que l'altre dia ens van quedar a l'aire. Has pogut esbrinar d'on ve exactament el nom del Negrell? O saps alguna cosa més?
4: No, ho sé, no he pogut esbrinar. I
2: no,
4: si dic la veritat, no hi he pensat.
2: No, passa res, no et preocupis. Ja t'agraïm que estiguis aquí. Escolta, però sí que una cosa molt ràpida. L'altre dia també parlaves del rierol que passa al costat de la finca i que deies que sí, havia millorat. Quin sí, tipus de natura creus que hi ha tornat? O quins animalons ara creus que hi trobem ara que potser havien desaparegut?
4: És el torrent de les Arenes, és un torrent que jo sempre dic que de petit, quan vam començar el garden, jo hi anava a veure aigua allà, o sigui que recordo perfectament baixar baix al torrent i veure aigua. És el torrent de les Arenes perquè és veritat, és el seu fons, diguéssim, és molt arenós, és molt sorrenc, no? Hi ha molta sorra, no? Això fa que baixi aigua molt neta, molt clara, no? És una aigua que ve de la zona del Salt de les Bruixes, que en diem, la zona de Regassol, cap allà dalt. I, home, doncs nosaltres, la part nostra que ens toca al garden, el que vam organitzar ja fa uns anys, va ser una activitat precisament un voluntariat amb gent d'una empresa i de més, i vam fer una tasca de netejar la riera, el torrent, arran del Garden, no? Llavors el vam netejar, vam fer-lo accessible, vam fer doncs construir unes petites escaletes, un petit recorriolet, hi ha un petit santuari, hi ha una i tal, allà pots seure, pots llegir, pots meditar.
2: Carai.
4: I pots tornar a pujar.
2: Molt bé.
4: I home, això és xulo perquè d'alguna forma t'endinses a sota d'aquelles alzines que hi ha en centenàries, allà hi ha unes alzines guapíssimes, carai, centenàries, molt maques.
2: Molt zen, no?
4: I exacte, i és una forma d'apropar un espai que ja existeix, doncs a que la gent que va al Garden, a part de comprar les plantes o el que sigui, que tinguin l'opció també doncs d'anar allà a descansar o a connectar una mica amb la natura.
2: Però sí, no m'has dit lo dels animalons. Creus que hi ha alguns altres que abans no hi eren o no?
4: Sí, bueno, el que hi ha ara és el senglar aquest.
2: On hi ha?
4: Aquest ens incordia bastant, pobret. Però bueno, fa la seva feina, va pujant amunt i avall. No, no, el que sí que hi ha són algunes aus aquàtiques que quan plou el riu baixa aigua, llavors pugen, de la riera van pujant cap al torrent amunt i sempre doncs apareix alguna... Llàstima que l'últim diguéssim animal interessant que vaig veure va ser una salamandra, i no fa gaire, fa 3 o 4 anys. I que això és un indicador
2: de bon
4: estat de l'aigua,
2: no? Molt bé.
4: La salamandra, i aquesta ara fa temps. Ui, però de totes formes estic pendent també de recuperar una mica la part humida del torrent, recuperant l'aigua que fem servir per regar el Garden, que nosaltres no apliquem cap producte químic contaminant. Recuperar les aigües i fer-les anar directament al torrent i crear un espai que sempre estigui humit, amb el qual sí que creiem que allà doncs s'hi establiran una miqueta alguna colònia.
2: Que interessant, Javier. Molt bé. Doncs escolta, mira, si passem ara a un altre tema, era un tema que també vam passar molt per sobre. Era un dels grans problemes que tenim amb les plantes. Sembla que reguem massa i moltes vegades les ofeguem. Ens vas explicar que necessiten un bon drenatge, que l'aigua no ho és tot, que és un mitjà, perquè també necessiten nutrients, adob, menjar, i aquí hem de recuperar una frase teva en els mitjans, que no ens deixa indiferents i ens treu un somriure. Tu has dit diverses vegades, i si no em corregeixes als mitjans, la pinya aquella que tenen les regadores al final hauria d'estar prohibida. És així?
4: S'hauria llençat les escombraries, sí, sí.
2: Xavier, què t'han fet aquestes pobres regadores?
4: No, nosaltres el que expliquem és que l'aigua ha d'anar on ha d'anar, no només a fora del test, sinó... bàsicament ha d'anar dintre el test, no? Llavors amb la pinya aquesta una mica el que aconseguim moltes vegades és mullar les fulles i que l'aigua ens vagi a fora del test, no? Per tant, les arrels, que són les que necessiten l'aigua, estan dient, escolta, aquí aigua et llançaràs, però a mi no me'n ve ni una gota, no? Llavors sempre hem d'intentar regar localitzadament, no? A la terra.
2: Molt bé. Escolta, si et sembla una altra cosa, imaginem que una planta ens demana ajuda, que aixeca la mà i ens diu, ei, mira'm una mica, per variar, no? I quins són els primers senyals que hauríem de veure? Fulles grogues, taques, fulles seques, insectes... Què ens està dient realment?
4: Bueno, les plantes... diguem que una de les coses que us explico sempre és que les plantes parlen, no? L'altra cosa és que parlin el mateix idioma que nosaltres.
2: Clar,
4: no,
2: per,
4: no,
2: això,
4: no?
2: Per això et dic que sí,
4: per
2: podem
4: tant,
2: entendre-ho.
4: Hem d'intentar entendre l'idioma de les plantes, no? Un dels més evidents és observar, no? O sigui, és la cara que posen, eh? Això és com quan anaves aquí amb el doctor Mirambell, els que ja tenim uns anys, no? I aquell home et mirava una mica sencer, a veure quina cara fa, ui, això no sé què, no? Tens el tal, el fetge, no sé què, tal. O sigui, mirant la cara una miqueta, a vegades determinaves quina malaltia podies tenir, no? Amb les plantes passa igual, no? Observant-les, veus, i quins són els símptomes? Home, això no
2: s'ha... Però més preocupants,
4: No s'aprèn en 2 minuts, però...
2: Però amb 5, ja te'n donaré 5
4: però
2: avui,
4: però sí que... No, un dels primers símptomes és mirar la planta en general. Jo sempre dic, no has de mirar aquella fulla, és que aquesta fulla té una taca... No, aquí no anem bé. Tu has d'apartar la planta una mica lluny i mirar-la en general com està, no? Llavors mirar una mica el port de la planta, no? El port ha de tenir un port determinat, no? Les fulles cap amunt o un color determinat, no? O sigui, la planta ja té una característica pròpia en condicions normals. Doncs tot el que s'allunyi d'aquelles característiques és el que ens pot començar a indicar alguna cosa, no? Si és falta d'aigua, doncs normalment tens les fulles que es van tirant cap avall i la terra està seca, això és molt important, perquè quan és excés d'aigua, fixa't que les fulles també tiren cap avall, però la terra està mullada i en 3 dies està morta. En canvi, quan és falta d'aigua, les fulles estan penjant, normalment, la terra està seca, i la planta la recuperes, la regues i es torna a recuperar. O sigui, això és molt important. Per exemple, després sí que tot en general, el color de la fulla, que també ho hem dit ara, no? Si veus que el color et va variant, es va tornant més un to més groc, si és que la fulla és verda i no és groc, hi ha plantes que tenen la fulla groga de natural. Hem de posar sentit comú.
2: O que tinguin taques.
4: Llavors, sí, pot ser que estigui groc, que tinguin taques, és menys perillós per mi, perquè solen ser fongs, solen ser malalties fúngiques, i si té insectes, que veiem que estan enganxats a les fulles, o orugues que es mengen les fulles, també és bastant obvi que hi ha algun insecte. Però bueno, això sempre us dic que no em preocupa a mi, que la planta tingui pulgó, tingui orugues, per mi no és un tema preocupant, ja sé que hi ha molta gent que no hi està d'acord. Això no és preocupant, el preocupant és la salut de la planta. Ja us he dit moltes vegades que si la planta està saludable, que hi hagi alguna oruga que es mengi alguna fulla, o que hi hagi algun pulgó que està allà, doncs
2: també
4: penso que
2: tenen dret, no? D'alguna manera.
4: A estar allà, sí.
2: Escolta, Javier, i ara no riguis, les plantes escolten música o és utòpic això? O els agrada la música?
4: El que està demostradíssim és que les plantes desprenen música, o sigui, generen
2: Ostres,
4: música.
2: Ostres, què dius ara?
4: Això és el que sí que està demostrat i hi ha científics molt aficionats a aquest tema i està, doncs això, no? Estan amb aparells electrònics i amb sensors determinats i tant, estan escoltant la música que pot fer una planta, no?
2: Que són tipus vibracions o què són?
4: Bueno,
2: ones o...
4: Clar, nosaltres emetem ones,
2: clar, però amb una freqüència que no...
4: Estem preparats per escoltar-les, la freqüència...
2: Correcte.
4: Doncs pues elles ho emeten amb una altra freqüència.
2: Carai!
4: Llavors, això ara s'està doncs, treballant bastant i a veure, segons la música, el so que emet, doncs també una mica el que et vol transmetre la planta.
2: O sigui, no? El Garden, allò és un liceu, no?
4: Ah, exactament. Si et poses amb la freqüència que d'allò, sí. No, jo faig broma a vegades, i dic, pobra planta, escoltés la seva freqüència, sentiria uns xiscles en allà que no. Les que s'estan morint, les que no sé què... O sigui que jo m'agrada visualitzar-ho, això, sí.
2: Molt bé. Escolta, i abans de passar a un dels temes teus preferits que hem comentat abans, deixa'm demanar-te fer-ho fàcil i amb 5 minutets, 3 plantes i 3 consells senzills, com hem dit abans, molt pràctics, d'aquells que podem recordar quan arribem a casa i sobretot que podem fer. Un per aconseguir que, per exemple, una poncítia duri més enllà del Nadal. Què ens recomanes?
4: Primer de tot, saber la planta que és. O sigui, la poncetia és una planta subtropical, originària de Mèxic. És una planta que no suporta temperatures per sota dels 2-3 graus positius. Aquesta, a partir d'aquí ja se'ns moriria. Per tant, això ja és una pista, no la podem tenir a fora a ple hivern. És una planta que necessita molt poca aigua. És una eufòrbia, es diu eufòrbia pulcherina. Aquest és el nom botànic d'aquesta planta. Per tant, les eufòrbies, en general, són plantes que necessiten molt poca aigua, rics molt espaiats. O sigui que tenim una altra pista, regar-la només quan la terra està absolutament seca. Molta llum, de fet, poden estar al sol, o sigui que ja tenim una altra pista, molta llum, pràcticament sol, i poc més, quan passa el Nadal, que el dia es comença a allargar, un consell, també una recomanació, és retallar-la un 20, un 30%, tota la part de dalt, de les bràctees. Sí, llavors, això no és que sigui obligat, però et ramifica més bé, et puja més i broden, realment és una planta que moltes vegades es llença o de més, perquè també hi ha una característica que hem de tenir en compte, que és que cau tota la fulla, gairebé a totes els hi cau la fulla, això no vol dir que estigui morta, deixa caure la fulla, queda el tronc verd, que això també és un altre símptoma que hem de veure, o sigui, si el tronc és verd i tendre, la planta és viva, no la llencem.
2: Clar. O si la talles també pots veure si està verda o no?
4: Sí, però en aquest cas el tronc es veu, perquè és una planta que el tronc ja és verd, és com una branca tendra, llavors veu si és verd, no? Per tant, seguint una mica aquestes pautes, doncs podem aconseguir que la planta torni a...
2: Aviam si aquest any ho aconsegueixo. Mira, m'han aguantat fins al juliol. I el juliol, pom... Però la tinc encara,
4: Ah, sí? Però sí. Seca.
2: Sí, la tinc seca.
4: Llavors pots fer una escultura o alguna cosa
2: d'aquestes. Sí, t'ho dic en sèrio, però la vaig mantenir fins al juliol,
4: Sí.
2: Sí, però es va suïcidar, pobreta.
4: Ai, pobra, no diguis això. No.
2: Sí, va emetre una ona que no vaig entendre.
4: Alguna cosa va passar que no vas estar al cas, això sí.
2: Segurament. Escolta, doncs, una altra planta. Aviam, quins consells ens pots donar? Una orquídia, que també és molt típica. Aviam.
4: Una orquídia, el mateix. Una orquídia, primer de tot, és que clar, hi ha coses que s'han d'explicar així molt ràpid. Una orquídia és una família vegetal que està a tot el món. O sigui, està a tot el món menys a l'Antàrtida i els deserts més secs. O sigui que orquídies n'hi ha a tot arreu, al Pirineu, a tot arreu. Ara bé, tu et refereixes, crec, al Phalaenopsis, que és una varietat d'orquídia, que és la que coneixem més, aquesta doncs, sí, que veiem a les botigues i tal, el garden, no sé què, no? Això és un Phalaenopsis, és un tipus d'orquídia. Aquesta Phalaenopsis és una planta, és una planta epífita, és una planta que el seu lloc, diguéssim, d'origen, el seu hàbitat natural, viu a dalt dels arbres. Ell té un sistema radicular, unes arrels que, més que arrels per agafar nutrients de terra, són arrels que les ha desenvolupat, ja us ho explicaré un altre dia, per poder atrapar els arbres, per poder-se agafar a dalt dels arbres i estar més a prop de la llum. Llavors, això ens dona pista. És una planta tropical, no aguanta el fred, no aguanta temperatures de menys de 12-14 graus. Necessita molta llum, també. Les arrels no han d'estar enterrades a terra, que a vegades tenim la mania d'anar canviant el test més gros i cada cop més gros i posar les arrels dintre. No, error. L'arrel ha d'estar a fora. L'arrel serveix per agafar l'humitat de l'ambient, sobretot. També fa una mica de fotosíntesi, si té llum, o sigui, agafa l'humitat de l'ambient i s'agafa si és que té algun lloc per agafar-se. I els nutrients, i a més els agafa per les fulles i sobretot per la part central de les fulles, on hi ha l'ull, que diem, allà on hi ha el brot, ella pensa que quan està a la selva, dalt d'aquells arbres immensos, s'alimenta de les fulles que cauen dels propis arbres, cauen, es dipositen a la zona central d'aquesta mena de pinya, el brot de la planta, allò es va descomposar, l'aigua de la pluja, cauen allà també, i allà ella té la capacitat per transformar allò doncs, en nutrients, saps?
2: O sigui que... Són una mica aèries, no?, d'alguna manera?
4: Són plantes epífites. Epífites vol dir... és que una planta aèria seria la tillància. La tillància és una planta que viu de l'aire només. És diferent. Això és una planta epífita, que vol dir que viu a dalt dels arbres.
2: Però en els gardens, perdona que t'interrompeixi, jo he vist més d'una vegada que les orquídies, i si no em corregeixes, que les arrels estan a dins d'un tipus de substracte que no és terra, no? És correcte, això?
4: Les arrels en un garden estan primer en un test molt petitet, que és transparent, normalment.
2: Sí, correcte, és perquè és transparent.
4: I el substracte que hi ha és escorça de pi, perquè ens interessa que hi hagi el màxim d'aire i el
2: llum,
4: màxim
2: no?
4: de llum. Mira, en aquest cas, i per això el test és transparent.
2: I ha de ser sempre transparent.
4: Bueno, és que saps què passa? El test que es ven l'orquídia és només perquè s'aguanti. O sigui, tu podries tenir l'orquídia sense terra. Com us hem dit,
2: i com el posem a casa? Perquè, vull dir...
4: No, amb el mateix test que la compres, la poses dintre d'un altre test de ceràmica que s'aguanti, si no se't tombarà el primer cop que li donguis. Doncs és un tema simplement d'estabilitat. Tu la poses en un lloc que s'aguanti, però tu la podries desmuntar, si mireu algun dels vídeos que he fet.
2: Però queden les arrels sueltes, no?
4: D'allò pot quedar l'arrel suelta i tu la podries posar sobre d'un tronc de fusta, que és el tacte que ja els agrada notar, no? Un tronc de fusta, aguantar-la amb alguns clips, amb algun invent, i la podries tenir amb les arrels totalment a l'aire. Ha de tenir una humitat ambiental determinada, que és entre un 80 i un 100% d'humitat relativa de l'aire, entens? I llavors, doncs, a dintre casa, si les tenim a dintre casa, que o bé hi ha aire condicionat a l'hivern, no?, que és calent, o a l'estiu fred, tot això ens resseca l'ambient, per tant, hem d'estar molt al tanto. A afegir humitat a l'ambient.
2: Això
4: ho podem
2: dir.
4: Aconseguir pulveritzant, per exemple, tenint algun recipient a sota d'allò que hi hagi aigua, que s'evapori l'aigua i ell nota aquell vapor de l'aigua. Un cop o dos a la setmana la pulveritzes ben pulveritzada.
2: Però mai regar amb la regadora, amb la pinya.
4: No. En aquest cas, mira, seria de les poques... Ni de les poques que podria regar amb la pinya. Clar, perquè aquesta, com hem dit abans, aquesta agafa els nutrients per les fulles. Per tant, si tu mulles les fulles, aquí sí que fem bé.
2: Mira.
4: O sigui que no hi hem anat a tocar l'excepció.
2: Vale, perfecte. Molt bé. Mira, cada dia te'n vas a dormir sapiguent una cosa més. No ho sabies, tu, això?
4: I les que falten, jo sé molt poquet, tampoc no penses
2: que... No. Escolta, perfecte.
4: Jo sé molt poquet.
2: Escolta, moltes gràcies. Mira, i com que ho has fet també, passarem a un dels temes que sí que t'agraden tant. Quin és? El dels horts.
4: Hi ha molts, sí,
2: és un tema. Mira, a mi m'agradaria això, que compartissis amb nosaltres aquest tema que t'agrada tant i que en aproximadament 5 minuts no parlessis només del projecte que vas fer aquí a Caldes, que em sembla que fins i tot vas rebre un premi europeu, sinó el que hi ha darrere per tu en els horts. Ens expliques una miqueta? Tot teu.
4: Sí, el que passa és que s'ha de contextualitzar això. No és només els horts en si, que sí que els horts m'agraden i jo en tinc un i de més, sinó és el concepte d'hort, no?, que m'agradaria transmetre. No? Primer és una... Primer és el concepte de comunitat d'hort, no? O sigui, comunitat amb el sentit de que doncs, és una comunitat de parcel·les que tot el que es produeix en allà, tot el que es necessita, és comunitari, o sigui, és de tots, eh? Simplement és que cadascú s'ocupa d'una parcel·la o és responsable d'una de les parcel·les, però el conjunt de les parcel·les seria el producte final d'aquells horts, no? Amb el qual aquí doncs, hi ha tota una sèrie de valors doncs, a compartir, no? El bé de compartir pròpiament totes les activitats que s'han de fer i repartir els fruits, eh? O el de més de l'or, doncs tot això ja és un valor important. I l'altre valor que, en aquest cas, aquest projecte, que no està executat, és un projecte, és que són horts en els quals es practicarà el cultiu regeneratiu i es practicarà també el cultiu de les plantes silvestres comestibles. Això què vol dir? Que les plantes silvestres que hi ha per aquí autòctones de la zona, no cal portar plantes de les antípodes, plantes d'aquí, hi ha moltes plantes que no coneixem i que són molt nutritives, són molt saludables i molt bones, no? Llavors la idea és de que fomentar, mira, ara una que està ara en plena d'allò i que a més és molt nutritiva, molt bona, és la verdolaga, que l'estem, tothom està arrencant verdolagues per llançar-la i tal, quina mala herba, no sé què. La verdolaga és una molt bona herba, no? Per exemple, no? I moltes altres, faríem una llista molt llarga de plantes que realment són molt, molt interessants, són fins al moment males herbes, tothom les arrenca o amb herbicides o no sé què. I és una pena perquè a més són plantes molt resilients i són plantes que sense donar-los diguéssim cap cura, no? Perquè al final neixen soles a la natura, simplement que tinguin les condicions que elles necessiten. Ara em ve el cap al blet, per exemple, que el blet és un espectacle, perquè el blet és una mala herba que tota la vida jo de petit arrencant blets com bojos allà, i clar, el blet és una planta que es fa immensa, es fa molt gran i les fulles és com una bleda, de fet, el nom una mica ve de la bleda, o com un espinac,
2: I també es menja.
4: I també es menja, també és una planta molt nutritiva. Però, o sigui, el fet és que el concepte aquest d'hort, el tema de cultivar, quasi bé que ha de sortir del vocabulari, no és ni tan sols cultivar, és deixar créixer, no? O sigui, un tema és deixar créixer les herbes que realment a la teva parcel·la creixeran, i de les que creixen, les que realment no els hi trobem cap utilitat, doncs aquelles es poden eliminar, no? Però les que sí que són útils, aquelles les deixes créixer. Fixa't bé, o sigui que ni tan sols s'ha de cultivar, no?
2: I tot això voldreu empènyer des del Garden, com allò que deies tu d'un nou projecte, d'intentar doncs, potenciar, doncs, a aprendre tot això que estàs dient tu?
4: Sí, això és un terreny que hi ha annexa al Garden, és un terreny que està al costat del Garden, i com us he dit, el projecte està fet, és veritat que ens vam presentar en un concurs molt interessant, Xarcolant, i bueno, ens falta, doncs, com tot, no? Tenim moltes idees, tenim projectes fets, i ens falta doncs, també gent que també vulgui participar, o sigui que des d'aquí també animo que si hi ha algú que té ganes de participar, aquestes coses doncs, també compten, la participació.
2: Què necessites, mans o creativitat?
4: Voluntariat, sobretot, i gent creativa també, i voluntària, no? Nosaltres estem fent també un projecte que és crear un espai doncs, per fomentar una mica la biofília, inclús la meditació i de més, i la bioconstrucció, i això ho fem amb tallers de voluntariats, saps? És que si no, no hi ha, o ets algun mecenes d'aquests carregat de quartos, potser vosaltres sou d'aquests, no?
2: No crec.
4: Vas aquí
2: amb algun... voluntariats, algun... no? Vols dir? No, som dels voluntariats, nosaltres.
4: Dels bitllets.
2: Estem aquí a Ràdio Caldes. Te'n recordes?
4: Sí, per dissimular. No, faig broma.
2: No, escolta, doncs tu demana tupidola. O sigui, que qualsevol persona doncs, que estigui interessada doncs, donar un cop de mà doncs, amb aquests projectes, no?
4: Sí,
2: que contacti amb el Xavier, doncs, que segur que l'atendrà i que, a part de parlar coníferes i de part d'estar al cent a sota les alzines, doncs, treballareu aquest projecte.
4: Sí,
2: no?
4: Sí, són interessants, jo crec que sí.
2: Doncs escolta, i si passem dels horts a una paraula que surt molt en la teva manera de treballar, la sostenibilitat. Tu has parlat de no fer servir productes químics que no contaminen, avui també ho has tornat a dir. Però si passem a la vida quotidiana, Javier, si avui ens escolta una persona que vol començar a fer les coses una mica millor i ser més sostenible, què pot fer? Coses petites.
4: Sí, però en general, fas bé de dir-ho, perquè moltes vegades ens creiem que no sé, no? Jo sóc ecològic i sé, no? Faig una cosa determinada, no? Però és que moltes vegades no és una cosa determinada, és el dia a dia, no?
2: Clar.
4: És tot el que tu pots fer durant el dia que optimitzis l'energia consumida, entens? No sé, un exemple molt fàcil, no? Jo vinc amb un tercer, no? A mi no se m'acut obrir la llum de l'escala i agafar l'ascensor, jo pujo caminant, no? Per exemple, no? Quan estàs conduint amb el cotxe, no? Tu pots conduir amb el cotxe d'una forma, diguéssim, posant la sensibilitat a com consumir el mínim de combustible amb aquell cotxe, com gastar el mínim els pneumàtics, com gastar, saps? I tot això, si ho interioritzes, doncs
2: són hàbits.
4: Són hàbits, no?

0: vehicle, el mínim que necessitis quan l'agafis, intenta, no sé què, saps? Quan puges a les cases, doncs tal, o sigui, hi ha una sèrie de coses, les aigües, clar, tot això que diem als nens petits, tanca el llum, hi ha una sèrie de coses que només és posar-hi consciència, no? No val només jo vas explico, hi ha com una cosa extrema, i no, si no em tallaràs que m'enrotllo molt,
1: sí, però
0: jo sóc pecador, diguéssim, no? Jo sóc pecador amb el sentit aquest de l'ecologia, perquè jo he tingut la... ho dic en broma, però la desgràcia que ho comentava l'altre dia, que m'agraden el motor, les motos, les carreres i tot això, no?
1: Correcte.
0: Que jo inclús, un dels esports que he fet els últims anys, que és fer enduro, no? Que és enduro, vol dir anar amb moto per camins de muntanya i de més, clar, inclús amb això jo sempre intentava, primer, que és una moto d'una cilindrada molt petita, i segona, que intentava conduir fent malbé, doncs, el mínim a tot plegat, el terra, gastant el mínim de benzina, fent el mínim de soroll, minimitzar-ho tot, i això no vol dir que anés molt a poc a poc. Carai, anar
1: i,
0: el,
1: i els fills
0: altres,
1: han sortit però... igual o no? Els fills i els nets?
0: Jo crec que sí, que la consciència aquesta la tenen, eh? Potser a vegades amb el dia a dia se'ls escapa,
1: bueno,
0: una miqueta.
1: Bueno, com tothom.
0: Però jo crec que sí, que algú... De fet, quan són petits, fixeu-vos que els nens quan són petits van a l'escola... Les escoles s'esforcen, almenys encara que sigui la teoria, perquè ja no entraré en detall, però és igual, però amb la teoria de separar, de reciclar, de no sé què, tal, tal. Llavors, a aquesta edat que els hi ensenyen, et venen a casa i diuen, no, no, papa, això va aquí, això va allà.
1: Què has fet, papa?
0: Està molt bé, eh? No? Vull dir que és molt important, que llavors depèn
1: aprenem dels pares
0: si ho seguim o no, i depèn dels que els hi donen aquestes instruccions, si ells ho fan o no a l'escola.
1: No,
0: és
1: no, ho deixarem aquí, deixem-ho
0: per aquí.
1: No entrarem en detall. Molt bé, doncs escolta, amb aquestes pinzellades i amb aquests trucs o tips, entrem a fer una petita pausa perquè agafis una mica d'aire.
0: Molt bé.
1: I passem a una altra secció, què et sembla?
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Tu, la cançó, que l'altre dia no vas poder gaudir.

0: Xavier, què t'ha semblat? Ara sí que
1: la cançó molt bé.
0: T'ha gustat una mica, no?
1: La cançó molt
0: bé. Que em deies que va ser el primer CD que et vas comprar, no?
1: Sí, un long player, un LP, sí. I me'n recordo perfectament. Jo recordo que vam anar amb els meus pares aquella època a Andorra, que allò era com anar allà...
0: Era barato.
1: Era tal, i exacte. I a mi ja m'agradava aquesta tal, i vaig veure el disc allà, jo tenia un duro, evidentment, però bueno, suposo que les poques pessetes que tenia, perquè eren pessetes aquella època, doncs les vaig destinar a comprar aquest disc. Sí, que encara existeix, encara hi és.
0: Quants anys tenies, més o menys?
1: Devia tenir 15 anys o així.
0: I què, vas baixar amb una ràdio o no?
1: No, ja ho donava per tant. Les pessetes que tenia no ho donava per tant.
0: Era el que donava, no?
1: No.
0: Bé, doncs escolta, ara passarem a una altra secció que també no vam tenir temps de parlar. I obrim una altra porta, perquè, com deia en Joan, tu no només saps fer, també saps comunicar i explicar. I no de qualsevol manera, sinó de forma planera i senzilla, com heu vist. I això, amics meus, és un art. Has passat per als mitjans, i no qualsevol, sinó per Ràdio 4, Catalunya Ràdio, TV3,

0: És a dir, tant per la ràdio com per la televisió. I has acabat fent una cosa molt curiosa. Persones preocupades que et truquen i et diuen: Javier, tinc una planta que està fatal. I tu en directe obres la consultoria, l'hospital de plantes, aliviant, comprenent, ajudant i sobretot donant un escalf a la gent. Javier, quan en directe entra una trucada, què fas? Com ho portes, això?
1: És que...
0: Què et sortirà?
1: Si et dic la veritat és que intento que no fer res. O sigui, intento simplement... sí que si pots, intentes fer una mica de planer, si pots de fer, diguéssim, fer escapar algun somriure, doncs el que t'escolta també m'agrada, no?
0: No fer-ho tan dramàtic, no?
1: Sí, jo intento fer-ho com ara, si estic aquí amb vosaltres, o sigui, intento no. Però bé, ja et dic, trencar una mica el gel, una mica de sí, fer-ho més suau, sí que m'agrada, sí.
0: I escolta, de tot aquest món de la comunicació, què és el que més t'agrada, ensenyar o el contacte amb la gent, resoldre?
1: Jo segueixo sent una persona molt tímida, o sigui, que encara que
0: sí,
1: no ho sembli...
0: Ja se't veu.
1: Jo sóc molt tímid,
0: sí,
1: i a mi si em poses davant de molta gent, segurament em costa, ja ho he fet i tal, però em costa. Per tant, és molt diferent estar davant d'una càmera, que hi ha una càmera i els quatre tècnics de càmera i tal, no? Que al final miro la càmera que no em diu res i m'imagino qui hi ha darrere, no?
0: Sí.
1: Que està davant de molta gent. Per tant, ja et dic que jo em sento còmode, i el contacte amb la gent, si és poca gent, com sempre dic, jo sóc persona de poques persones. Jo quan faig tertúlies amb gent, si són dos, tres, quatre màxim, estic còmode. Ja quan intervé més gent, aquí és quan jo ja no tinc capacitat de liderar, no? De dir, espera't que estic jo, no, que jo he dit... No, aquí ja quan s'ha d'alçar la veu per fer-te notar, ja no, aquí ja no intervé.
0: No, aquí no entra, no toca això.
1: Alçar la veu amb el bon sentit, vull dir que
0: sí,
1: allò...
0: Home, sí.
1: No, ja no.
0: Però escolta, clar, tu creus que l'empatia també t'ha ajudat molt per al tema aquest de la ràdio? Perquè, clar, parlar amb la gent que, ostres, portin un problema, entendre'ls, no? D'alguna manera,
1: sí.
0: Ostres, t'entenc, no? Estan preocupats per una planta, no?
1: Sí, jo els entenc, eh?
0: Pensa
1: que jo, o sigui, el que dius d'empatitzar és una paraula i que la pateixo, eh? O sigui, quan...
0: Què vols dir, pateixo?
1: Sí, perquè jo veig aquella persona, aquella planta, que per ell és molt important i de més, i se li està morint o tal...
0: Ja.
1: Ostres,
0: és que sap greu,
1: saps? I dic... per la persona i per la planta, o sigui, per les dues.
0: Que ja no li vens.
1: Per les dues. Per tant, sí que intento, saps? Posar-me a la seva pell i com puc explicar-li de forma que sigui fàcil, no?
0: Clar.
1: Que a vegades no ho és, però, i de vegades és com tan obvi que dius, bueno, si això ja ho sé, però què més? I no, és que és això, o sigui, moltes vegades és les qüestions fàcils són les que, això és com ho deia una vegada un fisio, no? Fa molts anys un fisioterapeuta, a mi la fisioteràpia també m'agrada molt perquè l'he viscut de molt i l'he patida, i a mi i amb persones de casa, però hi havia un fisio que em deia, diu, en castellà em deia, diu, los pequeños movimientos provocan grandes soluciones, no? I amb les plantes és molt així, les petites coses, els petits canvis que t'ho facin provocaran grans solucions a la planta, no és una gran cosa i posar no sé quants productes i no sé què, no, escolta'm, dic a la gent, tu escolta'm el que t'estic dient i després d'això, si vols ja farem més coses, però primer lo fàcil.
0: Molt bé, escolta, però permeta'm entrar una mica al principi dels mitjans. Quan vas entrar en aquest món? Com va passar tot això? Perquè, clar, estàs tu allà, et dediques a la jardineria, després al garden...
1: Sí.
0: Com arribes a la ràdio i a la televisió?
1: És que fa molts anys. Jo recordo les primeres intervencions... devien ser a la tele, TV3, justament...
0: Ah, vas començar per la televisió?
1: Vaig començar a TV3, a l'Espai del Medi Ambient, amb el Xavi Duran... I vols que et digui, clar, jo sempre he estat ficat molt, doncs, jo què sé, el gremi de jardineria, les entitats i de més... I en aquella època no recordo com va anar, però sí que sé que em van buscar, em van trucar, jo no recordo anar allà a dir, escolta, que vull parlar de plantes, jo crec que no ho he fet mai això, però em van venir i allà vam començar a col·laborar amb el programa aquest del Medi Ambient, que em semblava més un programa molt interessant, vam fer reportatges amb escoles, al Garden, vam començar a parlar de la sostenibilitat, aquella època, et parlo fa 30 anys,
0: i ara ets pioner.
1: Estic parlant fa 30 anys, del compostatge, no? De com fer compostatge, compostatge amb les escoles i de més. I a partir d'aquí hi van a sorgir, la ràdio va haver una època que vaig fer bastanta formació, feia bastants tallers, bastantes xerrades. Uh-huh. I suposo que això pues, va anar portant. Per exemple, TV3 va ser un canvi molt important quan em van oferir participar en el programa, si us en recordeu, que es deia l'Espai Terra. Era un espai molt interessant.
0: Sí, és veritat.
1: Que el feia justament el... jo estava amb la Cori Calero i estava amb el Molina, no?, amb el Tomàs. I allà va ser un programa molt interessant, allà va ser un punt d'inflexió important, perquè jo sé que era un programa que em van donar la llibertat, al principi es van espantar perquè on vaig arribar allà.
0: Per què
1: t'han
0: espantat?
1: Clar, es van espantar ells perquè vaig anar allà i no, això la càmera s'ha de posar aquí, tu et poses aquí, i van dir, perdona, que nosaltres som els que venim. Ai, perdona, mare.
0: Tu vas dir allò de la càmera.
1: I pues, que em sortia de natural, dic, no, et poses aquí, així sortirà el Roser, després tal, no sé què. I tinc impressió, hòstia, que tot va, no? Però va, després em van fer cas, la veritat. I allà era xulo perquè fèiem els reportatges nosaltres, ens anàvem amb el càmera, amb la Repor, amb la Cori, i anàvem a voltar a fer reportatges diversos, i si no, fèiem directes allà al plató també. I allò va ser tot un any sencer, i va ser molt interessant. Llavors, per temes polítics el van deixar de fer de més. Però bé, després aquí doncs, sí que és veritat que he estat a Televisió Espanyola, que hem col·laborat amb el programa Va de Verd, hem fet diversos capítols en aquest
0: carai,
1: programa.
0: Escolta, m'has de signar, m'has de fer una dedicatòria.
1: Que va. I bueno, home, jo quan són coses que veig que poden ajudar a gent i que... Al final, un dels objectius meus és aprendre, és el que et deia l'altre dia.
0: No? Donar,
1: a mi em falta,
0: no?,
1: molt per aprendre, per tant,
0: imagina't, nosaltres,
1: tinc ganes d'aprendre i compartir-ho. Sí,
0: escolta,
1: sí.
0: No te me'n vagis, perquè ja, se me'n van els temps, el tempos. Escolta, recordes el primer dia que vas entrar a la televisió? Entres a l'estudi, no? Entres a l'estudi, et fiquen el micròfon, et fiquen la càmera, vas a maquillatge.
1: Sí.
0: Explica'ns una mica com va anar aquell dia.
1: Hosti, aquell dia...
0: Feia cosa entre l'estudi? Com era això?
1: Jo
0: entre vestides,
1: jo suposo,
0: no?,
1: que sí, no? Perquè, clar, tot aquell muntatge, no?
0: No? Cuida,
1: espera, no, ara passa aquí, espera, una persona que t'acompanya, maquillatge, estàs allà, a veure aquí al costat, ui, si que és aquell...
0: Deixa'm estar.
1: Aquell, no?, que és un d'aquells que veus a la tele sempre, l'altre no sé què, dius, ui, estic aquí. Una miqueta sí, no? I, clar, quan és un directe, pensa que quan és un directe, és un directe, o sigui que no és allò que vas allà.
0: Imagina't.
1: Ai, però que m'he equivocat, un moment, que no, ja és en directe, ja no pots fallar. A més, després amb el temps et vas acostumant.
0: No era el Gerari.
1: Són pocs minuts i en aquests pocs minuts has d'espavilar-te que no se't mengi el periodista,
0: clar,
1: perquè
0: clar,
1: el periodista
0: clar,
1: normalment vol xerrar ell també, saps?
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Com jo. Per això no et deixo xerrar, saps? Perquè si no... Doncs és una mica això, no? Però sí, però és una experiència que la veritat és que m'agrada, anar
0: sí?
1: a fer el directe. Sí.
0: Què t'agrada més, la ràdio o la televisió?
1: A la ràdio estàs com, saps? Com,
0: més còmode, no?
1: Sí, no? Tal, i a la tele és com més intens, curt i no et pots equivocar, saps?
0: Llavors, i les càmeres com... molesten o què?
1: No. L'únic que has d'aprendre...
0: Tu parles de plantes ja com un peix a l'aigua, no?
1: Sí, jo intento parlar com ara amb vosaltres,
0: sí?
1: Mirant els periodistes i
0: sí?
1: tal, llavors, perquè ja no et deixen mirar gaire la càmera, si la miro és perquè quasi m'escapo.
0: Ah, sí?
1: Si no, no, mira'm a mi. Sí, sí.
0: Ah, mira.
1: Bueno, almenys la meva experiència és aquesta, no, mira'm a mi. Llavors, jo de tant en tant em dirigeixo la càmera, que són els que m'escolten i els dic algú allà, ja veuen que no passa res ells mateixos i tal. Però sí.
0: I alguna anècdota divertida que t'hagi passat? Alguna pregunta que t'hagi entrat que no hagis... Dius, ara què li dic a aquesta persona, a aquest home o a aquesta dona? O algú que t'hagi passat
1: mira,
0: a les mitjans?
1: Mira, vam anar una
0: que es
1: vegada...
0: pugui compartir sense dir noms?
1: No, però, per exemple, amb la Cori vam anar una vegada a fer carrer, no? A fer un reportatge al carrer, i vam dir, escolta, aquest balcó, veus aquest balcó que està ple de flors? No truquem, a veure qui hi ha. Clar, intentava arribar doncs, el segon, tercera, pim, piquem el timbre en allà, si la brava, pim, piquem, escolti, vostès d'aquest balcó d'aquí, sí, us va sortir una senyora, sí, diguem, no sé què, que podem pujar, és que ens han agradat les plantes i volem fer un reportatge, tal, i allà amb el càmera, amb la Cori, jo, tots allà, vam pujar dalt, aquella senyora, una senyora allà, tot allò, i se'ns posa allà davant de les plantes a parlar-li, i la senyora es posa a fumar, saps, allà una senyora, fumar allà amb el seu cigarro, fer el fum, i va tirant les brilles allà al mig de les plantes.
0: Què dius, senyora?
1: Dic, Però llavors li vaig dir, mira, doncs hi ha una cosa positiva amb això, i és que la nicotina d'aquests cigarrets, d'aquestes cigarretes, la nicotina mata els pulgons i de més. Per tant, escolti, tan mal no li farà les plantes, no pateixi, fumi, vagi deixant. Llavors va ser una cosa simpàtica, no? O sigui, trucar un timbre així a la brava, que ens deixés pujar la senyora, i a més vam estar xerrant allà al balcó, ai, la mare de tranquils, i veure què feia amb els gerans, i com els cuida, com els no sé què. Això és interessant, també.
0: Escolta, hi ha algun consell que tu te'n recordis que hagi sigut el més estrany que t'hagin demanat?
1: Un consell
0: sí,
1: de,
0: que t'hagin dit d'una planta que dius, però senyora, ja el té mort aquesta planta, o jo què sé, no sé. Hòstia, com li dius, no? Ja li reposo la planta.
1: Consell, no, però jo faig una broma, sí? Si em permets, que sí, és que clar, em ve algú, clar, és que se m'ha mort la planta, dic, hosti, dic, i no m'has avisat per anar a l'enterro? Com és això? Home, m'has d'avisar d'anar a l'enterro, i així una miqueta és una mica de ferro el tema, no? De manera tranquil·la, no pateixis, ja en plantarem una altra i ja ho farem més ben fet, no? Miqueta, això, aquestes bromes a vegades sí que se m'escapen.
0: Escolta, i el tema aquest també que dius molt de la herba de llimona per antimosquits, és veritat, això?
1: L'altre dia et vas quedar,
0: eh? És veritat, això? Sí, senyor. Ai. Vull dir, però tu proves tot això? Perquè, clar, tu quan a la gent li dius, la gent com en respon quan ho sents per primer cop? Aquest home m'està prenent el pèl o què?
1: No, jo me la menjo davant d'ells. Mira els reportatges i veuràs, mira, sí, la hemeroteca.
0: Aquesta no l'he vist.
1: I ho pots buscar. Amb la,
0: és veritat, va, explica'ns. Encara hi ha mosquits. Sí, encara hi ha mosquits. Explica'ns això.
1: Amb la Lisenda me'l vaig menjar davant d'ella, sí, sí. No, hi ha una planta que es diu Cimpopogon citratus, i que aquesta planta, els anglesos en diuen lemongrass, i està aquesta planta, és una planta que no és d'aquí, és asiàtica, d'origen asiàtic, però, o sigui, la planta com a tal no espanta els mosquits, que això també és un error, i a vegades ho he vist, no, planta aquesta planta que espanta els mosquits, mentida, la planta no espanta els mosquits, espanta els mosquits la sàvia que té dintre, les molècules que porta a dintre la planta. Llavors aquesta planta o te la pots menjar, o la pots fer una infusió, o la pots fer per cuinar, a més és que és una planta nutritiva, o sigui, té nutrients i té propietats digestives molt interessants. Per tant, jo, per exemple, què faig? Jo me la menjo, molt cuidado, perquè et pots ennuegar, amb aquesta planta, l'has de mastegar bé, però la mastegues bé, com un xiclet, vas menjant, i al cap de 15-20 minuts no em piquen els mosquits, us ho asseguro. No em piquen els mosquits.
0: Però tu et piquen a vegades o no, si no te la menges? Perquè, clar, igual ens fas trampa,
1: A mi em devoraven els mosquits. És més, el dia que no tal, no sé què, em piquen una altra vegada, dic, punyeteros, ja veuràs, espera't un moment.
0: Perquè diuen que és la citronella, també, no?
1: Però citronella és un nom genèric, o sigui, citronella seria la substància que s'extreu d'aquesta planta.
0: Mira, cada dia.
1: M'entens? Hi ha espelmes que contiene citronella, això, no sé què, però la citronella. Pues la citronella seria la substància d'aquesta planta.
0: O sigui, que ens comprem aquesta planta i ja està.
1: Però ens l'has d'utilitzar.
0: Tu en tens encara?
1: Sí, encara n'hi ha alguna, sí.
0: Escolteu, perquè encara hi ha mosquits,
1: Veniu, que encara en queda alguna, no en queden gaires, però veniu.
0: Molt bé, doncs escolta, mira, ja gairebé se'ns està tirant el temps, com sempre, i ara entrem a la secció del César amb la seva mirada. Endavant, César, quina pregunta els hi vols fer?
2: Tant de bo d'aquesta la IA, la intel·ligència artificial, que s'està aplicant a les plantes i al món...
1: Ai, la IA.
2: La IA.
1: I ara què, amb la IA?
2: I ara què?
0: Amb la IA. IA.
1: No, clar, al final és com tot, no? Si al final és com tot. Jo suposo que les coses a aprendre. Jo la IA, en quant, jo la utilitzo també, jo tinc el meu diguéssim, la meva IA, el Gemini o qui sigui, i quan convé li pregunto coses i m'ajuda, i jo ho contextualitzo, intento treure les meves conclusions, va? Però el que sí que és cert, ja ho explico ara en 30 segons, que tinc pendent també d'explicar-ho en algun dels vídeos, clar, el que crec que no pot ser, això és una reivindicació, o sigui, jo no puc anar al traumatòleg, ja si m'enteneu, jo no puc anar al traumatòleg i dir, escolti, senyor traumatòleg, m'he trencat aquest os, i sap què? Que és que jo he vist a la IA que m'haig de posar aquí una fèrula de no sé què, amb dos cargols i aquest antibiòtic i aquest altre, perquè... Clar, el doctor, que a sobre li ha pagat 100 euros de la visita, dirà, escolti, estalvis els 100 euros i vagi a la IA i et tal, i s'ho arregla ell, és tu. Entens? O sigui, el que no podem fer, crec jo, és anar amb un professional del que sigui, el pintor de la pintura o el fuster, i donar-li tu lliçons de lo que t'ha dit la IA, o lliçons o anar per davant amb lo que t'ha dit la IA, o el veí de sota o el d'allà. Jo ara amb els anys també em torno una mica més taxatiu, no? Una cosa. Jo li diré el que jo crec, li faré unes preguntes oportunes i en funció de lo que jo cregui li diré el que penso. A partir d'aquí, vostè vagi el que li doni la gana. Vagi amb la IA, amb el veí de sota,
2: amb el que sigui,
1: i faci el que vulgui. Però clar, perquè és que si no és com que desgastes energia, tu expliques, no, jo faria això, crec que és això, ja, però és que la IA m'ha dit que, no sé, això t'ho guardes per casa i després fas les teves conclusions.
3: Correcte.
1: Aquesta és la meva opinió.
0: Molt bé.
3: Correcte, molt bé.
0: Molt interessant. Escolta, bueno, doncs fins ara hem parlat de moltíssimes coses, el jardiner, el passatgista, el divulgador, el de la ràdio, el de televisió, el de les plantes, el dels hospital de plantes, el de més hospital de plantes, etc. Hem parlat de moltíssimes coses, però realment, Javier, ara que no ens escolta ningú, que m'agrada molt dir-ho, com et defineixes tu?
1: És que...
0: En tres paraules.
1: Encuriosit, empatitzant, i discret.
0: Molt bé. I què és el que et fa riure de veritat i què és el que et treu de polleguera?
1: Em treu de polleguera les...
0: Hosti, la regadora, que ja ho sabem.
1: No, que no, això no em treu de polleguera, però que t'obliguin a fer coses que tu creus que no. O sigui, està parat amb un stop i que hi ha cotxes i que al darrere et piti perquè a veure si, per exemple, no em sol, però vull dir, m'entens? Coses que tu li dius, que em treu de polleguera, deixa'm fer l'estop, haig de fer l'estop, o, no? I això, pues, extrapolar-ho a altres coses, no? Que t'obliguin a fer coses, persones
0: que no toquen,
1: que no toquen, és que no toca. I què més em deies?
0: I el que et fa riure de veritat? Et treu un somriure i una carcajada, que ara no surt en català, com es diu una carcajada en català?
1: Una... Ostres, no ho sé.
0: Bueno,
1: però mira, ara m'ha vingut al cap un flash de veure la pel·lícula de Mortadelo i Filemón, que jo els llegia.
0: Ostres,
1: de petit,
0: no
1: i veure
0: m'has mirat a mi
1: la pel·li aquella, no, però m'ha vingut un flash que me'n recordo que em reia que em moria veient aquella pel·li, per exemple. O sigui, fer cosa, veure coses simpàtiques, innocents, jo què sé, el Pepe Rubianes a mi em feia riure molt, per exemple, no? Pues, jo què sé, no? Coses així.
0: Molt bé, escolta, i què t'anava a dir? Quan les coses a vegades no trontollen com a tothom li passa, no? Que en algun moment determinat, doncs, ostres, t'esperes una cosa i no surt, què fa el Javier? Pares a reflexionar, vas a caminar, vas a llegir, comparteixes la història amb algú, prens distància per relativitzar-ho, què fas, Javier?
1: Que em passa moltes vegades, em va passar moltes vegades al llarg de la vida que les coses no han anat com jo
0: com
1: voldria
0: tothom,
1: o creia que hauria d'anar,
0: passa,
1: no? Sí, sí. Suposo que jo sempre dic que cadascú pateix pel que pateix, no? O sigui, n'hi ha que pateix perquè ha perdut aquest paper que li ha hagut a terra, que era molt important que hi havia alguna cosa, no? I això és el drama del dia, i n'hi ha que pateix per una altra cosa, no? Jo pateixo més pels temes més emocionals, més personals, més emocionals, i jo crec que movent-me molt, jo és al revés, hauria de parar, hauria de reflexionar, hauria d'anar a caminar, i com que no ho puc fer o no ho sé fer perquè la pròpia dinàmica, pues, em tiro a la feina, saps? A córrer, a fer més coses, per exemple, fer alguna cosa més física.
0: Estaria ocupat, pues, d'alguna manera,
1: sí,
0: no? Per pensar i treure't el que tens al cap d'una altra manera,
1: sí,
0: no?
1: El que equivaldria a fer esport, no? Que seria el més correcte, dir, mira, però, me'n vaig a córrer, i així que això seria molt saludable, ho sé, ho reconec i tal, però jo en aquest cas esport no puc anar tal, però sí que igual em lio, mira, però me'n vaig a esporgar aquests arbres.
0: Molt bé. I escolta, i de què és el que et sents més orgullós del que has fet fins ara, on ja viem?
1: Professionalment.
0: Sí. I personalment?
1: Home, t'he dit que no duia totes
0: ja
1: les claus.
0: Preguntes...
1: M'he descuidat claus a casa i no puc obrir totes les portes.
0: Afecto pulpo. Vinga, doncs
1: no,
0: professionalment.
1: No, professionalment suposo que és haver creat un espai, no? Com deia una persona una vegada, haver creat una entitat que no és ni tan sols meva, sinó que és de tota la gent que vulgui participar, en la qual, en aquesta entitat, que és tot el que envolta el Garden i de més, doncs que tothom pugui participar, pugui compartir, pugui aprendre i això, i pugui ensenyar també. O sigui, jo sempre dic, ostres, és que clar, i el que necessito és aprendre molt, per tant necessito també gent, llibres,
0: clar, tu demanes, més, clar, no? Que sí. Sí, sí, i tant, sí. Que maco,
1: i és això, crear un espai i és aquest intercanvi, no? D'això, no? I si a més és còmode i podem doncs empatitzar, no? Allò que dèiem abans, o passar-ho bé o fer content a les persones, doncs millor que millor.
0: Mm-hmm. Molt bé. I escolta, Xavier, si ara poguessis asseure't davant d'aquell Xavier petit, d'aquell nen de l'or, a la finca del Negrell, quin consell li donaries? Què li diries?
1: Va, li diria, potser li diria, escolta, tot això, perquè en aquella època ja era molt imaginatiu aquell nen, no? ja tenia molta imaginació i feia coses així molt esbojarrades i tal, li diria, escolta, em seny i tal, però deixa anar la imaginació i diguéssim, posa en pràctica el que et passa pel cap, no? Mentre no facis mal a ningú, no sigui una cosa
0: tirat,
1: contraprudenta,
0: no?
1: Però tot el que passa pel cap, mira a tirar endavant.
0: Que maco. Doncs escolta, Xavier, ara sí que ja hem arribat al final de l'entrevista, de la segona part. Què t'ha semblat i com t'has trobat?
1: Molt bé, estic molt còmode, estar amb vosaltres, aquí amb tot l'equip, i estar a Caldes, com et deia l'altre dia, doncs, inclús se'm fa una mica com estrany, ostres, estic a la ràdio, que he estat a moltes ràdios, però és que clar, és la ràdio del teu poble,
0: no?
1: O sigui que també, doncs encantat d'estar aquí amb vosaltres. Sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies un altre cop. I què és el que t'emportes?
1: No, mira, m'emporto pues, a part del tracte personal, que em tracteu molt bé i de més, m'emporto pues, el regal de poder-me deixar expressar, que és una cosa que m'agrada, que em sento còmode, no poder expressar això, els pocs coneixements, i a vegades dic jo que no només de plantes i de més, no? M'agraden molts temes, m'agrada diguéssim, compartir coneixement de molts àmbits, no? Llavors, poder-ho expressar doncs, ja és un regal per a mi. Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: I també escoltar-ho per nosaltres ho és. Moltíssimes gràcies per compartir-ho.
1: A vosaltres.
0: I res, si no vols afegir res més, que no et deixo. Jo sí que m'agradaria afegir alguna cosa més, si em permets. Xavier, avui hem tornat a obrir les portes i aquesta vegada hem parlat de plantes, d'ors, de sostenibilitat, de divulgació, però també un xic més de la persona que hi ha darrere de tot això. I com hem vist, i va dir en Joan, hi ha una cosa que m'emporto de tu, la generositat en què comparteixes allò que has après. Perquè explicar el que saps també és una altra manera de donar. I potser això és el que ens fa que una trajectòria tingui sentit. No només el que has construït, sinó el que deixes i comparteixes amb els altres, el que els has ensenyat i el que els has ajudat a veure, i fins i tot el que els has ajudat a cuidar. Avui hem parlat molt de créixer, però créixer no vol dir fer més. A vegades vol dir observar, entendre, cuidar, i sobretot saber quan toca intervenir o quan toca deixar espai. I això serveix per les plantes, els projectes, les persones, els equips i també per la vida. Xavier, gràcies per haver tornat, per haver donat i per haver-nos explicat tant i per suposat per haver-nos deixat entrar una mica més en el programa de Portes Endins. Ha estat un plaer, Xavier, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, sempre.
0: Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good. Perquè
3: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
3: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: y hubo una pelea y bueno, se consiguió de que en Caldas se hiciese un instituto que era muy necesario. Los chicos de aquí de Caldas tenían que salir fuera a estudiar. No había posibilidades y era una población que ya se lo merecía, ¿no? Y hubo bueno, muchas reuniones, muchas conversaciones por parte de Ángel Bejarano, era una de las personas que lo llevó a cabo, muy fuerte. Si él viene por aquí, os podrá explicar con más.
1: Li traurem la història a l'Angelillo, que em digui l'Àngel, que per cert, us ho he dit, ahir vaig estar fent cafè amb ell, està en forma i té ganes d'explicar-nos això juntament amb la Llúcia. A més, jo, perdoneu aquesta la falsa petulància, jo també vaig coincidir que estava allà en el Manologuer antic i també, molt bé. I després l'altre gran punt que teníeu damunt de la taula era l'ordenació del territori, el pla general.
0: Sí, esa fue de la mano del Vicent Maimó.
1: Vicent Maimó, sí.
0: Fue que era el que te llevaba urbanismo y con la gran participación, porque era imposible que no participara en algo, de Luis Artigas. Luis Artigas era para mí un fenómeno como persona, dando ideas, gestionando. Era para lo mejor que me he encontrado, vaya. Era una persona con ideas, a algunos le gustarían más las ideas de él o menos, pero era una persona que era una fábrica de ideas. No paraba. Estaba todo, en todo momento, gestionándolo todo. Tocaba todos los puntos, vaya.
1: Corroborem aquestes paraules, no, Raimundo? Sí. Era un personatge,
0: sí.
1: El Lluís, que haurem de parlar també un dia d'altres persones que ens parlaran d'ell, era un motor dièsel,
0: sí.
1: Però que a més era un motor dièsel que no necessitava dièsel. Jo crec que no, que funcionava tot el dia.
0: Sí. Tuvo la desgracia de la segunda legislatura.
1: Sí. Ens va deixar una leucèmia.
0: No dejó.
1: Sí, ens va deixar.
0: Pero que yo creo que hubiera podido hacer todavía muchas más cosas por el pueblo, pero muchas más. Porque era una persona con mucha iniciativa.
1: Con mucha. I clar, aquestes persones, aquestes 17 persones, aquí no excluirem cap, alguns ja ens han deixat diversos, per edat, no? Per biologia pura, doncs van dedicar molt de temps fixeu-vos-hi bé, estem parlant de coses que avui en dia està en plena vigència. Ja no parlem, gràcies a Déu, de Grècia, però hem parlat d'institut, parlem del parc, parlem, anem a treure un altre nom, la presa d'aigües,
0: sí.
1: Raimundo, tu que has tocat sempre aigües termals, pel poble no teníem aigua,
2: No va ser fins l'arribada del Benora que van portar aigua del Ter.
1: Del Ter,
0: sí.
2: I van haver que rebentar una cantant de quilòmetres per posar un tubo. Bueno, allò era la pedra, tu.
1: Sí, sí.
0: Bueno, per... todavía está el tubo y sigue.
1: Menos mal que
0: no llega el agua.
1: Menos mal que... Per què? Perquè, clar, l'aigua és un bé escàs.
0: Sí.
1: Les coses com siguin. Aquí, recordeu, tenim moltes urbanitzacions, Sant Feliu també, i per tant l'aigua quedava retinguda i no baixava aigua. Llavors aquí ja va sortir una primera idea, si no recordo malament, de fer una presa.
0: Correcte.
1: Que després es va transformar. Un dels culpables, en el bon sentit, va ser el Lluís per l'embassament aquell de les antigues canteres del Remei.
0: Sí, que sigue existiendo y es el pozo de...
1: I l'aigua ens ve d'allà.
0: Sí, i tant.
1: I l'aigua ens ve allà.
0: I a part de eso también se inició el tema de la... la que recoge los residuos,
1: el decantador y el colector,
0: sí, el colector,
1: los dos, claro. Sí,
0: porque yo también me acuerdo de que depende de la pellería, el tinte que echaba, la riera bajaba de un color o bajaba de otro.
1: Sí, señor.
0: Era amarillo, era azul o...
1: Y sent solidaris que no ho eren, això anava a Palau i de Palau, sí, sí, a Santa Perpètua i després a Montcada.
0: Sí, claro, recogía lo de Palau també, que Palau també echava lo suyo. Sí, era un momento que no, es que no había nada, no, no, no existía.

0: decía nada. Nos encontramos que cuando se fue a asfaltar todo el tema del Bugaray, casas que allí existían pensaban que tenían la canalización de los desagües y no había cloaca central, o sea que toda la porquería se quedaba en la calle por los bajos, no había un conducto que se la llevara. Que en principio se pensó en asfalto, pero cuando se empezó a reventar se vio que allí no había ninguna instalación posible y entonces se tuvo que hacer todas las instalaciones de desagüe para las aguas residuales.
1: Sí, sí. Sembla mentida, però fixeu-vos bé, ja hem dit, enllumenat, parlarem aquests dies, enllumenat, asfaltament, col·lector, aigua, col·lector, decantador. Ara em toca a mi explicar una anècdota, Rafa. Anys després, jo vaig tenir la sort, el privilegi d'acompanyar l'alcalde Puigluques a Alemanya, quan vam iniciar el tema de l'agermanament amb Taunstein.
0: Sí, Taunstein.
1: I el tema més important que ens van ensenyar allà va ser el sistema de decantació per anar depurant l'aigua, perquè ens deien, és que nosaltres no podem enviar l'aigua en el poble de baix que estigui bruta. Que ens ho van ensenyar, ens vam quedar rat. I me'n recordo perfectament que el sistema que tenien ells, de dir, el control que tenim de la qualitat de les nostres aigües, ara els ensenyarem. I ens el van ensenyar. A les dues darreres decantadors tenien ànecs. Si els ànecs no es movien, l'aigua era bona. I si els ànecs s'anaven, ens deien...
0: L'aigua no reunia les condicions.
1: L'aigua no reuneix les condicions. Clar, ens vam quedar pas, perquè vam dir, mira, jo personalment ho vaig pensar, dir, mira, que maco, aquests senyors tenen... No era decoració. Era el sistema de control que tenien una família d'ànecs i si no es movien d'allà, l'aigua era bona. També era un problema que teníem. Un altre problema és que començaven a proliferar les urbanitzacions.
0: Clar. Sí, sí, bueno, y también tuvimos el tema de la Torre Negrell. Allí, bueno, también fue un problema bastante fuerte porque allí no sé si iban unas 3.000 viviendas, una exageración de viviendas. Querían, bueno, sacar gente de Barcelona y mandarla ahí, mandarla a un pueblo que le faltaba estructura, infraestructura y servicio, a asumir esa población hubiera sido demencial para Caldas de Montbui, hubiera sido su muerte. Entonces se tuvo que, bueno, negociar con la compañía y bueno, y dejar Torre Negre como hoy lo conocemos.
1: Exacto. Sí, sí.
0: Porque allí iban bloques de piso.
1: Exacto. Y fíjate que ahora se está fent la carretera, la C-59, per poder connectar en l'any 2026-27 per poder connectar l'entrada tant de Can Valls com del
0: Terrenet. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Y luego las cesiones, porque me acuerdo también que Can Valls quería hacer la cesión al ayuntamiento, bueno, que no sé cómo está todavía hoy en día, pero la quería hacer y bueno, fuimos a visitarla y no habían asfaltado, habían puesto hormigón y aquello reventó las calles. El hormigón no le hicieron las juntas de dilatación y aquello reventó, con lo cual le dijimos que o aquello lo arreglaban o no, el ayuntamiento no podía asumirlo, porque recepcionarlo, imposible. Si no estaba en condiciones. Y bueno, aquello se alargó muchísimo. O sea, yo cuando salí todavía estaba la cosa pendiente. No sé, supongo que ya sí que hay una recepción por parte del ayuntamiento.
1: Sí, sí. Clar, aquesta és la realitat que ens trobàvem en aquells moments. I és important dir-ho també, cada una de les legislatures, acabarem parlant una miqueta de què teníeu, quins eren els recursos que hi havia. Ja has dit abans que els recursos humans eren pocs,
0: muy pocos.
1: I a temps molt parcial.
0: Correcte.
1: Hi havia 4 o 5 persones, el Jerónimo, el Vicenç, el Josep Serrat...
0: Josep Serrat era el que hacía de secretari.
1: Exacte, ara. El Josep Serrat era el secretari.
0: Ara l'has dit.
1: Ara ho he dit, Josep Serrat, sí. El Jeroni Rodríguez, tota aquella gent, el Ramon de Sants, eren els que estaven a l'Ajuntament en precari.
0: Sí, sí.
1: En precari, i amb una necessitat de dedicar hores i de posar. Jo començaré aquesta part final amb un tema. Ho direm. Què es van trobar de calerons? Això t'ho diré jo. Faig un paradís. Rafa, has dit que vas fer treball, però també vas estar a esports, no tu?
0: Sí, però això fue en la segunda legislatura. Y en la segunda legislatura llevé gobernación, que era la policía, el tema de policía y eso, y deporte.
1: O sea, tú tenías tres sueldos ya, ¿no?
0: Tres sueldos, sí, tres.
1: Policía, sí. Seguridad, sí. Cuatro. Entonces,
0: y cuando la policía...
1: Fantástico,
0: tú. Cuando la policía, sí que me encontré anécdotas, bastante. Hombre. Muchas.
1: Hoy viniendo aquí, aprovecho, me he encontrado al actual comisario nuestro de policía, que lo contratamos en aquella época. Uh-huh. El actual lo contratamos y no teníamos nada tampoco, no teníamos esto.
0: No.
1: Había nada, sí.
0: Claro, sí, cuando nosotros entramos, pues no sé si...
1: Entonces, Manuel, sí, fue la segunda legislatura.
0: No sé si habría seis personas ya mayores, porque eran serenos más que policías, no tenían atribuciones prácticamente, así como ahora la policía municipal tiene una serie de atribuciones ya dadas. Eran simplemente auxiliares y serenos, por decirlo de alguna manera, porque dependían directamente de la Guardia Civil, que ellos no podían actuar por su cuenta en ningún momento si no participaba la Guardia Civil. Y a partir de ahí se tuvo que ir contratando personal para como policía y meter gente joven. Porque el más joven en aquella época me parece que era Gallego. El más joven. Que era el cabo, sí, era el caporal.
1: El caporal.
0: Sí.
1: Sí, era el caporal. Clar, tot, aquesta és la realitat que hi havia i després també quins recursos, quins calerons es van trobar. Jo això ho hem buscat bé, ho tenim bé amb el Raimundo. Clar, què passa? Bueno, que com a tal no hi havia un pressupost com a tal.
0: Correcte.
1: Perquè clar, fixeu-vos bé, no hi havia un cens actualitzat i per tant en el ciutadà no ens podien demanar el pagament del que llavors eren taxes, després impostos, mm-hmm, o contribucions especials, no hi era, i el que sí hi havia és que hi havia caixa, que hi havia pendent de cobrament i que hi havia pendent de pagament. Això és el que es va trobar.
0: Sí, eh? I tant.
1: ¿Correcto?
0: Sí, correcto. No había nada más y además no había dinero. Es que era lo justito para pagar las cuatro cosas y los cuatro arreglos que pudiera tener la brigada, no, que había en aquel momento, pero sí. Poca cosa más, muy, muy poca cosa.
1: Y malgrat...
0: No, tampoco podían reparar aceras porque no existía. Ah, o sea que...
1: Y malgrat això, cal ser seriós y cal reconèixer las cosas. El antic ajuntament, que seria el que seria, va deixar a l'estat comptable a 31/12/78 un superàvit comptable de 12 milions de pessetes. Uh-huh. Un superàvit comptable, però clar, en aquell moment l'Ajuntament tenia un pendent de cobrament i un pendent de pagament que no podia executar, sobretot perquè no hi havia cens, correcte?
0: Correcto, sí. Así fue.
1: I això és el que va portar amb aquest senyor, el Lluís i altres, el Vicent, a dir, necessitem un ordinador, perquè amb una llibreta i un bolígraf
0: era molt difícil.
1: Era molt difícil. I amb màquines d'escriure amb paper de carbó,
0: sí,
1: també
0: sí,
1: era molt difícil.
0: Sí, a partir d'ahí se mira de alquilar, porque creo que fue alquilado, no comprado,
1: sí, señor,
0: para poder ir renovándolo y bueno, para meter el ordenador se tuvo que traer una grúa a la plaza del León y abrir el tejado para meter el ordenador por el tejado.
1: Perdona, Rafa, deixa-m'ho repetir. Es va contractar una grúa que va aixecar l'ordinador, sí, l'ordinador informàtic l'any 79, es va obrir el sostre i es va baixar.
0: Correcto.
1: Continua.
0: Y se tuvo que adecuar la sala, pues, que tenía que estar, pues, lógicamente, a unas condiciones de climatización que no había en el ayuntamiento, lógicamente.
1: Y eso es lo que...
0: Se tuvo que hacer y luego, bueno, sacar el padrón se tenía que venir por las noches. porque, claro, era una impresora matricial con papel continuo que se podía enganchar. Con lo cual, tenías que. Había turno de venir por la noche a ir vigilando de que no se enganchara el papel, porque si no. Claro, eso se tiraba imprimiendo, pues no sé, días.
1: Ahora entiendo, claro, las dietas vienen de estas noches, ahora lo entiendo. Ahora las dietas, ¿no?, que tenías vienen de estas noches.
0: No, pero no, porque los que venían eran funcionarios, no éramos nosotros. Por ejemplo, uno de los que venía era el Luis Casasalar, no sé sí, si señor. Os acordáis de él, que ya falleció también, el pobre.
1: Nos dejó hace sí, pocos años, sí. Sí, Luis.
0: Y bueno, y estaba también el Ismael Pérez.
1: Ismael Pérez.
0: Que
1: hasta
0: era,
1: hace poco sí, estaba sí, sí. Isma Pérez, sí, sí.
0: Y bueno, un poco eran los que llevaban lo del programa.
1: Ahora, els dos coincideu amb mi, crec que l'altre dia ho deia, és que aquesta climatització de l'ordinador va possibilitar que els 4 o 5 treballadors de l'Ajuntament...
0: Home, s'hubieran mà a menudo.
1: Estiguessin tots allà perquè s'estaven fresquets, eh?
0: Clar, o sea, sobretot en verano, lògicament, pues...
1: Estaven allí.
0: Sí.
1: Esto no lo llevabais en el programa electoral, ningún
0: no,
1: partido.
0: No, climatización no.
1: Y además, conjuntar el equipo humano, esto lo llevabais, ¿no?
0: No, no, pero estuvo pero bien. Yo creo que los funcionarios pusieron, funcionarios que no eran algunos, pero pusieron todo de su parte para que las cosas funcionaran bien. Yo solo puedo... de aquellos momentos agradecerle a esas personas que hicieron todo lo posible para que el ayuntamiento funcionara.
1: Sí, sí. Fixeu-vos a veure el que dèiem, no? Exactament eren 12.373.210 pessetes. Pessetes, imagineu, anem cada any, anem veient els pressupostos, els canvis que hi ha hagut. Hi ha dos partides que sempre ens referirem, que era la d'inversions i la de personal. Podem parlar de partides d'inversió i de personal del 79? No, no podem parlar, perquè tot es va planificar en el 79 per començar a treballar en el 81. El 81 ja es va pujar, és a dir, va programar 51 milions de pessetes d'inversions i ja amb diners de personal, perquè si això no, sense aquestes persones no es podia fer això. Per tant, la situació inicial era aquesta. Hi havia un estat comptable favorable que l'havien deixat, però clar, això també a mi em permet dir que els anteriors ajuntaments no tenien recursos i era difícil.
0: Correcte.
1: I els nous ajuntaments van ser valents. Van ser valents perquè van anar a buscar diners, perquè els fons de l'Estat són els que arribaven, de la Generalitat i de les Diputacions, però llavors no n'hi havien, l'Estat arribava com hi havien d'anar a endeutar-se, que és una de les paraules que sempre s'ha dit, és que l'Ajuntament està molt endeutat. Mireu, en l'any 81, que era responsabilitat d'aquests senyors, la taxa d'endeutament era del 8%. Recordes, no? Sempre es deia que l'Ajuntament legalment es podia endeutar fins al 25%.
0: Correcte.
1: Ni de bon tros s'ha arribat aquí. Ni de bon tros. Per molt que les llegendes urbanes... No, escolti, hi ha deutes, sí, perquè s'ha anat a buscar en els bancs calerons per asfaltaments, per enllumenat, pels parcs, pels
0: que antes havia dos pressupostos. Estava el pressupost ordinari, que eren els gastos normals que tenia l'Ajuntament, personal, reparacions, bueno, lo mínimo que se hacía, i luego estava el extraordinari, que és donde iban les inversiones.
1: Sí,
0: correcto.
1: Correcte. Que tenia continuïtat per si no es podia acabar les obres d'un any per l'altre.
0: I que se podia financiar una parte per el pressupost ordinari.
1: Efectivament. Després en parlem amb els anys, que ja veurem d'on varien aquest pressupost d'inversions les diferents partides. I una part a l'Ajuntament venia obligat a aportar del pressupost ordinari una part. Era veritat. Escolteu, ha estat un plaer, no? Jo m'ho he passat molt bé, Rafa.
0: I jo també.
1: Raimundo.
2: Jo també.
1: Tu ho saps tot, no parles.
2: Puc explicar alguna cosa?
1: Va, explica una cosa, sí. Però explica una cosa, va.
2: Jo no vull entrar en política i el que vull explicar a mi és la història. I us parlaré dels romans. Una cosa rara, que s'ha produït els romans. Aquí. Els romans van venir aquí a país de Catalunya perquè els cartaginesos anaven en guerra, sempre estaven en guerra contra els romans. I la forma d'arribar més ràpida des d'Itàlia aquí era en barco, en vaixell. I ha sonat el Santo Cielo.
1: I què tenia, no, tenia que veure aquí les pedreres, no?
2: Home, l'aigua calenta. Home, si no que tenia amb serra.
1: Era la força que tenia el poble, l'aigua calenta
0: i
1: la pedrera. I la pedrera, sí.
2: La pregunta.
1: Sí. Bueno, escolteu, ha estat un plaer, Rafa.
0: Igualment.
1: Ha estat un plaer. Això és casa teva, perquè més tens...
0: Jo les veces que me pides, jo vendré.
1: Estàs en forma, però és la imatge aquella que jo crec que tenies amb pantaló curts i tirants el dia que eres el regidor més petit.
0: I com Melena.
1: I com Melena, ara has crescut. I el Raimundo també, que és una font de sapiesa d'aquesta població.
0: I tant que sí.
1: Escolteu, esperem que hagueu disfrutat, com hem disfrutat nosaltres. Continuarem perquè encara ens queden ara ja 46 anys, només hem parlat una miqueta del primer any del 79, ens queden moltes coses. Digue, Raimundo.
2: No vull dir-ho, però si no ho dic jo no ho dirà ningú.
1: Digues.
2: Hi he escrit 22 llibres sobre Caldes de Montbui, 22 llibres, que no és moco de papo, que diuen.
0: No, Déu-n'hi-do.
1: Per això tenim aquí, per tant, escolteu, amics, tenim per molts programes. Segon programa d'aquesta temporada, ho hem passat molt bé, us desitgem que vosaltres també hagueu disfrutat en directe, en diferit. Com sempre diem, si hem fet alguna errada, ha estat sense voler,
0: que no perdonin,
1: que ens perdonin, veniu aquí, l'expliquem i estarem més colla, ho passarem molt bé. Els estudis de Ràdio Caldes estan oberts, recordeu, 17 escons dilluns de 12 a 1 en el 107.8 de FM. Adeu-siau, fins dijous que ve. Bona festa major.

A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda a tothom, bona tarda, bona tarda, bona tarda, benvinguts, benvinguts a la taquilla. Com esteu? Benvingut Jordi Graví, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Ferran de Besa, què tal?
0: Oh, avui és l'últim dia, Jordi, l'últim dia.
1: Però què dius, l'últim programa? Però si acabem de començar, xaval.
0: No, l'últim dia d'estiu, que demà comença la tardor.
1: Ostres. Doncs ja saps el que diuen, eh? En otoño las hojas caerán. ¿Qué harán Eva y Adán? Perquè van vestits amb fulles.
0: Peligro. Doncs escolta, et proposo una cosa, aprofitant que és l'últim dia d'estiu, per què no fem el programa des de la platja?
1: Ah, doncs mira, no em sembla gens malament, no? Bona idea.
0: No sé. Doncs vinga, va, agafem-ho tot, agafem tot l'estudi 2 de Ràdio Caldes,
1: tot,
0: i obrim la taquilla. Portat, Jordi.
1: Tota per nosaltres,
0: Sí, sí, no hi ha ningú. Només aquestes gavines, aquests falsiots que sento.
1: Sí, així. Que no se't caguin a sobre.
0: No. Ai, que bé. Escolta, aquest solet a més de tarda... Però, Jordi, jo és que sóc molt blanquet, no hauràs de posar crema.
1: Ai, vale, quin factor?
0: Oh, 50, sempre.
1: Factor 50?
0: Sempre.
1: Sí,
0: vale. Sí, 50 i cada 20 minuts.
1: Cada 20 minuts?
0: Sí.
1: Això està comprovat?
0: No.
1: Molt bé. Això dius tu perquè sí. Molt bé.
0: Exacte, sí.
1: Doncs, vinga, sí. Va, posa't d'esquena.
0: Ai.
1: Oh. Posa't d'esquena.
0: Oh, sí.
1: Sí.
0: Oh, fantàstic, fantàstic, Jordi.
1: Et trec la part de dalt del biquini? Que no et quedin marques?
0: Sí, gràcies.
1: Vale. És que només tu se t'acudeix anar amb biquini a la platja.
0: Bé, he pensat, per què no? Fes-ho, va. Com que avui no hi ha ningú.
1: No, clar, estem
0: doncs
1: sols.
0: Prova-ho, no? I així fas topless.
1: Sí, sí.
0: Que ara es veu que ningú fa ja.
1: Ah, no?
0: No.
1: Ara, per culpa dels mòbils.
0: Dels mòbils.
1: És veritat.
0: S'ha perdut molt, ja, això. Ja està.
1: Molt bé.
0: Escolta, jo, si et sembla, clavo aquí el parasol.
1: Sí. En saps?
0: Sí.
1: Perquè n'hi ha uns que venen amb un tap, que primer es clava el tap i després...
0: No, estic en contra d'això. És a dir, tu has de clavar, després has d'anar fent, movent així, un a un. És una mica com el remenament, amb una mica de mala llet, perquè sues molt quan ho estàs fent, però això és un 2x1, perquè llavors, una vegada has acabat i estàs suant, on vas? A l'aigua.
1: A l'aigua.
0: Escolta, també he portat navareta.
1: Molt bé, què portes a dins? Perquè jo he portat una síndria. L'he posat dintre l'aigua.
0: Molt bé, això està molt bé. Doncs sí, no, a la navareta jo hi porto cervesa, òbviament.
1: Molt bé.
0: Sí. I porto també una com es diu això? És que hi ha una part de congelador.
1: Ah, sí?
0: Sí, està molt bé. No, està molt bé.
1: És potent, aquest.
0: És potent. És una navareta de congelador, perquè hi tinc allà, bueno, trec de casa uns blocs de gel d'aquests, uns plàstics.
1: Ah, d'aquests que, sí, que ja porten aigua dintre, que es congelen, això fa servir com a glaçó gros.
0: Sí, això mateix. I allà, doncs, porto el gel, porto coses.
1: Portes el rico helado de piña per al niño i la niña?
0: Sí, exacte. Helado, Magnum. Tinc
1: Magnum
0: clàssic.
1: També?
0: I almendrado.
1: Sí.
0: I també tinc una pomada rectal que...
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs mira.
0: Que
1: es menja i...
0: No, és per a l'almorranes.
1: Només.
0: És per a l'almorranes. Sí. A veure, deixa'm escoltar aquest mar.
1: No està gens picada l'aigua, eh?
0: No, suau. Mira, bandera groga per això, eh?
1: Ah.
0: Sí. És perquè de les pluges de l'altre dia va baixar tot d'aigua fecal.
1: Sí. Bueno, és igual. No passa res.
0: No, també hi ha meduses.
1: També? No, passa res. Sí. Piquen una mica.
0: Sí. No, i també veig que hi ha gent fent windsurf a tota hòstia.
1: Sí, perquè, sí, perquè hi ha una aleta darrere que els persegueix.
0: Ah, és per això. Doncs per això està groga.
1: Pues deu ser això, però, sí, però sí, no hi ha parella.
0: No, ens podem banyar tranquil·lament. Va. El socorrista tampoc hi és avui.
1: No,
0: no. No, perquè com que ja s'acaba l'estiu ja no...
1: Ja no, bueno, no passa res, més tranquils que estarem.
0: Sí, doncs ho tenim tot de cara, per començar el programa.
1: Doncs mira, quan li vulguis, podem fotre música i tot, eh?
0: Molt bé, doncs va, música d'agenda, no?
1: Doncs vinga.
0: Vinga.
1: Doncs vinga, mentre nosaltres estem a la platja, a les 7 es farà ja la primera activitat de la setmana al casino, Ferran, què és això?
0: Es tracta de l'anomenat Espai Converses. És un nou espai que s'ha obert per conversar, fixa't tu.
1: Molt bé, molt bé.
0: No volíem deixar ningú enrere.
1: Mira com nosaltres, que estem conversant tranquil·lament aquí, a la platja.
0: Exacte.
1: Amb les gavines.
0: Doncs escolta, aquí al casino, a la sala petita, hi ha la segona sessió del curs sobre intel·ligència artificial, que calia apuntar-se per fer aquesta activitat, ho saps o no?
1: Doncs merda, a mi ja se m'ha passat.
0: Sí, a mi també, però escolta, és que estem a la platja, estem a la platja, avui nosaltres estem aquí a la platja. I en aquest curs, que comença ara a les 7, com dic, toca sessió pràctica sobre l'aplicació de la IA... IAIAO, IAIAO és una aplicació pràctica sobre la gestió d'associacions. És a dir,
1: posem un exemple.
0: Imagina
1: que aquestes gavines fossin una associació.
0: Una associació
1: de gavines.
0: Exacte. I aquesta associació de gavines, el que vol és, per exemple, millorar la seva comunicació en les xarxes socials,
1: per exemple,
0: vol millorar o fer més ràpid una nota de premsa.
1: Ah.
0: O, per exemple, vol aquestes gavines volen fer un cartell per promocionar la pròxima cagada comuna de gavines que faran.
1: Que seran una estàtua, segurament.
0: Això mateix.
1: Com els coloms.
0: Això mateix. Per tant, fer cartells, fer, per tant, doncs, fer fins i tot el demanar o ajudar a demanar alguna subvenció.
1: Ah.
0: Clar, perquè tot això doncs, ajuda a les associacions i també facilita que algú que no sap tant com fer-ho ho pugui més o menys trampejar, no?
1: Clar que sí.
0: Sí, sí, al final doncs aquesta és la...
1: Perquè això estava adreçat no particulars, sinó a entitats i associacions, no?
0: Això mateix. Bàsicament sí, és a gent que, doncs, clar, és que aquí a Caldes hi ha moltes entitats.
1: Moltíssimes, eh?
0: Moltes.
1: Un dia hauríem de nomenar-les totes.
0: Sí, sí. Un dia ho farem.
1: Sí.
0: Un dia ho farem.
1: Allò
0: segur.
1: De... I aquesta et sona? No. I aquesta? No. Doncs pues existeix. I aquesta? Pues existeix.
0: I això, un dia ho farem. Un dia ho farem. Potser demà?
1: Ah, mira, demà tenim feina, eh?
0: Sí, qui ens estigui escoltant, sí. Demà a les 6 de la tarda, tothom a la plaça de la Font d'Alló, perquè hi haurà sorpreses i novetats relacionades amb la Festa Major.
1: Sí, i nosaltres estarem allà.
0: Exacte, perquè la taquilla és el programa de Ràdio Caldes que desvetllarà tota la programació de la Festa Major de Caldes de Montbui, però això serà demà, avui
1: a la platja.
0: Avui a la platja.
1: Demà, si ens veieu morenos, no ens toqueu l'esquena. Saps allò que et toquen perquè estàs vermell, sí, i et deixen la mà marcada?
0: No,
1: no ho feu.
0: No, perquè... no s'atreveixin, eh?
1: No.
0: Sí, doncs escolta... Exacte. I per tant, doncs, és això, és una trobada que jo, per exemple, m'hi passaré un moment.
1: Sí?
0: Jo ho faig servir molt. Jo sóc molt... faig servir la IA.
1: De fet, podem desvetllar alguna cosa de que aviat farem servir la IA?
0: Crec que no.
1: Molt bé, doncs aviat farem servir la IA.
0: Aviat, que vol dir a principis d'octubre.
1: Ja està, no podem dir res més.
0: Ja està. Algo relacionat amb una IA de Ràdio Caldes.
1: Sí, concretament, una IA que ja coneixeu.
0: Sí.
1: Perquè té un programa a Ràdio Caldes.
0: Exacte.
1: La veu és màgica.
0: Això mateix. Doncs ja ho desvetllarem.
1: Ja ho desvetllarem.
0: Molt bé, llavors...
1: Doncs això sí. A les 7, no?
0: Això a les 7.
1: Molt bé, doncs no ens movem del casino perquè poca activitat hi ha al centre, t'ho haig de dir, eh? Aquest cap de setmana no sé si hi ha cap... o zero activitats.
0: Ostres.
1: Imagina't.
0: O sigui, cap o zero, eh?
1: Ara no ho sé segur, eh? No...
0: Sí.
1: Però cap
0: és,
1: o zero.
0: És zero, zero? O és... Perquè saps que en les 00, les begudes 00,
1: sí,
0: realment encara hi ha una mica.
1: Perquè és impossible,
0: clar,
1: oi?
0: Perquè hi ha 0,03. I et diuen, 00 hi és, però a partir d'aquí no. Llavors la Coca-Cola 0, o alguna cosa així, és 0,8. Però ja no és 3 com la Coca-Cola
2: normal,
0: però és 0,8 o el que sigui, no?
1: Bueno. Per tant, el 0 només és el principi.
0: Sí,
1: tu
0: sí.
1: Hauries de demanar la Coca-Cola 0,8 o 0,08, vull dir.
0: O a veure si tenen ous a fer la 0,00002. Vinga, va, saps?
1: Prova-ho.
0: Sí, sí. Vinga, va, a veure si tanta...
1: Si hi ha huevos.
0: Exacte, vinga. Però escolta, això que no hi hagi cap o zero, això és que jo crec que deuen estar immersos en algun tipus d'assaig per les pròximes activitats, com, no ho sé,
1: digues,
0: per exemple,
1: llença't.
0: Va.
1: No, l'aigua no, torna, no et llencis a l'aigua.
0: Quin susto ha aparegut el Monter de cop i volta, que ens vol fer una foto, quin susto. I ara a la foto que estem fent
1: no hi cabrem.
0: No hi cabrem, ha de fer un gran angular, ha de posar a 0,6. Ara, és que un moment, hem de fer la foto i m'estic acostant al Jordi, perquè si no... A veure, sí. El micròfon no dona per més. Ara sí, molt bé, foto molt feta, que la podeu trobar a l'Instagram de Ràdio Calde. Adiós, Monter.
1: Gràcies per venir fins a la platja.
0: Exacte, sí.
1: A fer-nos una foto.
0: Sí, se'ns descobrirà el pastís, vaja. Sí. Bueno. Doncs això...
1: La teva teoria, quina era?
0: Ah, sí, és que clar, m'ho ha tallat.
1: Tot tallat.
0: Que estan assajant teatre.
1: Pot ser,
0: ja ho he dit, ja ho he dit.
1: Això és la teva teoria, eh?
0: Sí. Sí.
1: Doncs jo crec que vas ben encaminat, perquè en parlarem un altre dia, però ja us diem que al web del centre podeu comprar entrades per veure Corredossos de Baix, que és l'obra de teatre de la companyia La Bretxa del centre, que ja van fer i que l'han de tornar a fer.
0: Exacte, l'han de tornar a fer i en parlarem de quan, però
1: sí.
0: Diem-ho, va. Perquè va, el dia sí.
1: El dia ja podem dir, que és el 4 d'octubre.
0: 4 d'octubre.
1: Si voleu entrar al web del centre, a l'apartat d'activitats, allà hi ha el link per comprar les entrades.
0: Vinga, per tant, ja sabeu quina activitat heu de fer el 4 d'octubre.
1: Sí. Ahir no em tiris sorra.
0: Jordi,
1: em molesta la sorra.
0: No, és la tovallola que ha quedat plena de sorra i l'he expulsada, però me n'he anat a 20 metres.
1: Però no serveix.
0: Però no serveix.
1: No serveix
0: el vent, el vent t'ha portat la sorra cap a tu.
1: Sí.
0: Em sap greu.
1: Bueno,
0: em sap greu.
1: Jo,
0: no. A més, és sorra d'aquesta, són pedres. Vull dir que no és sorra, eh?
1: Sí, que jo estic fent nudisme ara, eh? Si me'n va un a l'anus m'hauràs d'aplicar la crema. Veus? Aquella.
0: Per això la porto, Sempre va bé, sempre va bé. És el Ruscus Llorenç.
1: Molt bé.
0: Doncs escolta'm.
1: Doncs això, que no fan res, cap activitat aquest cap de setmana, suposo, perquè estan ja preparant sobretot el teatre els de...
0: Vale, per tant estan teatre i després festa major, que ho desvetllarem demà, eh?
1: Sí, demà, ah, que ens escoltin tots.
0: Sí, festa major i cap buitada, perquè és el PAC. És el PAC.
1: Va tot junt.
0: Molt bé, doncs escolta, Jordi, aprofitant aquesta... Que ara ja és sora baixa, eh?
1: Sora baixa.
0: Aprofitant que és sora baixa, m'agradaria comentar-te que el casino...
1: Sí?
0: El casino, el dia 25...
1: Dia 25.
0: Que és aquest divendres...
1: Divendres fa bastendres.
0: Exacte. S'inaugura una nova exposició.
1: Ah?
0: Sí. L'exposició es titula... Humanitats en suspens.
1: Bueno, jo era un expert en això, en suspens. El col·le sempre suspenia, jo.
0: No hi té res a veure.
1: No hi ha cap foto meva?
0: No hi té res a veure, Jordi. No. En aquest cas, Humanitat en suspens és una exposició que inaugura la Montserrat Boada i que, mare meva, és una exposició que podreu gaudir la inauguració a les 7 de la tarda aquest divendres amb la típica copeta de cava.
1: Això és tradició, no?
0: És tradició.
1: Les exposicions sempre...
0: Sí.
1: Hi ha d'haver-hi cava,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè l'expo dona per cava.
1: Mm.
0: Dona per sentir-te una miqueta glamour, no?
1: Sí, perquè res de Fanta Coca-Cola,
0: no.
1: Ni ganchitos.
0: No, per
1: favor. Exposicions, no. Cava.
0: Olivetes, patatetes, sí.
1: Sí, això pot caure, però...
0: Això cau una mica. Bueno, perquè algú has de tenir la panxa.
1: Sí.
0: Saps?
1: Perquè el cava deu ser d'una marca...
0: El cava s'ha de prendre cava. I això ho organitza Arts Group. És una activitat gratuïta que estarà disponible el fet de poder obrir i entrar al casino, en aquesta sala d'art, a l'espai d'art casino, fins l'1 de novembre.
1: Ah, hi ha temps.
0: I a més hi ha tota la festa major.
1: Clar, per tant, ja podem dir que és un acte de festa major, aquesta exposició, doncs.
0: Ostres, ens hem avançat. Hem dit
1: un acte ja. sense voler.
0: Sí, doncs és un acte que... Podem dir que és un acte que estarà present a la festa major. Sí, vale, correcte.
1: Perfecte,
0: correcte.
1: Tu.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga.
0: Molt bé. I oi, tu, Jordi, saps? Amb tu no em passa el temps aquí a la platja.
1: No, perquè t'has deixat el rellotge a casa.
0: Sí. No, a casa no. Estava a l'aigua.
1: Ah.
0: Estava a l'aigua i estava tirant unes molles de... perquè m'he endut una bossa de patates.
1: Sí.
0: I les molles he anat allà a tirar-ho, vale? Sense la bossa.
1: No,
0: les molles a la mà.
1: Vale.
0: Les he tirat.
1: Ah.
0: I han vingut les gavines.
1: Vaja.
0: I jo el que no sabia és que les gavines tenien una tècnica que amb el bec et treuen la corretja del rellotge.
1: Doncs sí. És una tècnica que van aprendre també dels monos de Gibraltar. Són, bueno, són les espècies que roben més.
0: Sí, és, clar. Sí. I llavors us revenen, tu creus?
1: Jo no entenc com va el mercat negre
0: d'animals. Animal, no.
1: No, però no sé si hi ha alguna parada als Encants regentada per un mussol o una urraca.
0: Home, clar, sí. El mussol li escau, és un animal que li escau ser botiguer.
1: Sí, oi? Fa pinta. És que ja me l'imagino fins i tot amb la bata aquella d'abans de l'auca del senyor Esteve.
0: Sí. Molt bé, doncs escolta, passem de l'auca del senyor Esteve al casino de Caldes. Fixa't.
1: Va, vinga, va.
0: Perquè hi ha us hem estat comentant la setmana passada i l'altra el Festivalet a la Fresca, que estem a la tercera edició. Doncs aquest dia 26 hi tornem al casino. És l'última, eh?
1: Sí, aquesta vegada venen en concert els Rotunds i no venen sols. Qui els acompanya, Ferran? Perquè això és...
0: Això és xulo, perquè els artistes que van participar al concurs de karaoke del bar La Font CN Caldes els acompanyaran a Rotunds, que és una banda de rock i blues, el líder de la banda és el Jordi Martí, conegut aquí a Caldes i desconegut com a gran cantant.
1: Ah,
0: Jo crec que és encara prou desconegut aquí a Caldes i crec que té... Ostres, la gent l'ha de venir a escoltar, el tio canta molt bé. Faran una hora i mitja o dues en total de repertori, eh? No, però, o sigui... Bueno, clar, serà una hora i mitja ells i mitja hora dels participants. I alguns participants cantaran amb ells, amb la banda, que han ja fet assajos i tot, i això. Per tant, serà un mix molt xulo.
1: Perquè expliquem que el Jordi formava part de l'organització del karaoke juntament amb tu.
0: Exacte, de fet ell era l'organitzador i el Josep Pieres i jo érem el jurat. Érem el jurat, que tu imagina't tenir-me a mi com a jurat.
1: Bueno, o sigui... no sé, ets Lil Dami, no?
0: és veritat. Sí, jo anava sempre amb una arracada
1: i
0: intentava com no vocalitzar molt, no? Perquè... I ho has fet molt bé.
1: I ja està. I el Pieres era el que fotia canya.
0: De fet, si et dic la veritat, jo era el que xerrava i el Josep deia molt poca cosa.
1: Ah, sí?
0: Sí, però el que deia no, sempre anava allò directe, contundent. Doncs escolta, Festivalet a la Fresca, concert Rotunds més els artistes del concurs del karaoke del bar La Font CN Caldes amb un format íntim perquè ho farem a la sala 2. A la sala 2, amb només 100 persones de capacitat.
1: Sala 2 és la que anomenem sala de les cortines.
0: Sí, sala cortina, també anomenada sala cortina.
1: Clar, és que ara ens perdem amb els noms. Hem de fer una estructura del casino per recordar. Sala petita...
0: A veure...
1: És a baix, la sala d'exposicions.
0: Sí, que, a veure, la sala petita té dos noms.
1: Vale.
0: Que nosaltres li diem sala petita
1: sí.
0: Quan fem una activitat que no és d'art.
1: Vale.
0: I li diem espai d'art, casino, quan és exposició.
1: Vale.
0: Vale? Llavors, puges a dalt i tens el foyer, que és el bar...
1: On es folla.
0: És el bar on es fan alguns concerts vermut.
1: Sí.
0: I després, si entres, hi ha la cortina posada, allà tens la sala 2. Mm-hmm. O sala cortina, com va batejar el David Verdaguer.
1: Molt bé.
0: I després tens ja la platea i la sala gran del casino, per tant...
1: O sigui, quatre sales.
0: Sí, o sigui, són quatre espais, petita, Foyer, Sala 2 i Sala Gran, no? Que, de fet, la Sala Gran pot incorporar o no, depèn de la quantitat de gent que vingui, la Sala 2.
1: Mm. Perquè se'n retiren les cortines.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Que
0: molt bé.
1: No són els únics espais, perquè després quan hi ha microteatre...
0: Ah, clar.
1: S'utilitzen altres llocs del casino, que a vegades... la gent no sap que existeix.
0: De fet, deixa'm dir una cosa, aprofitant tota la gent que ens escolta, una crida que al GEC Infantil, doncs, el dia 30 de setembre serà el primer dia d'assaig d'una producció, una nova producció que comencem, és dimecres. Els assajos seran en dimecres i la gent es pot apuntar simplement venint, és gratuït i l'únic que es pagarà després serà l'entrada i ja està. I és una obra de teatre que serà molt xula, que l'escriu, està en procés aquí el mestre Jordi Graví.
1: Bueno, està en procés perquè encara no he començat.
0: Exacte, però
1: bueno, la idea hi és.
0: La idea hi és.
1: Home, que és el més important.
0: Sí. I bàsicament, doncs, això, tenim producció del GEC Infantil, que s'estrenarà, ja ho dic, perquè 29 de novembre, i del GEC Juvenil, que ja hem començat els assajos del microteatre.
1: Ah,
0: que perfecte. Hi ha tres produccions.
1: Ah, molt bé.
0: Hi ha tres. Una dirigida per l'Oriol Bassols, que l'obra es diu Família. Una altra dirigida per l'Aleix Vila, que es diu... de fet, es deia Estat Mental, ara la canviarem per una altra.
1: Ah.
0: Sí, per què? Perquè els dos actors són més joves del que ens pensàvem que podrien ser, i llavors hem de canviar per temàtica.
1: Vaja.
0: Sí, vale. Sí. Vale. Però ho canviarem. I després la que dirigeixo jo mateix, que es diu Nàdia, que la va escriure la meva germana, i tots la podreu veure, perquè ara vinc d'assajar amb, sí, amb la Magalí, la Lídia i la Paula.
1: Molt bé.
0: Molt bé,
1: molt bé, molt bé.
0: Doncs
1: molt
0: escolta,
1: bé,
0: això, bueno, el que dèiem, Rotunds, concert de Rotunds aquest dissabte vinent, dia 26, un preu de 10 euros per socis i general 12 euros. I allà serà a les 7:30, és a dir, 7:45.
1: Molt bé, molt, molt... Tinc ganes, tinc ganes.
0: Sí.
1: I ens quedem al casino, però ara el dia 27, perquè torna la nit de bojos a les 6 de la tarda.
0: Nit de bojos! Nit de bojos! Molt bé, aquelles nits fantàstiques, eh? Ai, que és a veure, és la nit, però que és la tarda, vale?
1: Bueno, és tardor, ja sembla una mica de nit, no?
0: Sí, això és veritat.
1: Au, ens estan posant una música aquí.
0: Ei!
1: Qui ens està posant una música? Què és això?
0: Ei! Vinga. Sí, ah, mira, tenim aquí el... molt bé la música! La música!
1: Estem a la platja, molt bé!
0: O has posat tu música?
1: No, tinc un canal obert i s'ha colat la música que posen des de l'altre estudi.
0: Ah,
1: ai, no, que estem a la platja!
0: Estem a la platja! Molt bé. Doncs escolta, nit de bojos a les 6 de la tarda.
1: 6 de la tarda, molt
0: bé. Que ens visita aquí.
1: És el Jorge Santini.
0: Sí, tu el coneixes?
1: No.
0: Jo tampoc. Però està ple, eh?
1: Sí, oi? Té molta anomenada, no?
0: Sí.
1: Però anomenada, no sé ell, però l'espectacle en si, que fa, sí.
0: Sí, perquè es diu... Era ser...
1: Una vez...
0: Los 80.
1: Molt bé. Que era ser una vez eren els dibuixos animats que feien els 80.
0: Sí.
1: Era ser una vez el hombre, era ser una vez la tierra, i hi havia diversos d'aquests.
0: Sí, jo crec que només recordo haver vist com algun anunci de... Saps aquests anuncis com de la tele, però anunci de la sèrie?
1: Sí, perquè també...
0: Feien en cromos o enciclopèdies o...
1: Sí, enciclopèdies, o els venien en packs amb DVD.
0: Això. Doncs això és el que jo recordo. Clar, jo sóc dels 90,
1: clar, per això
0: i
1: no...
0: això ho recordo, si ho recordo, per tant estem parlant del 98, 99, 2000.
1: Que devien vendre ja la col·lecció per nostàlgics.
0: Això mateix. Doncs res, escolta, diumenge, dia 27... La quarta nit de bojos, és a dir, que estem parlant de ja 4 anys, de monòlegs continuats. Molt bé.
1: Això no vol dir que hagin de canviar ara sempre a diumenge.
0: No,
1: és excepcional, però pot ser que sigui en dissabte, pot ser que sigui en divendres, com abans.
0: En dimarts. Si em dius allò, fes-me un dimarts, jo t'ho faig en dimarts.
1: Fem un dimarts pel nostre públic de la taquilla. Fem la taquilla en directe des del casino, més nit de bojos.
0: Boníssima. Home, això està bé perquè així vindrà algú.
1: Sí, els que vinguin a veure Nit de Bojos ens hauran de tragar nosaltres com a taloners.
0: Em sembla molt bé. Doncs escolta, molt bé, molt bé. Jo estic tan a gust amb tu a la platja, Jordi. Ai,
1: és que aquesta platja...
0: A veure, mira. Sí, mira, escolta això.
1: Vita. Passa'm una cerveseta, va. Així, m'agrada.
0: Ai, saps què? A mi la platja m'agrada quan... quan grinyola, ho sents?
1: Sí, sí. T'has comprat una maca que no... grinyola molt, eh?
0: Sí, sí. No, doncs això, a mi la platja m'agrada. Sobretot m'agrada... Mira, l'altre dia, vull dir fa un mes,
1: Sí.
0: Que és el típic.
1: L'últim, sí. Bueno, a vegades m'hi passa l'altre dia i fot un any, eh? Sí.
0: Vaig anar a Lloret.
1: Lloret, Lolito.
0: Sí, a Lloret, i que vaig anar amb el Pere Puigdomènec i amb l'Aleix.
1: I amb l'Aleix, vaja, una bona representació del Jack, eh?
0: Ah, això mateix. I, hòstia, hi havia uns joves allà tirant-se de les pedres, saps? Que de
1: l'escull.
0: De l'escull, no? No de l'escull del port. Ah. Era de, diguéssim, de... Com se'n diu? Bueno,
1: les pedres que els penya-segats que hi ha
0: els
1: allà.
0: Els penya-segats, això mateix. I, ostres, era tan xulo perquè em va recordar a la meva adolescència, no perquè ho fes jo, sinó per veure els quillos tirant-se
1: sí,
0: des de...
1: Sí,
0: sí, sí, sí. I vaig dir, hòstia, que lluny que em queda l'adolescència.
1: I no ha canviat res el temps,
0: no canviat res,
1: perquè tothom ho fa encara, oi?
0: Ah, sí, però i que bé que estic ara.
1: Sí.
0: Saps? O sigui, ho compares amb aquell temps, no?, d'adolescència, i això t'ho dona la platja. Que compares i veus la gent, i és la platja democratitza, com la cultura,
1: sí.
0: No?, com la sala de teatre.
1: I tant.
0: Que estàs allà al costat d'algú que plora amb tu, que riu amb tu, potser és més ric, és més pobre, però és igual, perquè al final... L'emoció, no? L'emoció. A mi la platja m'emociona.
1: Sí, sí, la platja ens uneix.
0: Sí, ens uneix.
1: Mentre no sigui una platja nudista, que després allà sí que hi ha gelosia i...
0: Bueno, sí, tu creus?
1: I marxes plorant.
0: I... Sí, sí, sí, sí. Bueno, allà hi ha aquella anècdota, no?, de que el Mauri es va trobar al mas a una platja nudista.
1: Ah, sí, sí, sí, sí, sí. És veritat, sempre ho explica l'home del temps. Que
0: sí, jo...
1: anava despullat. L'Artur Mas no anava despullat, eh?
0: No, exacte. Jo crec que és una anècdota que no calia explicar.
1: No.
0: O sigui, tu fixa't, eh? El que t'està dient és... El Mas em va veure la Pilila...
1: Sí, sí. L'home del temps de TV3.
0: I ja està, perquè no té més a explicar.
1: No.
0: O sigui, és a dir, li vaig ensenyar la Pilila al president.
1: Sí. Aquest seria el titular.
0: Aquest sí. És el titular. Llavors, ostres, bueno, curiós. És un titular curiós.
1: Un isobara. Escolta, que ens queden 30 segons.
0: Vinga, va, doncs, escolta, se'ns acaba el temps i nosaltres aquí ja comença a fer fred. Per tant, deixem-ho aquí.
1: Molt bé, demà ens trobem a la plaça del Font del Lleó per conèixer el cartell de la Festa Major de programació, recordeu, eh?
0: Tanquem per avui la taquilla.
1: Adeu!

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no?, i que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 3:15 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels pilars caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però, en general, amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest estrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador

0: Ella convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
1: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
0: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
2: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
3: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
2: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
0: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
4: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
5: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi ha uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
4: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la Cocap capital del Vallès Occidental.
0: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
6: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
7: es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
6: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat dues valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
7: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
6: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
0: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algés, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algés es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
8: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
9: Tocava a vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
10: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final s'acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
11: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
8: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els han emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
12: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment seria d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè en principi no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
13: Yo no los he visto nunca, es que no les he visto nunca la cara, nunca, nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada, es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro, digo que no, digo, no es normal. Digo, porque es que huele mal.
0: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
14: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: I quan és 7:15 us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
15: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
16: Hem de demanar què passa ara, què farem ara i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
15: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
0: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool, 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no? En totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la Ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están, pues bueno, intentando encajar. Igual que nosotras, creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los 3 puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los 3 puntos.
0: I un darrer apunt en rugby, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Santboiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 també amb folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 amb folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no pujaran, no s'apujaran més.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
3: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
3: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
7: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els tassos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
3: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
7: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar. perquè els recursos són els que són i per tant allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De plans lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant en biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
7: Sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és només de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó que ara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
3: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
7: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? és una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que, per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats, atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
3: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
8: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
9: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
11: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
9: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada, perquè no li podem fallar a la gent.
9: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
3: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
13: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
14: Seu com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada, sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
13: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
3: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
15: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'un alumne de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
16: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents i inclús mos va donar la llista dels pobles que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-mos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
15: La manca de connexions afecta especialment els estudiants que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
3: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
17: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
3: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
18: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
19: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades. Ha fet 2 grans temporades i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
18: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
3: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
20: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo, puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
3: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar dues victòries en dos partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
21: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
3: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
22: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
7: Tenemos que valer per la llem.
8: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen

0: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
1: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells, no 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi, i això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la T7, també hi ha només un carril obert, una topada entre un turisme i 2 camions, i en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, abolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat. L'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
3: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida

0: 10-11 del matí aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir, no són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols de mà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
3: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
2: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
4: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
5: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
4: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Són mesures més cosmètiques que ara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
7: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
8: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
9: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, es rumiïn.
7: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
10: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
7: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
2: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia. Sí, el matí de ple, justament. Bon dia, moltes gràcies.
2: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
11: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot pel que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme. Però insisteixo que el dubte no era en cap cas del burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer. I, de fet, aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
2: Expliqui'm, doncs, la raó de fons que explica aquest vot favorable.
11: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
2: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
11: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones doncs, han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada i, per tant, has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder-se integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
2: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia i, evidentment, donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
11: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
12: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibas de la Televisió de Girona.
13: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
14: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
15: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge...
13: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 també amb folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 amb folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració, des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: Bon dia, companys. Doncs així és, al matí viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
2: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per la Junta i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic per als peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, eh? Molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim i seguim amb música ara. La música de Rosalia, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalia. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
4: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
3: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerhard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
4: Són mesures més cosmètiques que ara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
3: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
5: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
3: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i com cada setmana fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara, que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traca final ha estat aquesta crisi, però provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta, i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar a aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, no? Que amb aquestes calors és impossible fer classe, no? I que és conseqüència del canvi climàtic, i hem de donar-hi resposta.
2: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però a les aules, a més, què més es necessiten a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalla, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada. I, per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar a una dinàmica, per exemple, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora, no? I, per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos, i segurament de posar-nos d'acord en això, que una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el Govern Central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quin és l'anàlisi, el calendari, com ho veieu des de Comuns?
3: Crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge. I això vol vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
4: David Cid, portaveu parlamentari dels comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular, i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament, que en declaracions fa pocs minuts aquí a les notícies en xarxa explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
7: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el reial decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
12: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè en principi no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
13: Yo no los he visto nunca, es que no les he visto nunca la cara, nunca, nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada, es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui obrim la crònica amb bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
14: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge 45 a 44. El duel va estar marcat va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
15: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
14: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
17: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
16: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
14: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran 2 partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
18: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
14: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
1: Molt bé, gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.
14: Igualment.
1: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
19: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
20: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. 3 existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
21: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
22: Bola negra.
23: Bola negra.
24: Bola negra.
25: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
26: ¿Qué t'han dicho?
27: Que soy homosexual.
28: Buen chico.
20: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
29: Tranquilo, ya está.
30: Soy Joe. Yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
31: Nunca había tenido una mejor amiga.
30: Yo tampoco. ¡Vamos!
20: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'Illa Oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: Volvemos a casa.
1: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada: el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc D2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

0: La xarxa de comunicació.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Escoltes a l'Espai del Carme, un canvi d'espai que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i apropar encara més la festa a la societat i al públic calderí. Durant l'acte s'entregaran gairebé una trentena de guardons en diferents categories i especialitats. Un dels més esperats serà el guardó especial de la Nit de l'Esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. L'acte es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Els castellers de Caldes, els escaldats, participen aquest diumenge a la 30a edició del concurs de castells. És una de les 42 colles catalanes que, pels seus bons resultats, podran participar en aquesta competició. La seva actuació serà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça del castell de Torredembarra, ja que són una de les colles escollides per participar en aquesta primera de les 3 edicions del concurs. Actualment, els escaldats ocupen la posició 42 del rànquing, on hi ha una 80a de colles a nivell de Catalunya. Portaran a plaça un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7 amb agulla. Aquest últim és l'únic que no han pogut encara carregar fins ara. Aquesta tarda a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 de la tarda i l'accés és gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'11 de novembre. Sota el lema Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió, l'exposició explora la condició humana contemporània, especialment en aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o aturada vital. La mostra s'ha presentat de manera itinerant fins ara en diferents espais culturals de Catalunya i ara finalment arriba a Caldes. I acabem amb el temps. Avui continuarem amb un temps estable i cel ben clar a Caldes. No s'esperen precipitacions i el sol serà el protagonista durant tota la jornada. Les temperatures es mantindran elevades amb una mínima al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà fins als 31. La calor es farà notar especialment al migdia i durant les primeres hores de la tarda. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures baixaran fins als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i una màxima també al voltant dels 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 6:15 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant

0: gairebé 40 anys, va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12 a 1 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12 a 1 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són divendres i ens tenim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobarem o ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A la primera hora, de 9 a 10, després, justament després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial les paraules del dia, aquelles que ens surten de dir i ens connecten amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. A continuació, navegant per la mer, i com sempre, com cada setmana, ens acompanyarà el doctor Conrad Surribas. Amb ell explorarem l'interior de la ment, com funciona, com es formen les emocions i com convivim amb allò que sentim. Avui ens parlarà de la depressió postinfa de miocardio, dins el context de la psiquiatria d'enjats i la relació entre la salut mental i les malalties orgàniques, tant en l'àmbit hospitalari com a la consulta ambulatòria. A la segona hora, de 10 a 11, a l'hora del cafè, arribarà avui dividida en dues seccions. De 10 a 10.30 serà el moment de bellesa 360 graus amb Joan Monner. Amb ell passejarem per l'exposició del CCB dedicada als cànons de bellesa al llarg de la història. Parlarem del fenomen de les Sephora Kids, nenes molt joves que fan servir massa els cosmètics, no? I d'altres qüestions sempre vinculades a la bellesa i a la salut com a eix central. De 10.30 a 11 ens acompanyarà la psicòloga Carolina Chaparro i amb la secció seva que es diu Escoltar la ment, una finestra oberta al benestar emocional, a la reflexió i a l'autocura. I avui, arran del Dia Mundial de l'Alzheimer celebrat el passat 21 de setembre, ens parlarà de la cura del cuidador. Qui cuida el cuidador? Com podem aprendre a no oblidar-nos de nosaltres mateixos quan els altres ens necessiten? Avui ho descobrirem. I a la tercera hora, d'11 a 12, els primers 10 minuts els dedicarem al calendari esportiu del cap de setmana, a Caldes, de la mà de Joan Serrat. Tot seguit, i fins arribat a les 12, l'espai de l'entrevista, o aquest espai el dedicarem a l'escriptora i activista literària Susana Hernández. Parlarem del seguiment de la seva darrera novel·la, Secrets ofegats, una novel·la que està editada a Rosa del Vents i que va estar publicada tot just fa un any, però també d'altres projectes literaris, però sobretot ens endinsarem en el certamen de novel·la negra Premià del Mal, del qual ella és comissària i que enguany arriba a la tercera edició. Doncs així, doncs amb aquest sumari desplegat, doncs entrem de ple en el primer espai del matí, l'editorial, i és el moment de pensar en veu alta.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: La llum que no arriba. Avui obrim aquestes paraules del dia parlant de llum. Parlant de llum, sí, però no de la factura, no? Ni de les grans xifres de les elèctriques, ni dels beneficis trimestrals que sempre surten rodons, no. Avui parlem d'una llum molt més íntima, la que encén una vida. La llum que il·lumina la taula on tots els teus fills fan els deures, la llum que et permet obrir la nevera sense por, la llum que escalfa un biberó a mitjanit, la llum que fa que una casa sigui casa. Aquesta setmana, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres han presentat un informe que ens posa davant del mirall d'una realitat incòmoda a Catalunya. Milers de famílies viuen a les fosques o punxant la llum perquè no tenen un paper legal que es permeti contractar electricitat. I el que demanen és tan bàsic que fa vergonya haver-ho de reclamar, un comptador social d'emergència, un simple comptador que els permeti viure sense por, avalat pel servei social, sense haver de jugar-se la vida en cables improvisats. Perquè, pensem-ho un moment, quina estabilitat emocional pot tenir una llar on encendre un llum és un risc? Quina salut mental pot tenir una família que cada dia decideix entre la foscor o el perill? Quina tranquil·litat pot tenir una mare que no sap si avui la nevera funcionarà o si hi haurà un curtcircuit? Això no és pobresa energètica, això és pobresa invisible, la que no surt als titulars, la que no té grans discursos polítics, la que no té lobby, la que no té focus, la pobresa que es viu en silenci, amb vergonya, amb por, amb ansietat, la pobresa que desgasta l'ànima. I aquí és on entra el sarcasme involuntari del sistema. Per tenir llum legal cal tenir un contracte. Per tenir un contracte cal tenir un títol de propietat o un lloguer formal. I per tenir un lloguer formal cal tenir una vida que encaixi amb els formularis. I si no encaixes, doncs viu a les fosques, literalment. La llum, que hauria de ser un dret, es converteix en un privilegi administratiu. I avui, en aquest fòrum, parlarem d'això, de com ens cuidem quan la vida ens posa al límit, de com sobreviuen les famílies que viuen en alerta permanent i de com aprenem a no apagar-nos mentre cuidem els altres. Perquè avui també parlarem de la cura del cuidador, arran del Dia Mundial de l'Alzheimer, de totes aquelles persones que sostenen vides mentre la seva pròpia llum es va apagant a poc. Avui, més que mai, parlem de llum, de la llum que falta, de la llum que cal, de la llum que mereixem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I amb aquesta llum que avui hem reivindicat, la que ens hem vides, la que dona dignitat, la que mai hauria de faltar, fem ara un pas al temps, cap al temps, obrint el calendari i les efemèrides, les històries que ens expliquen qui són. Està el dia com avui. I com hem dit en un principi, avui és divendres, 25 de setembre. Ja hem viscut 267 dies d'aquest 2025 i ens queden 98 per tancar-lo i iniciar un nou cicle. El santoral ens recorda les celebracions de Santa Aurèlia i Sant Cleofàs. Si us dieu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui destaquen tres celebracions. És el Dia Mundial del Farmacèutic, el Dia Mundial o el Dia Internacional de la Tàxia i el Dia Internacional de la Llengua Soninké. I estem, a més, en plena Setmana Internacional de les Persones Sordes. El Dia Mundial del Farmacèutic ens recorda que és una jornada per reconèixer la feina imprescindible dels professionals que garanteixen l'accés segur als medicaments, que acompanyen pacients, que detecten riscos i que sostenen la salut pública des del primer mostrador. Els farmacèutics són, sovint, la primera porta d'atenció sanitària i la més propera. Dia Internacional de la Tàxia, doncs un dia per visibilitzar aquest conjunt de malalties neurològiques que afecten la coordinació i l'equilibri. La tàxia és una condició poc coneguda, sovint infradiagnosticada, que transforma la vida quotidiana i que necessita recerca, suport i comprensió social. Pel que fa al Dia Internacional de la Llengua Soninké, una celebració de la diversitat lingüística. La llengua soninké, parlada a Mali, Senegal, Gàmbia i Mauritània, és un patrimoni cultural viu que recorda que cada idioma és una manera única d'explicar el món i de preservar identitats col·lectives. I a més, som en plena Setmana Internacional de les Persones Sordes, una invitació a posar el focus en l'accessibilitat als drets lingüístics i la inclusió real. Pel que fa a efemèrides, d'un tal dia com avui, 25 de setembre, podem destacar el 2015 un esllavissament a Guatemala que va provocar 280 morts i a més va deixar centenars de famílies sense llar. El 2008, la companyia SpaceX aconsegueix el primer llançament del coet Falcon 1, marcant l'inici d'una nova etapa en l'exploració espacial privada. El 1992 es va estrenar la sèrie Els Simpsons a Antena 3, convertint-se en un fenomen cultural que ha travessat generacions. I aquesta música que sentim de fons justament era el que acompanyava la sèrie. El 1977 es va publicar Rumors, del Fleetwood Mac, un dels discos més influents de la història de la música moderna, que també podem escoltar. I el 1957, avui acabarem aquí, es va fundar la Federació Internacional de l'Automòbil, la FIA, que avui regula competicions en Fórmula 1. I fins aquí el nostre viatge del temps, un dia memòria i ciència i història.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: I amb aquest calendari, que avui també es parlava de salut, diversitat i memòria, fem un pas cap a endins, obrint l'espai on la ment es desplega i s'explica, comença navegant per la ment. I aquesta secció doncs, ens acompanya el doctor Conrad Sorribas. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Conchi.
0: Li he fet esperar una mica, eh?
2: Cap problema.
0: Avui tornem a obrir aquesta finestra a l'interior de la ment. Com funciona, com es formen les emocions, com conviuen amb el cos i com tot plegat es transforma quan la vida doncs, ens assella. Avui, doctor, ens proposa un tema que toca de ple aquesta frontera entre cos i ment. La depressió pot ser infart de miocardio, perquè parlem de quan hi ha un infart, però no parlem, sobretot, i bé, això està molt bé, doncs quan sobrevius a un infart, però que després no queda tot ben bé.
2: Clar,
0: ve aquesta depressió, no?
2: És un d'aquests quadres que integra perfectament la psiquiatria dintre de les altres especialitats mèdiques. De fet, en hospitals de tercer nivell, hospitals grans, extesa a qualsevol tipus d'institució sanitària, cada vegada els equips multidisciplinars tenen més prevalença i per qüestions com aquestes. Aquest és un cas clínic molt important, molt interessant, que salva també moltes vides, això també ho hem de tenir molt present, perquè ja veurem que la depressió postinfart pot ser un factor de risc d'un nou infart, per tant, és molt important de tenir-ho en compte.
0: Sí, després de passar un infart, que vingui un altre.
2: Clar, seria un factor de risc.
0: O sigui, més, això no? És la por que el pacient, o el, que ha passat l'infart, està... Està pendent.
2: Sí, perquè és la primera. Hem de tenir en compte que l'infart és, inclús míticament parlant, el cor és un òrgan fonamental. Dic míticament parlant perquè el bombeig de la sang moltes vegades es compara amb el bombeig de la vida, no? És a dir, que quan el cor falla, la vida falla, no? Per tant, això també crea una... és interessant crear una diferència entre els especialistes, els cirurgians cardíacs, com manegen el cor, perquè el cor al final és un muscle com el bíceps, per exemple, només és que té dues diferències, no? La primera, que està buit per dintre perquè passi la sang, i la segona, que té contractibilitat pròpia, no? Però és un muscle. Clar, llavors què passa? Que com a muscle se l'ha d'entrenar. Problema, quan per una qüestió moltes vegades vascular, no? Les coronàries no fan bé la seva funció, aquest òrga que té la funció de bombejar aquesta sang, aquesta vida per tot l'organisme, a ell no li arriba aquesta sang. Per tant, també es queda sense aquesta energia que li dona la capacitat de fer-nos anar i fer-nos funcionar, diguem, no? Quan passa això, això és l'infart. O sigui, un infart de miocardi és que hi ha una part del cor en què no arriba sang i, per tant, aquestes cèl·lules de contracció comencen a davallar i a fallar. A partir d'aquí, el primer, evidentment, és refer aquesta activitat cardíaca dintre del possible, i una vegada la persona, les persones que poden sobreviure a l'infart, llavors els hi queda una segona situació, que és com viure amb les, segurament, variables que el propi cardiòleg li dirà que ha de tenir en compte per evitar un possible segon infart i mantenir una qualitat de vida, el qual ens porta a un dels temes fonamentals de la psiquiatria moderna, que és el factor adaptatiu, o sigui, adaptar-se a una nova situació. I hem de recordar, perquè aquesta qüestió de l'adaptabilitat l'hem tractada en molts programes, perquè pràcticament surt, hem de tenir en compte que l'adaptabilitat forma part dels criteris de salut mental, la persona que és capaç d'adaptar-se a circumstàncies diferents, sobretot quan no són les desitjades, i aquest és un cas, doncs aquest factor adaptatiu és fonamental per lo que dèiem, no? Perquè la persona requereix uns nous hàbits de vida, no? Difícilment un factor adaptatiu no comporta un desgast emocional. És a dir, és l'energia anímica que hem de desgastar per assumir una circumstància nova. I en aquest cas, probablement que ens obligarà a deixar de fer coses que formaven part important de la nostra vida quotidiana.
0: Mm-hmm. Doncs, precisament passem aquí, la ment després del sotrac físic, no?
2: Clar.
0: Moltes vegades, parlem de la recuperació física, però què li passa a la ment després d'un episodi tan traumàtic? És a dir, quines pors, quines inseguretats, quines preguntes apareixen?
2: Clar,
0: I quan serà necessari justament que hi hagi el professional que pertoca aquí?
2: Clar, les unitats, els serveis hospitalaris tenen dintre del servei de psiquiatria la unitat de psiquiatria d'enllaç, no?
0: Sí.
2: Què vol dir psiquiatria d'enllaç? Bé, el nom ho diu, no? És aquella subespecialitat de la psiquiatria que ens enllaça, que manté unitats funcionals amb totes les especialitats, no? Llavors, això què vol dir? Que una vegada el sistema cardiovascular està en condicions, molt freqüentment el cardiòleg demana una interconsulta a psiquiatria. I llavors el psiquiatre d'enllaç hi va i fa una valoració de l'estat anímic de la persona que està postinfartada. Aquest procés d'adaptació va augmentant en funció de que a poc en el pacient se li van anant donant, no?, les noves, els nous criteris que han d'ordenar aquest nou sistema de vida. Clar, això ja dona una sensació de vulnerabilitat. O sigui, la persona està més vulnerable perquè se'n dona compte que hi han coses, menjars, tipus d'activitat esportiva, l'estrès de la feina, o sigui, tot això probablement ho tindrà que modificar per que d'alguna manera no suposi un factor d'estrès de tornar-hi. Ja no diem els hàbits com, ja dèiem, el tema gastronòmic, però també el fumar, l'alcohol, o sigui, totes aquelles variables que, inclús algunes que formaven part de la part lúdica de la persona, que tindrà que anar modificant. Clar, si sumem això a que la persona, primer per el que significa l'infart, i segona perquè ja va admitent que se li va donant a conèixer que realment hi haurà coses que haurà de modificar, augmenta aquesta sensació de vulnerabilitat. Clar, com sempre, si ens fiquem a dintre, al final la biologia sempre té el seu punt, què li està passant en aquest cervell? Clar, aquest cervell li estan arribant notícies de canvi, notícies d'alerta. Ja sabem que l'alerta, al final, qui la provoca és l'adrenalina, no? I aquí tenim aquests dos components. La baixada anímica de lo que suposa la por d'haver tingut l'infart, d'haver sobreviscut, evidentment, però que llavors també hi ha l'indicatiu de la possibilitat que això torni a passar, manté un estat d'ànim baix, o sigui, aquella serotonina s'està gastant molt per poder mantenir l'estat anímic, per tant, si s'està gastant molt, va baixant, això biològicament, i com hem dit moltes vegades, té el criteri de la sintomatologia depressiva, i aquesta baixada de serotonina fa augmentar l'adrenalina, perquè, com hem dit moltes vegades, estan en equilibris contraris. I aquest augment de l'adrenalina, que és l'ansietat, recordem també que l'ansietat té una part biològica també, no? L'ansietat té aquesta part biològica i aquesta adrenalina té també una conseqüència amb la seva activitat perifèrica, no només dintre del sistema nerviós. Una d'elles és la vasoconstricció, és a dir, les artèries, quan hi ha un excés d'adrenalina, tenen tendència a constrenyir-se. Per tant, augmenta la tensió arterial. O sigui, la sang va més pressió perquè les artèries estan més contracturades, no? Ja sabem que l'augment de la tensió arterial no li és gens bo al cor, perquè el cor ha de fer més esforç per bombejar la sang. Aquest és una causa biològica per la qual és molt important tractar la depressió postinfart, perquè d'alguna manera també alleugerem el cor, no només de la qüestió emotiva general i del sistema nerviós, sinó purament també física, de el suavitzar-li, el facilitar-li el pas d'aquesta sang, o sigui, el seu bombeig.
0: Que això, justament, o sigui, la pressió, la pressió alta influeix molt, pressió alta i altres patologies com pot ser el colesterol alt, tot això, vull dir, influeix molt, i a més podrien que van unides.
2: Clar, és això, és una situació circular,
0: sí. No?
2: És a dir, que tot el que ja li estan comunicant que haurà de modificar, menjar sense sal, clar, tot això són canvis a la vida de la persona que ja d'entrada li suposa una alerta de quin serà la seva qualitat de vida, diguem, no? Important una altra vegada, la capacitat adaptativa.
0: Clar.
2: Perquè al final ens adaptem.
0: I de cuidat. De cuidat i tenir en compte totes les recomanacions que, típiques, no fumar, tot el que hi ha darrere.
2: Vol dir que l'espai
0: vital... I moltes vegades no és que siguin persones fumadores, és el que estem dient, el mateix estrès, no?
2: Sí, totalment. Clar, l'estrès mantingut ja també manté alt el cortisol. Tenim en compte que el cortisol és aquella hormona que fa disparar l'adrenalina. O sigui, al final, com sempre, el nostre organisme és una situació de desencadenant perquè tot està purament connectat, diguem, no? Clar, llavors, aquesta és la situació. Vull dir, quan nosaltres afrontem, parlàvem a nivell hospitalari, però a nivell de psiquiatria ambulatòria també ens ve la situació, diguem, no?
3: Clar.
2: És a dir, pacients que han superat l'infart. Moltes vegades, com dèiem, els equips de cardiologia són multisistèmics, i el qual també vol dir que ja hi ha aquestes connexions amb psiquiatria dintre de l'hospital, però moltes vegades també ens trobem amb pacients postinfart i que ens consulten a nivell ambulatori sobre el seu estat anímic. I això comporta dues situacions, perquè, és clar, estem dient, perquè al final és el que és, un trastorn de tipus adaptatiu. És a dir, hi ha un quadre depressiu ansiós, com dèiem, per aquesta energia que l'organisme, que el sistema nerviós desgasta per poder assumir aquesta nova realitat, diguem, no? Això què vol dir? Que tenim dues vies de tractament. Una, la psicoterapèutica, no? És a dir, entregar estratègies adaptatives que es poden coalligar amb aquelles altres estratègies de preservació i també de prevenció, el que dèiem, no? Vull dir, el tema del menjar, el tema de les conductes habituals, com intentar evitar l'estrès dintre del possible, o sigui, alleugerir, com dèiem, el sistema nerviós i també directament el cor dels excessos que d'alguna manera han pogut portar com a detonants a l'infart, no? Uh-huh. A vegades també es requereix medicació. I com tantes vegades amb la nostra especialitat, la conjunció entre la part farmacològica, la part psiquiàtrica i la part psicològica és fonamental. No? Però què passa? Que amb la part farmacològica també hem d'anar al tanto, perquè no tots els antidepressius són aconsellables en una situació postinfart.
3: Postinfart, clar. Vull dir que aquest seria una altra situació. Perquè, o sigui, de fet, ja ha explicat ben bé el que seria la psiquiatria d'enllaç, no? Vull dir que queda.
2: Sí.
3: Els factors de risc emocional. Quins factors fan que una persona tingui més probabilitat de desenvolupar depressió després d'un infart? La personalitat, l'entorn, la por, aquesta por a la recaiguda, la dependència dels altres...
2: Tot. És a dir, com hem comentat moltes vegades, has dit alguna cosa primari que és fonamental, no? Que és el tema de la personalitat.
3: Uh-huh.
2: O sigui, la qüestió seria, tothom que ha tingut un infart desenvolupa una depressió postinfart? No. Hi ha factors que ho poden afavorir, no? El primer que hem de tenir present, sí, és la personalitat, no? Recordem que la personalitat s'aguanta en dues columnes, el temperament i el caràcter, no? I el temperament és biològic. Això què vol dir? Que hem dit altres vegades també que quan som fetus, els cromosomes ja ordenen en el sistema nerviós que s'està formant amb quina quantitat d'adrenalina, serotonina, dopamina, etc., anirem funcionant durant tota la vida.
3: Això ja hi ha des del moment que estan a la panxa de la mare.
2: Això és imposició genètica.
3: Sí, sí, sí.
2: Què vol dir? Que això no canvia. Nosaltres no canviem. Naixem i som com som, no? Però aprenem. Aquí ve l'altra part de la personalitat.
3: La diferència, no?
2: Sí, que és el caràcter. O sigui, el caràcter, assumint el temperament que tenim, el caràcter és l'aprenentatge.
3: És fort, exacte. I a més es pot...
2: Sí, perquè nosaltres és adquirit el caràcter. O sigui, anem aprenent en funció del que ens va passant. Evidentment, i això ja seria...
3: L'inconscient a vegades fa de les seves, i és el que diu el caràcter...
2: Clar.
3: És el caràcter,
2: exactament.
3: Tot i que a vegades també aquest aprenentatge, no?, fa que la persona controli.
2: I l'aprenentatge té una part prèvia fonamental, que és l'autoconeixement i l'autoacceptació. O sigui, jo sé com sóc i m'accepto. I com que m'accepto, sé que hi ha coses que no podré canviar, perquè és temperamental, és biològic, però sí que puc modificar. De fet, en aquesta part és on, d'una manera més preeminent, treballen els psicòlegs, diguem, no?
3: Uh-huh.
2: És donar estratègies de modificació, no de canvi, de modificació d'aquest temperament, no? Per millorar la qualitat de vida.
3: Clar.
2: Aquest seria un punt. I això justament és importantíssim, perquè, clar, del que es tracta amb el tema que estem tractant avui és justament millorar la qualitat de vida. És a dir, si la persona exerceix bé aquest factor adaptatiu, la persona pot recuperar una qualitat de vida. hem de tenir present que una de les primeres pors que hi ha en un pacient postinfartat, com dèiem, és el sentir-se més vulnerable. És a dir, això pot tornar a passar, però això és una anticipació. O sigui, la por a que passi alguna cosa, em refereixo a la recaiguda, que encara no ha passat, que no,
0: i no té,
2: per què
0: passar.
2: Exacte. Però el sistema nerviós moltes vegades ja actua com si allò, és l'alerta, no? I actua com si allò estigués passant.
0: O sigui, com si jo ja estic predestinat a tenir, a que em passi de nou el mateix.
2: Correcte.
0: Aquesta por. No?
2: Exacte. Però com que no ha passat, tampoc pots fer res per arreglar-ho. Llavors què queda? L'alerta.
0: Clar.
2: I l'alerta què és? Ansietat. I a dins del sistema nerviós, aquesta ansietat què és? Augment de l'adrenalina.
0: Clar.
2: I l'adrenalina, factor de risc. Per tant, del que es tracta és de moldejar aquest sistema nerviós perquè realment rebaixem els nivells d'anticipació i això permeti que la persona tingui amb la seva immediatesa el fet de que se'n vagi donant compte, primer perquè se li explica i segona perquè ho viu, estratègies psicològiques, de que realment això no té per què tornar a passar.
0: Uh-huh.
2: Aquest és l'objectiu terapèutic, és aquest.
0: Uh-huh. I quins símptomes sovint passen desapercebut? És a dir, quines senyals ens indiquen que una persona no només s'està recuperant físicament, sinó que emocionalment s'està caient, no? O sigui, no només, no s'està, sinó que cau. Què haurien de vigilar familiars o les persones familiars i amistats o professionals, evidentment?
2: Sí, totalment. Aviam, són aquells canvis de conducta. És a dir, normalment nosaltres tenim una consciència, no? un criteri per coneixement pues, de les persones amb les quals convivim, diguem, no? I què vol dir? Pues, reconeixem amb ells maneres de fer. Quan aquestes maneres de fer varien, la persona pues, es mostra més entristida, amb una molt baixa capacitat de poder assumir situacions innovadores, moltes vegades la persona podia ser pues, emprenedora, etc. Pues, tot això va decaient, no té els mateixos interessos que tenia vitals, que tenia abans, viscuts a més amb una sensació d'autèntica tristesa. La por, moltes vegades verbalitzada, de que per por també que això torni a passar, deixa de fer coses que ben adaptades, treball psicològic, són inclús necessàries de que les faci, no? O sigui, tot aquest punt, a més de la simptomatologia més evident, no? Plor fàcil, irritabilitat, és molt freqüent, irritabilitat, la persona no està d'acord amb el que està passant, i de fet hem de tenir present també que com qualsevol trastorn adaptatiu, factor adaptatiu, les tres fases que les hem d'identificar sempre són les que amb molta prevalença veiem en el pacient, no? Estat de tipus depressiu, tristor, irritabilitat, mal humor, per què ha tingut que passar això, i llavors la fase adaptativa, és a dir, que la persona se n'adona de que realment pot tirar endavant adaptant-se a la situació. La trampa de les situacions adaptatives és que aquestes tres etapes no van seguides, van barrejades. Clar, llavors, és aquell punt que a vegades pots veure la persona com animada i, escolta, me n'en sortiré, tiraré endavant, i l'endemà està fatal. Està trist, està o irritable, no se li pot dir res. És a dir, aquestes tres fases, quan està passant, poden ser molt inquietants, però vol dir que està fent bé el trastorn adaptatiu, perquè pel trastorn adaptatiu s'hi ha de passar per poder-lo resoldre. Mm-hmm. El que passa que amb aquest pas és quan és important el suport. Suport psicològic i, com dèiem també, moltes vegades farmacològic. Amb la farmacologia hem de tenir present el que dèiem dels medicaments i els antidepressius, els inhibidors de la recaptació de serotonina, no? És un tipus d'antidepressiu molt freqüent, n'hi ha molts, però, per exemple, n'hi ha un, la sertralina, que actua també com un regulador, no és la seva funció, però té una tendència a regular la tensió arterial. Doncs aquest, per exemple, seria un antidepressiu, pot haver-hi d'altres, però aquest seria un antidepressiu d'elecció, en el cas que fes falta per tot aquest procés adaptatiu, un suport també farmacològic.
0: Mm-hmm. Passem ara al paper de les famílies i els cuidadors. Mm. Com pot acompanyar la família sense que hagi de sobreprotegir, perquè a vegades també una cosa és passar-se, no? I fer pensar a la persona com que diu, ostres, és que
3: soc totalment dependent de tu, no? Vull dir que és aquesta sobreprotecció que a vegades tampoc fa bé, però sí que té un paper important. Què és útil i què no és? Com es pot evitar que el cuidador també s'esgoti emocionalment?
2: Clar, aviam, i després tindràs una entrevista psicològica importantíssima al paper del cuidador.
3: Gairebé
2: no?
3: A continuació.
2: Pues això és...
3: Clar, és a vegades aquest paper que es pot, que pot anar junts, vull dir, lligats, no?, aquests vincles en el que professionals, no?, podríem, primer un terapeuta que toqui la temàtica emocional, el psicòleg o psicòloga i el psiquiatre. Tots van units.
2: De fet, és que, com sempre hem parlat, el tractament adequat ha de ser pràcticament sempre conjunt entre psiquiatre i psicòleg. I amb alguns, i amb algunes patologies encara amb més intensitat. No? Aviam, el primer, com sempre, si el pacient ho admet, és important que la família i la part terapèutica vagin conjunts. És a dir, que la família rebi també informació de com tractar en el pacient per part del professional. És molt important escoltar. Escoltar, vull dir, el pacient que té por necessita expressar, poder manifestar aquesta por, perquè si no, el sistema nerviós té dos feines. La que està patint i després, a més, que no es noti. Per tant, anem carregant tensió, i això justament és el que hem d'anar evitant. Uh-huh. Incorporar amb les situacions, diguem, terapèutiques prescrites, no? Adaptatives, al pacient amb l'activitat familiar. Com deies molt bé, no sobreprotegir-lo tampoc. És a dir, que probablement la família també haurà de modificar el seu sistema de vida perquè tot el conjunt familiar vagi tinguent la seva activitat com havia tingut abans, però adaptada a una realitat. No? És a dir, que quan el pacient se n'adona de que sí que ha de modificar, però que no ha de canviar, que ha de modificar, això ajuda moltíssim, perquè al final ens estem constantment adaptant, i moltes vegades no ens n'adonem, a les diferents etapes de la vida. Mm-hmm. Aquesta és una d'elles.
3: Mm-hmm. A veure, la reconstrucció de la vida. Després d'un infart, moltes persones viuen amb aquesta sensació de, com ja estem parlant, no?, de tot pot acabar en qualsevol moment. Com es treballa justament aquesta por i com es reconstrueix la confiança amb el propi cos?
2: Clar, s'ha de tenir en compte que una persona que ha tingut un infart anirà fent els seus seguiments amb el seu cardiòleg.
3: Sí, sí, aquesta això, part. Clar, la part emocional, podríem dir.
2: Clar, no, però és que va molt unit. Ja hem comentat que molts centres hospitalaris tenen unitats multidisciplinàries. És a dir, que aquest control post-infart cardiològic moltes vegades ja inclou també visites psicològiques i psiquiàtriques.
3: I psiquiàtriques, que ja... a partir d'ahir, quan està a casa, igualment aquest control... Doncs mensual, bimensual, semestral, és igual i és igualment.
2: Exactament.
3: I conforme es veu la evolució també de la persona davant aquesta por.
2: Clar, i reivindicant el tema de la psiquiatria d'enllaç, és molt important que també hi hagi contacte entre el psiquiatre, el psicòleg i el cardiòleg. Mm-hmm. Perquè al final anem tots junts. És molt important també com el cardiòleg informa en el pacient de totes aquestes variables que ha de incloure dintre la seva vida. No? És a dir, que la comunicació, el com es comuniquen les coses, també és important. I és matèria també de la psiquiatria d'enllaç, quan havíem dit algun programa, no només el tractament del pacient, sinó el com els altres professionals informen el pacient i moltes vegades també la cura dels altres professionals. És a dir, el psiquiatre d'enllaç, sobretot a l'hospitalari, té també cura de l'equip, perquè els equips també es desgasten. Mm. I és molt interessant el tema de la psiquiatria d'enllaç.
3: Doncs mira, com ja ens queda poquet minuts i sempre ens agrada tenir una part cultura, en temes de cinema hi ha una pel·lícula, Creix quan menys tu esperes,
2: sí,
3: amb Jack Nicholson i la Diane Keaton,
2: sí,
3: que de fet
2: sí,
3: aquí el protagonista, el Jack Nicholson, a més, com sempre, bueno, dos actorassos, vull dir, tant ell com ella, sí, però ell toca aquesta temàtica. Passa per un infart i bé, tot el...
2: Sí,
3: justament,
2: sí.
3: És que va molt amb tot el que ha... el que ha explicat.
2: Sí, sí, i després ja, que també és del Jack Nicholson, a propòsit de Smith.
3: També. Uaf, sí.
2: Que és més ampli, és una persona que s'ha jubilat i això ja comporta, també serà motiu d'un programa.
3: Bueno, és acceptar la jubilació, no?
2: Exactament, però li van passar moltes coses.
3: Però bé, li van passar tantes coses que aquí també va perdent. O sigui, no només és el factor del cor, no?
2: Sí.
3: Que també va perdent la...
2: Ah, exactament. Bueno, o sigui, són les diferents coses, no? Diferents situacions. També té problemes familiars amb la seva dona, etc. I al final això se li complica amb un problema també cardiovascular.
3: Sí.
2: És a dir, que en realitat els factors adaptatius van seguint constants, no? Sempre ens hem de quedar amb aquesta situació, amb aquest nom que és l'adaptabilitat. Dèiem que al final la salut física i psíquica, però la psíquica que és la que ens interessa en aquest programa, té dos columnes fonamentals, que és els criteris d'independència, és a dir, la persona que és capaç de viure per si mateix, que no és dependent de ningú, i la persona que és capaç d'adaptar-se.
3: Doctor Sorribas, se'ns passa el temps molt ràpidament. Moltes gràcies per aquesta mirada tan necessària per ajudar-nos a entendre que el cor no és només o que no només es recupera amb medicaments, sinó també amb paraules, amb acompanyament i amb una salut mental que no podem deixar en segon terme. Gràcies per navegar amb nosaltres, no? I un divendres més per aquest territori tan fràgil i tan humà que és la ment. Doncs ens retrobem divendres que ve.
2: Bon dia, Conxi, i a tots plegats.
3: I ara fem una pausa per deixar pas a les notícies. De seguida tornem a la segona hora del programa.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles, tot plegat després de l'anunci que va fer a Ràdio Caldes el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, afirmant que tenien la intenció de dur-ho a terme el més aviat possible.

i les entitats calderines durant els darrers dos anys. Una celebració que aquest any estrena ubicació, es trasllada de la Torre Marimon a la plaça dels Castellers de Caldes, a l'Espai del Carme. Un canvi d'ubicació que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i apropar la festa a la societat i al públic calderí. Durant l'acte s'entregaran gairebé una trentena de guardons en diferents categories i especialitats. Un dels més esperats serà el guardó especial de la Nit de l'Esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. L'acte es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Els castellers de Caldes, els escaldats, participen aquest diumenge a la 30a edició del concurs de castells. És una de les 42 colles catalanes que, pels seus bons resultats, podran participar en aquesta competició. La seva actuació serà diumenge a la plaça del castell de Torredembarra i seran a partir de les 10 del matí. Actualment, els escaldats ocupen la posició 42 del rànquing, on hi ha una 80a de colles. Portaran a plaça un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7 amb agulla. Aquest últim és l'únic que no han pogut carregar fins ara. I aquesta tarda a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés és gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre. Sota el lema Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió, l'exposició explora la condició humana contemporània, especialment en aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o aturada vital. La mostra s'ha presentat de manera itinerant en diferents espais culturals de Catalunya i ara arriba a Caldes. I acabem amb el temps. Avui continuem amb un temps estable i cel ben clar. No s'esperen precipitacions i el sol serà el protagonista durant tota la jornada. Les temperatures es mantindran elevades amb una mínima al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà als 31. La calor es farà notar especialment al migdia i durant les primeres hores de la tarda. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures baixaran fins als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i una màxima també al voltant dels 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge
3: estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 6:15 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
4: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
5: I ara, després d'aquestes notícies i aquestes falques, que també són imprescindibles, perquè són com, igual que si fossin notícies, doncs continuem. I a més, després d'aquest viatge per l'interior de la ment o navegant per la ment, continuem ara parlant de la ment. Tot i que primer diré doncs, que ara entrem l'hora del cafè, la segona hora, de 11 a 12, i que avui està dividida, de fet cada setmana estaré dividida en dues seccions. En aquesta primera hora, tal com hem avançat, doncs, serà tenint en compte de nou la ment, escoltar la ment. I aquesta temàtica, si abans era el doctor Sorriba, psiquiatra, doncs ara aquí tenim una psicòloga de referència, Carolina Chaparro. Hola, benvinguda. Hola. Què tal?
6: Molt bé.
5: Doncs mira, la setmana passada va ser aquesta entrevista d'introducció, de fet, per avui, doncs que comencem.

0: fem amb aquesta secció d'escoltar la ment. Així, amb 5 cèntims del que representa el que és escoltar la ment. Res, una mica de definició.
1: Bueno, aquest nom m'agrada molt, més que res, perquè jo crec que és molt important entendre què és la ment, no? I no podem entendre algo que no al que no li prestem atenció, no? Llavors, el fet d'escoltar, no? Escoltar els pensaments, escoltar el nostre cos, escoltar una mica, escoltar, sentir, no? Aquestes emocions farà que puguem escoltar la nostra ment, no? De vegades vivim en una societat tan desconnectada de nosaltres mateixos que aquests petits moments, no? En aquest cas mitja hora, per escoltar els nostres pensaments, la manera que tenim d'afrontar diferents situacions, doncs això jo crec que és molt important, no? Llavors aquesta és la meva intenció una mica, no? El poder tenir, encara que sigui mitja horeta, per escoltar els nostres pensaments, i això vol dir escoltar la nostra ment.
0: I donar unes pautes, precisament.
1: Exacte, precisament.
0: Per dur-les a terme.
1: Clar, no només escoltar-la, sinó saber tractar-la, no?
0: Exacte.
1: Perquè de vegades no tenim molts problemes en escoltar els nostres pensaments, no? Perquè de vegades són tan intrusius, tan intensos, no? Però sí que tenim problemes per poder portar una mica aquests pensaments, no? A veure quins ens fan bé, quins no, no? Quins són reals, quins no, no? Llavors aquí també el que intentaré és en cada temàtica, no? Que porti, doncs donar una mica aquestes guies, no? Per saber escoltar els pensaments i poder fer alguna cosa amb ells, que no estiguin allà volant en l'estratosfera.
0: Clar, doncs passem una mica justament avui la temàtica que tu portes és molt important justament. A veure, primer ens anem que el dia 21, el passat dia
1: sí.
0: 21 de setembre s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: Uh-huh.
0: És una diada, no? O una jornada justament per visibilitzar aquesta malaltia que podríem dir que totes les malalties són dolentes, però
1: uh-huh.
0: aquesta justament que és quan deixem de ser qui som.
1: Exacte.
0: És tan important. Però no només aquí es tracta del que és la malaltia, sinó de les persones, perquè com ho veiem, una persona amb Alzheimer doncs queda totalment fora del seu lloc, diguem, oblida tot
1: uh-huh.
0: i necessita doncs estar cuidada constantment.
1: Exacte, el cuidador. Perd aquesta independència, no? I llavors ha de tenir sempre alguna persona, no? Al voltant. Llavors,
0: aquí parlarem
1: avui parlarem
0: del cuidador,
1: amb,
0: no?
1: Amb
0: la importància de o sigui, del que és el personatge, la persona, el cuidador, no?
1: Exacte.
0: La importància de cuidar de cuidar-se.
1: Exacte.
0: Qui cuida, no? Que
1: exacte.
0: És el cuidador.
1: Sí,
0: doncs
1: que de vegades ens oblidem d'aquesta part que és tan important, no? Jo crec que és molt important, tenim tantes responsabilitats en el dia a dia, no? I a més ens exigim, sobreexigim molt, no? A l'hora de cuidar algú, sobretot perquè és una persona estimada, no? Doncs el que dèiem abans, potser és la teva parella, potser és el teu pare, potser és el teu fill, no? Llavors el que vols és que estigui el més ben cuidat possible, no? Llavors tenim una rutina del dia a dia, doncs hem d'anar a treballar o hem de fer altres coses que també suposen molt esforç, ni a més ens sobreexigim volent cuidar d'aquesta persona, doncs amb bona cara, amb bon humor, no? Amb tota la dolçor possible, i a vegades això és molt complicat, no? Perquè primer perquè estem molt cansats, no? Del nostre dia a dia, i segon perquè hi ha situacions molt exigents, no? Ara que parlàvem de l'Alzheimer, hi ha Alzheimers que són molt complicats, no? Perquè has de gestionar la persona, has de gestionar el seu estat anímic, has de gestionar la seva medicació, o sigui, tot això és una sobrecàrrega mental, no? O sigui, ja no només del teu dia a dia, sinó a més d'una altra persona, no? Llavors ens sobreexigim en que això sigui d'una manera sempre com molt feliç o molt bona, no? I això ens crema moltes vegades per dintre, no? I ens costa molt d'acceptar que aquesta situació no ens agrada, no ens va bé, ens deixa en un estat anímic molt baix, no? Llavors, una mica és poder entendre aquestes situacions i veure què podem fer amb això, no? Jo crec que una de les coses principals és que jo suposo que cadascú tindrà, no, els seus exemples, no? Però dels que jo veig a sessió, doncs moltes vegades són persones que han de cuidar fills perquè tenen molts fills o perquè tenen algun fill amb algun tipus de característica especial, no? O,
0: com per exemple autisme.
1: Exacte.
0: O altres tipus de patologies pels que has d'anar, vull dir que necessites cuidar d'aquesta, en aquest cas, no, del fill. Però tu imagina't que passa també amb els pares.
1: Clar.
0: Que els pares, en aquest cas, si és una persona jove, pues, els pares pot, un dels pares, o en el cas sobretot que queda només un dels progenitors, per exemple, o el pare o la mare. I imagina't, a més, que és, aquesta persona és fill o filla única.
1: Clar, no.
0: I ha de
1: aquest
0: cuidar,
1: tema, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Tens a casa, per una banda. I parlem més de les mares, no?
1: Sí, en aquest cas, perquè a vegades... Aquest rol és més femení que no...
0: Toca més. Doncs imagina't que a casa ja tens una persona a qui cuidar. Uh-huh. O a fer el seguiment, no?
1: Exacte.
0: I a més toca més al teu pare o la teva mare.
1: Clar. Aquesta part és de les més complicades, no? Perquè és això, depèn de qui has de cuidar també, no? Abans quan deies, no? Un fill, per exemple, amb un trastorn d'autisme, no? Si és un trastorn d'autisme amb una sintomatologia més greu, doncs és molt complicat, o sigui, no és tenir només a una persona entretinguda i que estem, no? Sinó has de gestionar tot això. Llavors això et genera molt desgast a nivell anímic, no? Jo crec que...
0: Jo t'he dit aquesta, però és que n'hi ha moltes.
1: No, hi ha moltíssimes. Hi ha moltíssimes.
0: Necessita, o el teu fill o filla, necessita una atenció total.
1: Exclusiva,
0: mentre està a casa, perquè també és veritat que hi ha aquests espais de temps, tant en aquest camp també podrien dir els pares, no?, que poden estar en servei de dia o centres especials, no?, que
1: clar,
0: això també hi és.
1: Però pensa que aquí has dit alguna cosa que és molt interessant, Conchi, perquè de vegades existeixen, no?, i està superbé que puguem fer servir tots aquests serveis, no?, però de vegades aquestes persones no ho poden viure com un descans, sinó perquè és el temps en el que treballen o en el que han de fer feina
0: per
1: casa.
0: A més.
1: Exacte, no? O sigui, que no és ben bé un descans per la persona cuidadora, sinó que és com, bueno, o sigui, és aquell temps en el que puc fer jo una mica la meva vida, però no en el sentit de relaxació, sinó en el sentit més de les obligacions, no? Perquè si no he de combinar aquestes dues, no? Llavors, aquests exemples que són molt més propers, això que deies, els fills únics, pares que estan separats i algun dels pares no participa, no? O sigui, tot això
0: ja
1: sempre
0: no,
1: és
0: o
1: molt complicat.
0: O un d'ells ja no hi és.
1: Exacte.
0: No hi és perquè és mort, vull dir que pensem que són persones grans i a vegades passa
1: sí,
0: això.
1: Sí, però sobretot jo crec que és com molt important poder fer parar una mica, no? O sigui, ens fiquem tant en aquest rol, no?, de cuidar, d'ajudar, no?, de sentir-nos una mica com identificats amb aquesta situació. O ben bé perquè sempre ha sigut així, no? Jo sempre he cuidat del meu fill, o he vist com la meva mare cuidava de nosaltres, o el meu entorn, no?, sobretot en les dones, el meu entorn espera això de mi, no? Llavors el fet de que jo no ho faci genera uns sentiments de culpa molt, molt, molt grans, no? Llavors això és una cosa que s'ha de treballar a la teràpia, no? Primer hem d'examinar una mica quin rol tens a la teva vida, no? Perquè si, això també ho parlem molt amb les mares, no? Si el teu món de cop i volta es torna en el que l'únic rol que tens, no?, és el de mare, doncs la resta, no?, el de germana, el d'amiga, el de treballadora, queden totalment descuidats, no? Llavors això no és bo, no és bo ni en la part cuidadora, no és bo ni en la part de treballadora, no? Llavors sempre hem de saber una mica dividir, no?, aquests rols, i després a fer una mica aquesta feina, no?, a teràpia, de poder fer un dol no? Perquè quan nosaltres ens dediquem exclusivament a una persona, hi ha moltes parts, per molt que intentem, no?, mantenir aquests rols, no?, els diferents rols, sempre canviarà, no? Llavors hem de fer aquest rol, no? Jo ho veig molt això amb les mares, no? Les mares han de fer un rol de... han de fer un dol, no?, de les amistats, per exemple, no? En el que potser ja no podran fer tantes coses amb les amistats com
0: no podràs anar o sortir amb elles, quedar-les a les amistats, amb amics o amigues, vull dir que no podràs fer aquestes reunions periòdiques, no podràs, que si t'agrada, pues, anar-te a un festival de literari o anar a veure una exposició, tantes coses que el fet de aquest rol, com tu dius, aquesta que tu crees la persona mateixa, que la persona que està al teu càrrec consideres i que te necessita totes les hores del dia.
1: Exacte. Doncs,
0: perquè també pot venir que si ho fas, podria venir la culpa, aquesta a vegades.
1: Exacte.
0: De sentir-te culpable.
1: Sí, és aquesta culpa que ve de dues bandes, no? Ve des del judici que tenim a nosaltres mateixos, no? Precisament el que et deia, de revisar una mica aquest rol, no?, en el que jo penso que jo hauria de cuidar, no?, exclusivament els meus fills, no? O les bones mares fan això, o les bones filles cuiden dels seus pares, no? Llavors són rols com molt tancats, molt, molt estrictes, no? I també de la societat, perquè potser de vegades a teràpia fent molta feina, no?, per una mica veure que tenim altres rols, però és la societat la que constantment és com, ostres, no?, quin tipus de mare ets que deixes els teus fills i surts per la nit,
0: això,
1: no?
0: Tot te lo van dient, no?
1: Exacte.
0: Bueno, aquestes maneres de dir, però que això passa molt a la societat o fins i tot a l'entorn familiar més proper, doncs jo te diria cosines, bé, vull dir que persones properes i que a lo millor es consideren que tenen aquesta obligació, elles, no?, se donen l'obligació de dir, home, com...
1: Exacte.
0: És que te'n vas avui a jo què sé, al cinema o a veure una obra de teatre sabent que tens a la teva mare allà o aquí.
1: Sí.
0: Que evidentment aquí la persona és quan ha de respondre, no? Uh-huh. I tal, perquè a veure, no està sola, jo ja he fet tot el possible perquè quedi cuidat, que ja has posat, pues, el que es diu a vegades cangús o el que sigui.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Totalment, no? I a més és això que dius tu d'aquesta culpa, sobretot trobo, no?, a consulta amb el tema dels pares, no?, en el que com la teva mare ha cuidat de tu i mira com la deixes, no?, o mira com el teu pare ha estat sempre per tu, no?, i tu te'n vas a no sé on, no?, o el vols deixar una residència, o, no?, i és com, ostres, aquest pas, no?, aquest pas de, per exemple, posar una persona en una residència perquè amb tot el dolor del cor, no?, però saps que estarà potser millor atesa, no?, llavors tota aquesta situació és un dol molt gran, no?, que de vegades no ens donem aquest permís de sentir-ho, no?
0: I per exemple, quan hi ha la persona que tu ara ho estàs dient, justament, o sigui, aquí quan l'estat d'Alzheimer és tan elevat que la persona ja pràcticament està en un estat no ben bé vegetatiu, però quasi, no?, que sí, en cadira de rodes, que no respon a estímuls, que en fi, vull dir, tot el que necessita, però la persona que el cuida, imagina que és la parella, pensa que no, que tot i que té tots els, o sigui, des de la part sanitària, té tots els, o sigui, el que diu, mira, la teva persona, la teva dona o el teu home, pot, o sigui, firma o ràpidament fes això perquè estàs al número 1 per poder entrar a la residència, no? I però aquesta, el cuidador o la cuidadora es consideren, ostres, no puc fer això, jo no puc deixar la meva parella les 24 hores. Ella ja està a les hores que hagi d'estar en el servei de dia, que es diu, no? I jo ja puc després dedicar-me a aquesta persona, o sigui, la meva parella, la resta. No cal, però pensem que ja estan pensant persones grans, que la força d'en... Encara, imaginem que és un home i és la seva dona la que està passant això, però ell també ja comença a tenir una edat, no té tampoc la força que tenia anys enrere, que aquesta persona depèn totalment, perquè, o sigui, l'has d'agafar, que si...
1: Sí, sí, no, hi ha coses que, és que per molt que vulgui són impossibles.
0: Però tot i així, no... Ell veu que les forces van, o sigui, van
1: clar,
0: baixant,
1: sí, sí,
0: les seves forces, però tot i així considera que no pot deixar.
1: Clar,
0: a veure, aquí és on entraria la part que al final això va desgastant totalment.
1: Clar, jo crec que...
0: deteriorant el cuidador, no?
1: Sí, jo crec que aquí el que s'hauria de treballar més a sessió, perquè d'alguna vegada he tingut persones amb aquest perfil, és aquesta, no? La que hem parlat tota l'estona, que és aquesta culpa per no estar, per no cuidar de la teva persona estimada, però aquí també moltes vegades entra el tema de l'ansietat, no? Aquesta sensació de control constant, no? En el que si jo a casa meva sí que sé que està menjant, a casa meva jo sí que sé què és el que li agrada, a casa meva, no? Llavors...
0: Jo sé aquesta... que ella no caurà, jo sé,
1: exacte,
0: o ella o ell, no? Jo sé que a tal hora va a dormir i queda adormida i tal,
1: exacte,
0: i totes les
1: però
0: hores...
1: Però per això, no? És aquesta percepció, sí, i aquesta, o sigui, aquesta percepció de control, de voler tenir el control per estar tranquil, per estar segur, no? Llavors això també es pot treballar, no? En el poder delegar, en el poder confiar en la resta, no? Perquè moltes vegades aquest tipus de persones ja tenen un perfil en el que la seva vida en general ja és així, no? Llavors, jo crec que aquesta part és molt important de poder treballar, no? En el que les persones a teràpia, les persones cuidadores a teràpia aprenen a sentir, perquè de vegades no es permeten sentir determinades situacions, es permeten pensar, és que estic cansat, és que estic cansada, és que no vull això, és que, no? Moltes vegades incluso hi ha persones que refereixen, ostres, és que si es mor, no, pues jo estaré tranquil·la, no? Perquè sabré que està bé, que ja no està patint, i jo també estaré tranquil·la, no? Perquè podré tenir temps, no? Llavors, aquest tipus de pensaments no els poden expressar amb el seu voltant, perquè és com...
0: Perquè pensarien que és egoisme, no?
1: Exacte.
0: Mira, estàs pensant...
1: Exacte.
0: Que...
1: No, és com... Jo crec que aquí has donat en el clau, no? O sigui, no es permeten ser egoistes amb si mateixos, no? Perquè és com que has de donar la vida, no? I per l'altra persona. Llavors, jo crec que en aquesta part, no? De consells cap a les persones cuidadores és que puguin fer una feina, no? No de tornar 100% a la vida que tenien abans, perquè això és impossible, però sí de trobar petits moments, no? En el que en lloc de potser llegir-me un llibre, doncs pugui llegir-me dues pàgines del llibre cada dia, en el que en lloc d'anar corrent, doncs pugui fer una mica d'anar caminant, no? De delegar, no? De potser hi ha moltes persones al nostre voltant que s'estan oferint per ajudar-nos i per aquesta sensació o percepció de control, doncs diem que no, que ja ho fem nosaltres, no? I llavors hem d'acceptar, no?
0: Però
1: aquesta
0: vegades,
1: ajuda del voltant.
0: A vegades, Carolina, també pot donar-se un altre cas, que aquesta persona té fills, no?
1: Uh-huh.
0: I a vegades doncs, pot sorgir algun tema que ens diu i que se n'adona, pues pel que sigui, que necessita una ajuda i a lo millor doncs, demana aquesta ajuda, una ajuda molt, molt puntual, que no és per sempre, o perquè diu, ostres, necessito uns dies de descans i voldria pues, anar, jo que sé, 2-3 dies a algun desbarjo, no? I demanar aquesta ajuda a la teva pròpia família més propera, uh-huh, fill o filla, i que et diguin, doncs, ostres, és que jo tinc la meva família, jo no puc de cuidar-me d'això.
1: Yeah.
0: Clar, això fa perquè tu confies, en aquest cas deixes aquesta persona tan teva, no? Uh-huh. Confies també en les altres persones que diuen, ostres, són molt propers i coneixen ben bé tot el, la, com funciona ella, no? I te diguin això, i això una altra vegada doncs, també afecta de manera emocional
1: a la
0: persona, no? Sí, al cuidador,
1: sí,
0: en aquest cas.
1: Sí, totalment, perquè llavors aquí es crea aquesta
0: idea... És que
1: a
0: més a més va com enfonsar-lo una mica més.
1: Sí, perquè al final, o sigui, serien aquestes dues parts, no? La part de doncs, no rebre, no? Aquesta ajuda per part d'aquella persona que estimes i que també estima aquella persona, i també el fet d'aquesta percepció de que llavors tot recau sobre mi, no? Llavors, jo en aquest tipus de situacions sempre els hi dic que el millor és fer una reunió familiar, no? I veure, és veritat, o sigui, de vegades no hi ha persones.
0: Podria ser fins i tot una reunió familiar.
1: Exacte.
0: Amb el professional.
1: A la pròpia consulta.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Perquè
1: no?
0: Aquesta seria més,
1: sí,
0: més completa.
1: Sí, perquè hi ha un mediador. Saps? Ah, de vegades, està. De vegades aquestes reunions, si no hi ha un mediador, són com una mica difícils, no?
0: Però perquè... en canvi, si està, com és en el teu cas, imagina, no sé si t'has passat, si has passat per aquesta situació, doncs el fet de reunir, o sigui, davant una malaltia com aquesta, no? Però reunir a la família més propera, que són pares i fills.
1: Sí, o les persones que en principi haurien d'estar, no? En aquell moment al voltant, no? Llavors, és important també treballar amb el cuidador, que no totes les persones volen ser cuidadores, no? Això que dius, li dic al meu fill o a la meva filla, sisplau, cuida del papa, i em diuen que no. Doncs, vale, doncs hi ha un moment en què hem d'acceptar que no totes les persones són cuidadores, no totes les persones saben o volen cuidar, però sí que és veritat que en una situació familiar hem de portar el que sí que vulguin o el que sí que sàpiguen fer, no? En aquest cas pot ser, vale, mare, doncs jo no cuidaré del pare, però puc portar-te a no sé on mentre una persona cuida del pare, no? O jo puc aportar diners, no? Perquè així doncs podem tenir una persona que cuidi del pare a X temps, no? O sigui, vale, tu no vols aportar o no pots aportar el teu temps, no? I la teva presència, bueno, doncs hem de buscar què sí que pots aportar. I potser no amb el pare, perquè de vegades hi ha relacions que són molt, molt dolentes, no? En el que potser hi ha hagut situacions de maltractament, no? I llavors són fills que no volen cuidar els pares, però sí que volen cuidar la mare. Llavors, vale, mare, jo et porto on tu em diguis, però jo amb el papa no vull ser, no? Llavors, aquestes situacions també es treballen, no? Per veure que no tota l'ajuda que necessitem ha de ser sempre com nosaltres volem, i hem d'intentar sempre generar aquesta mediació amb tota la família. Però de vegades ens posen una tessitura que mai s'ha fet això a la família, no? Llavors fer-ho la primera vegada i en aquest context és molt difícil, no? Llavors aquestes teràpies més familiars també ajuden precisament a connectar entre tots.
0: A més, a vegades pot donar-se el cas de que, com la persona, ja sabem que és el que és l'Alzheimer, no? Uh-huh. Deixes de ser tu, però és que a vegades fins i tot poden arribar a dir-te, és que, en el cas de que és la mare, és que ella ja no és ella. Uh-huh. Per tant, és com si, bueno, ella ja no és ella, i per tant, o ell ja no és ell, jo no em sento l'obligació. Vull dir, és com si t'estan demanant a la persona que cuida, doncs si t'estan demanant que deixis aquesta persona, a la persona que ha estat tota la vida amb tu, en una residència, no?
1: Clar. Bueno, però aquí és tan important una altra cosa que s'ha de treballar molt, no? I sobretot perquè costa molt, que són els límits, no? Els límits de poder dir, vale, aquest és el teu pensament, això és el que tu penses, però jo tinc una altra manera de pensar, sí, llavors jo treballaré a partir d'aquesta manera de pensar, no? Igual que els límits de dir, bueno, doncs acceptar també els límits dels altres, no? Quan diuen, no, jo no vull cuidar, per exemple, del pare, no? És, vale, ho accepto, però llavors també posaré els meus límits. Llavors, vale, si tu no fas això, hauràs de fer allò, no? Llavors aquesta part de treballar els límits és molt important, no? Llavors, així com una mica en resum, seria, quan som cuidadors hem de veure molt quin rol tenim, què significa aquest rol, no? Perquè ens estem moltes vegades sobreexigint en aquest rol, quins referents tenim d'aquest rol, no? Moltes vegades són mares, àvies, pares, no? La societat en general, no? I després fer aquesta feina de límits, límits cap a un mateix i límit cap als altres.
0: I Carolina, imaginem que la persona, perquè com es queda poquet temps, arriba en una situació límit, sí, perquè és com si consideres que tu no pots deixar de cuidar, no? Però ja arribes a una situació psicològica límit, no? Estratègies d'autocura, quines eines poden ajudar a recuperar l'equilibri de la persona?
1: Vale.
0: O com es pot cuidar sense perdre la persona, no?
1: Exacte.
0: I què funciona millor en el dia a dia?
1: Doncs una mica el que et deia abans, hem d'intentar recuperar totes aquestes coses que ens agraden, no? Doncs potser abans llegia un llibre, doncs he encara que sigui llegir dues pàgines, si abans anava a fer gimnàsia 3 dies a la setmana, doncs potser encara que sigui mitja horeta en algun lloc, no? O sigui, fer aquest dol de, bueno, no puc fer tot el que m'agradaria, però puc fer una miqueta, no? I això és com, bueno, doncs, per fer això no faig res, no? Però sí, perquè tot això ens carrega la bateria, no? I jo crec que algunes vegades la gent és com, no, ho he de donar tot per aquella persona, i és com, però és, i és una mica amb el que volia tancar, no? És com aquesta metàfora de la mascareta de l'avió, no? En el que sempre et diuen, no? Quan tu vas a l'avió et diuen, primer, no? Si si tens un nen, has de posar-te tu primer la mascareta, doncs per després posar-se-la al nen, no? Quan de vegades és com, no, primer al nen, no? I és com, no, primer ho has de fer tu, perquè si tu no estàs bé, tu no li podràs posar la mascareta al nen, no? Llavors, si tu no estàs bé com a cuidador, no podràs cuidar de la persona, no podràs cuidar de la persona de la manera que a tu t'agradaria cuidar d'aquella persona, perquè no és lògic.
0: Però és que pot arribar fins i tot en un punt que el cuidador està passant, o sigui, ja no és una malaltia psicològica, sinó física. Pues imagina que has de passar per una intervenció quirúrgica, no molt greu, però tampoc és, perquè a poc també et va deteriorant, però imagina, pues, jo què sé, un genoll, o un turmell, vull dir, perquè per motius que sigui, doncs ja dic que el físic amb els anys se va deteriorant també, i els ossos és un dels problemes que afecta. Però fins i tot que et diguin que t'has de fer una intervenció quirúrgica,
1: sí,
0: i et negues perquè, clar, dius, no puc deixar-la sola.
1: Això passa molt. Sí.
0: I davant això, que seria l'última pregunta que jo et faria, aquí realment aquesta persona sí que necessita un professional perquè li expliqui el perquè, que en aquest cas seria la teràpia, el personal que seria, pues, el psicòleg o la psicòloga.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, bueno, sí, més que res la primera.
0: Per aconsellar-la i perquè diguem, pensi en el mateix, de que, a veure, si tu no passes per aquesta intervenció, si tu no et cuides, això anirà més i encara no podràs cuidar aquesta persona de cap de les maneres.
1: Sí, no, de vegades aquestes situacions tan límits són aquelles que són com la goteta que hi ha que fa vessar el got, no? Llavors aquí la persona comença a prendre consciència de tot això, no? Però, bueno, si la persona ha arribat a aquesta situació que expliques tu, és perquè hi ha molta feina per fer. Molta, perquè hi ha una deixadesa personal molt gran.
0: Per tant, és molt necessari que aquesta persona vagi a
1: totalment
0: buscar el professional.
1: O sigui, totes les persones que tenen aquesta sobreexigència a nivell de cuidador, és molt important que sempre puguin tenir un assessorament psicològic, més que res per això, per no perdre's en aquest rol i deixar de banda el que realment són com a persones.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, super intensa, tot i que sigui mitja horeta,
1: sí.
0: Però molt, molt, molt, molt intensa aquesta conversa amb tu, i a més tocant temes com és en aquest cas, no? Qui cuida davant l'Alzheimer o davant una malaltia semblant.
1: Sí, o davant alguna situació en la que has d'estar, no? 100% per una altra persona.
0: Per una altra persona, no? Que si no et cuides, doncs encara podràs cuidar-la menys. Doncs moltes gràcies per aquesta mirada humana i tan necessària, i gràcies per recordar-nos que cuidar també vol dir cuidar-se. Ens retrobem divendres que ve.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga.
1: Adéu.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I ara, doncs, continuem en aquesta segona part, d'aquesta segona hora, l'hora del cafè, i doncs, fem ara una mirada que combina cultura, història, cos i societat. És moment de bellesa 360 graus amb Joan Monner. Joan, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Conxi, què tal?
1: Què tal?
2: Molt bé, aquí una setmana més, encantadíssim.
1: Molt bé, doncs això va molt bé. Sobretot perquè del que parlem és per sentir-nos... Si abans hem parlat fins ara, des d'aquesta primera hora del matí, des de les 9 fins ara, ha estat la ment la protagonista, ara la ment forma part del cos, però totalment. Ara és més el cos totalment. Bellesa.
2: La bellesa, que va connectats, però sí.
1: Sí. I a més, aquesta bellesa 360 graus que tu, en la que tu participes, que entra la bellesa física, però també la de dins, és a dir, acompanyada sempre de la salut. Doncs avui ens proposes un recorregut fascinant, eh? Primer, passejar per l'exposició del CCCB dedicada als cànons de bellesa al llarg de la història, no?
2: Sí.
1: Que ara ens l'explicaràs. Doncs també parlarem d'un altre fenomen que també s'està donant, les noies joves, que mira, veus, és una paraula que jo desconeixia, Sephora Kids.
2: La Sephora Kids.
1: Sephora Kids, no? I a més d'altres qüestions que puguin sortir. Vinga, anem a passejar-nos per l'exposició d'aquesta exposició dels cànons de bellesa. Què explica aquesta exposició?
2: Doncs mira, és una exposició del CCCB que us vaig comentar la setmana passada i mira, jo ja tinc l'oportunitat ja, vaig anar el diumenge, la tarda, com vam dir, que és gratuït, molt recomanable, la veritat.
1: Val la pena, no?
2: Val la pena.
1: La tarda de diumenge. Està lliure? Sí. Ostres.
2: És un molt bon moment, un diumenge que dius no sé què fer, doncs CCCB...
1: CCCB, que està al centre de Barcelona, sí, allà, entre el Raval, darrere del carrer. Quan si baixes a universitat, baixes una mica pel carrer Pelai,
2: i de seguida
1: per qualsevol carrer t'endinses cap allà.
2: Està molt ben connectat.
1: Està molt ben connectat, cèntric i tal.
2: Sí, doncs aquesta exposició que estan fent ara fins al novembre, encara teniu, mes i mig, una coseta així... es diu El culte de bellesa. Explica una miqueta la història dels cànons de bellesa, que hi ha hagut en cada segle, en cada moment, però també els cànons que no han sigut acceptats, tipus cànons de bellesa de la comunitat gitana, per exemple, que hi ha un moment que ningú els hi feia cas d'alguna manera, elles com que es van posar en el món de l'espectacle i ja se'ls va començar a tractar com uns cànons de bellesa, una mica per espectacle, no per circ, però sí que una mica exòtic, no? També els nous cànons de bellesa que han sorgit avui en dia, tipus moviments d'acceptació de cos, de talles grans, de diferents tipus de pell i de color de pell, també, que era una cosa que ha anat costant molt, no? Que durant molts anys només vèiem a la societat occidental pells blanques i cossos petits, i això ara ha anat canviant. Però també et fan veure que molts segles abans el cànon de bellesa eren dones o homes grans amb la pell fosca, amb pèl, cosa que ha anat costant, no? Que ara mateix doncs sortís. També parla bastant dels problemes d'autoestima que tenim avui en dia a la nostra societat per aquests cànons de bellesa, que encara exclou una miqueta a moltes persones, no? Perquè sí que hi ha marques, hi ha publicitats, hi ha revistes que veiem aquests cossos inclusius, però encara costa moltíssim. O sigui, tu ves les revistes i sobretot televisió i la majoria són cossos que li diem normatius, no? El que entenem, cossos de talla estàndard, de pell estàndard, de pell blanca, bàsicament, i cis, heterogènia, o sigui, el que diem per el que hem vist en l'últim segle, d'alguna manera. I també parla molt de com la digitalització i el fer servir filtres i publicitat diferencia molt lo real, del cos lo reals, de lo digital. I aquí és on volia entrar ja al següent tema, que és que moltes noies joves és el que veuen cada dia. Perquè ja la meva generació ja no és agafar revistes o veure televisió és ja directament anar al TikTok, a l'Instagram, i és el
1: primer la xarxa.
2: A la xarxa, totalment.
1: Sí, però sobretot aquestes més.
2: Sí.
1: Del jovent és TikTok,
2: TikTok,
1: jo diria que és la més...
2: Sí, és la que, també la que més influència, perquè és com la més
1: addictiva.
2: La més,
1: és com és ràpida, ràpida, segons i tal.
2: Vas passant vídeos.
1: Sí, sí,
2: vas
1: sí.
2: Passant vídeos.
1: Després una altra, que seria l'Instagram, tot i que ja dic que penso que entre el jovent, entre les persones ja més grans, queda, jo diria que se queda més en l'Instagram, i les que ja tenen més al principi, que van començar amb el Facebook. Però jo diria que el Facebook va quedant com una mica més
2: Facebook,
1: enrere.
2: Sí, sí, sí, no? una miqueta. A l'Instagram és una miqueta el nou Facebook, realment, perquè són publicacions, hi ha vídeos, pots parlar amb gent, són històries. Després TikTok...
1: No, i entra també molta informació.
2: Sí.
1: Vull dir, és que l'Instagram... Bueno, en el Facebook també hi és, però és que en l'Instagram te trobes gairebé tots els mitjans informatius que hi ha. De ràdio, de televisió, de mitjans de premsa escrita, però que són digital. Tots fan servir
2: Instagram. Sí, sí, sí. Ara mateix és l'auge de com ens comuniquem i tothom, o quasi tothom, té Instagram o un telèfon mòbil que t'ho poden enviar i ho veus des del Google, o sigui, tothom d'alguna manera ha passat per Instagram. Doncs això, que hi ha molta digitalització i les noies veuen moltes cops, bueno, noies i nois joves veuen molt això. Què passa? Que molt del que veiem a les xarxes no és real. Això es sabia, però està arribant un moment que està costant molt diferenciar cossos i persones reals de cossos i persones fets d'envia, amb
1: molts filtres... És que una gran majoria que veus que... Hi ha alguns que millor que sigui així, no? Que veus que aquests, això s'ha fet en IA, perquè és, tot i que sembli una persona, però es nota bastant. Però el que ja no seria bo és que vegis la cara d'una persona coneguda amb un cos que t'han fet a l'IA, no?
2: Per aquest tema hi ha hagut bastant drama de... Hi ha, tipus, en judicis i tal, per gent que posava cares...
1: Home, imagina't a la Joli, a la actrius, no?, tan importants.
2: Ah, sí, sí, sí. Al final s'ha creat bastant drama d'això, també. I al final, pues, aquestes noies joves veuen, pues, a xarxes, altres influencers que recomanen coses. Poden ser que siguin reals o no, però li estan recomanant coses que no són per la seva edat. I aquí entrem al que són les Sephora Kids.
1: Ah, però tot això es forma part també de l'exposició?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, tot això ho veus a l'exposició. És a dir, les Sephora Kids, justament,
2: part, sí.
1: és a partir d'aquí que tens aquesta informació, però que és una realitat, també.
2: És una realitat. Sí, sí, et fan veure com va passant tot el temps i com arribem al segle d'ara. Que una de les joguines com més venudes sempre han sigut les Barbies, les nines, o les típiques nines com per maquillar, cosetes així, que des de molt petites... se'ls dona d'alguna manera ja l'entrada al món cosmètic, que si fos un cosmètic pues real, amb una intenció i amb una bona intenció, no passaria res, però és que molts d'ells no tenen aquesta bona intenció d'alguna manera, i menys per l'edat que estan, no? I també et fan veure com a les xarxes han anat, pues, moldejant el que elles volen creure, el que elles volen ser, i no és algú real tampoc, perquè no els estan demanant algú real. I d'aquí apareixen les Sephora Kids. Sephora és una cadena de perfumeria que és multimarca.
1: Això ho coneixes molt.
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui que no t'ha vingut de nou la paraula Sephora?
2: No.
1: I sona com una mica com grec?
2: Una miqueta. No sé d'on és, la marca. Mira, aquí
1: no,
2: aquí
1: el pillat, fet de però... Sephora?
2: Sí, sí, sí.
1: No sé, em fa, però vull dir, tampoc és... Ah.
2: Potser tenen algun origen i tal, diria que és americana, però la cosa
1: bueno,
2: és que...
1: És possible.
2: És possible, sí, sí, però ja està com tot el món, ja és una botiga que està a tot arreu, no?
1: Ah, o sigui, és com una cadena.
2: És una cadena de perfumeries.
1: De botigues, de perfumeria,
2: i
1: Sephora.
2: Sephora. I què va passar? Doncs que fa una miqueta menys d'un any, una coseta així, a xarxes es van donar com compte, van començar a sortir treballadors del Sephora, doncs aquesta cadena dient, escolta, que ens estan venint moltes noies... preadolescents, 10, 11, 12 anys, una mica menys, a arrasar amb els productes. Que venen i et pregunten per tal producte, per tal coseta, per tal... Estan venint molt, què està passant? I es van començar com a investigar, no? I són com aquestes adolescents amb el primer contacte amb les xarxes socials que el que fan és veure vídeos d'influencers recomanant productes i els van a buscar directe a botiga. I aquí entrem al que dèiem, què veiem a les xarxes realment, què és real i què no és real. Que és publicitat d'una influencer i que no és publicitat. Ara, per exemple, sí que s'ha de marcar com a publicitat a xarxes socials, no? Que és una, com una dels, les noves normes del govern i tal, has de posar el hashtag, has de posar sempre publicitat, o si és contingut amb IA també l'has de posar, però perquè va haver un moment que no sabies quan t'estan recomanant un producte perquè realment funcionava o perquè els hi havien pagat. Uh-huh. I molts cops eren perquè els hi havien pagat. I les noies ho veuen... I
1: però jo diria que moltes publicitats d'aquestes que veiem, sí, imagina, en Facebook, i a vegades són grans supermercats, sí, eh? I et diria, ai, mira, avui tinc aquestes perfums que no sé què, i te los posen pels núvols.
2: Clar, clar.
1: Això és pagat.
2: Això és pagat.
1: Per la sí, cadena. Sí, sí, o bueno, sí, per la... Imagina't que ets Sephora o que imagina't que jo què sé, que et Mercadona, perquè també te lo trobes.
2: Clar.
1: Vull dir, sí, la part sí, de perfumeria...
2: També fan anuncis i coses així, sí, sí.
1: I això està pagat.
2: I això està pagat. O sigui, hi ha gent que sí que a xarxes diu, mira, m'ha anat molt bé un producte i l'ensenyo en general, però també trobes molta gent que els hi han pagat, els han enviat el producte i li diuen, mira, et pago tant per fer un vídeo de 30 segons dient aquestes cosites, aquestes coses que sabem que
1: això
2: funcionen.
1: Normalment ho fan aquestes centres, aquestes empreses, aquestes mm-hmm, cadenes o aquest supermercat a dones que tenen un... Bueno, que són influencers, podríem dir.
2: Ah, exacte. Que ja tenen com bastants seguidors.
1: I saben com ho han de fer.
2: Ah, exacte.
1: Exacte, sí, i a més tenen molts seguidors.
2: Exacte, ja tenen una base de seguidors que saben que ho veuran i està estudiat això, o sigui, no és, mira, tu la primera que veig, t'ho envio o no. Està estudiat quin tipus de seguidors tens, quina edat tenen, el públic objectiu del producte i de l'influencer, i diuen, mira, tu, vols fer aquesta publi d'aquest producte? Pues sí.
1: Te pago tant.
2: Exacte.
1: Ah, i sí, i tu imagina't aquesta persona una mica, bueno, una mica que no sabem quan és una mica, perquè
2: una mica a vegades és bastant.
1: Sí,
2: a vegades és bastant.
1: Igual estàs més al dia, no?
2: Sí.
1: Que una d'això i de la mateixa empresa mm-hmm, ho va fent setmanalment, perquè setmanalment, a lo millor si és perfumeria, si són colònies, mm-hmm, perfums o cremes,
2: o
1: jo què sé, el
2: sí,
1: que sigui. Doncs això t'està, diguem, imagina, doncs és com una mensualitat, no?
2: Exacte, és una entrada
1: si
2: constant.
1: Si setmana rere setmana t'està, sí, o qui diu, o jo què sé, no sé com funciona, eh? Si és cada dia, si és setmanal, si és mensual, si és...
2: Potser
1: és igual.
2: Cada dia no, però sí que hi ha gent, per exemple, el Marc els diu, mira, un vídeo a la setmana o un vídeo al mes.
1: I a més això se va reproduint.
2: Exacte.
1: Com això és de... Com ahir paguen.
2: Exacte.
1: Suposo que paguen, quan tu pagues en l'Instagram mateix, mm-hmm, tu pagues el premium, és a dir, perquè com tot tens la part, si tu pagues per fer difusió,
2: sí,
1: l'algoritme aquest
2: et torna a sortir.
1: Fa que vagi sortint de manera continuada.
2: I paguis o no paguis, perquè al final busques un producte, l'has vist un cop, has vist el vídeo un cop, te l'has guardat, li has donat like
1: i ja t'està sortint.
2: Sí.
1: Això, mira,
2: sí, sí,
1: també en productes de bellesa hi ha, que surten cremes,
2: sí,
1: cremes o gels, d'aquests gels sí, que t'estan dient i te fan com tota una història.
2: Clar.
1: Aquí sí que, a més, creen la IA.
2: Sí.
1: No te posen a persones reals, creen els personatges mm-hmm, i t'expliquen la història. Jo és que el meu marit, o la parella que la deixa, la seva parella, i per una persona més jove i tal.
2: No, no, aleshores, històries...
1: clar, resulta que es casa la filla, són històries, eh?
2: Yeah.
1: Es casa la filla, ella està tota demacrada, diu, ara com ho he de fer, en pocs dies jo he d'estar a punt, com no estaré, que no sé què, i apareix l'amiga o la germana, diu... No, és que tu tens la pell apagada, és que estàs apagada. Hi ha aquesta crema
2: total
1: que t'està sortint i apa, i canvia totalment. Fins i tot en el dia del casament l'exparella se la mira que diu, ostres, que guapa que està, no? I la parella, mm-hmm, que és molt més jove i tal, ven retocant-se el maquillatge.
2: Sí, sí, sí.
1: No sé si l'has vist això, no?
2: És que hi ha tants d'aquests fets
1: doncs,
2: amb mi i tal.
1: I al final resulta que és com dient que si la parella estaria tornant, dice, però ara ja no, ara jo ja estic forta i ja
2: està,
1: estic contenta, no?
2: Clar.
1: Però tot és per vendre aquesta. I si has vist, tu t'has vist tota aquesta història,
2: mm-hmm,
1: que després de manera continuada
2: està
1: sortint. A més,
2: sí,
1: és jo què sé, imagina que és un gel,
2: sí,
1: perquè t'il·lumina la pell, mm-hmm, fas més jove,
2: sí,
1: tot plegat, doncs te posa i dice, va, per 30 euros o 40 euros, mm-hmm, te regalen el segon.
2: Clar.
1: Tens el primer, te regalen el segon.
2: Mm-hmm.
1: Com a persona que treballa en perfumeria, sí. Això s'ha de... Això pot ser un fraude?
2: A veure...
1: O no és un fraude, és a dir, tu compres això, t'arribarà, això no és un frau, però sí que pot ser un frau, que això després
2: que això
1: no et faci res, que sigui com
2: jo
1: una aigua.
2: Jo sempre us recomanaré que si podeu provar un producte abans de comprar-lo, millor. I sempre, si és millor en persona, que us atengui una persona real, a una perfumeria o a la farmàcia fins i tot, moltes marques, molts productes, molts establiments tenen mostretes petites perquè ho fem servir i veure realment si val la pena o no ens val la pena. No? Perquè també és el que dèiem la setmana passada, hi ha coses que ens poden funcionar pel tipus de pell, pel que busquem, per tal, i hi ha coses que no ens poden funcionar o que no són per la nostra edat. I què passa amb els Sephora Kids? Que les noies anaven i ho agafaven.
1: Iapa.
2: I no s'ho miraven.
1: Ni mirar-se el contingut ni res. Iapa, posar-se.
2: I a posar-se. I què es posaven? Productes amb retinol, amb àcids molt forts, serums antienvelliment, sèrums de 60, 70, 80 euros, cremes de 50. Clar, tu veus una noia de 11 anys que diu, mama, avui aquestes tres cremes, i potser les tres cremes juntes...
1: O sigui, la Sephora, a més, són d'aquestes nenes. Són... No són adolescents, adolescents, és que avui dia les adolescents ja baixen, no?
2: Clar,
1: l'edat. Però que amb una nena de 10, 11 anys
2: i
1: les mares, les mares en aquest cas, ho compren? És a dir, se deixen portat per lo que li diu la nena?
2: Hi ha vegades que es diuen, ai, mira, pues, va, un regalet, li faig el regalet. Clar, què passa? Que són cremes que no són adients per la seva edat i que són cares. Realment,
1: no, és que imagina't que són cremes més bé per la mare, no per la filla.
2: Ah, exacte. Però com ho han vist a TikTok, ha sigut li han donat el primer mòbil, s'han fet el primer perfil d'Instagram, TikTok, i és el primer que han vist. Doncs pues ja ho han agafat i ja ho volen. I ja li diuen a la mare, vull això. I les mares les porten. Però són productes amb ingredients que no els hi van gens bé a preadolescents.
1: Home, i tant.
2: I doncs aquests productes...
1: Però aquí podrien entrar, que podria ser, en aquest cas, la mare, més culpable que la filla, perquè, a veure, el fet de que es posi farruca, jo la vull... A veure, doncs pues no, ja està.
2: Sí,
1: ja
2: sí.
1: Se li passarà, no?
2: Per això hem de ser conscients, que ara us explicaré també què podem fer amb aquestes noies jovenetes, preadolescents...
1: Ahí està.
2: Què els hi podem donar realment, què podem fer a casa i quins productes podem buscar-los.
1: Imagina't que t'arriba, en aquest cas, perquè clar, és que, clar, imagina't que la nena té diners, disposa de diners i va directament a la perfumeria.
2: És que és el que passava.
1: Ahí entra, entra.
2: Li donaven la paguita i venga directament, no?
1: I aquí quin seria el consell quan t'arriben a tu i diu, mira, jo vull això, això i això, i tu diràs, a veure, per què vols això?
2: Per què vols això? Primer de tot, tot el que siguin cremes, antienvelliment, retinol, vitamina C, àcid, res de res. Tot
1: nena,
2: això,
1: tu estàs començant la vida.
2: És que és bàsicament, és la base. Tot això...
1: Mira, si vols una miqueta, perquè t'ha sortit aquest granet.
2: Però és que això ho pots fer, un toquecito, una neteja, i és que ho tens. Al final, les pells preadolescents, sobretot, són pells en procés. No estan creades del tot. Els hi queda encara com crear l'última capa de protecció de pell. La pell, al final, té una capeta natural, com de greix, de suor, que és una capa natural que protegeix ja la pell. Hi ha gent que pues, la té més desenvolupada i la té tipus pell grassa, i hi ha gent que no i la té més seca. Però tots la tenim una miqueta. Què passa? Els preadolescents no la tenen formada, per tant és una pell molt més fina. Si tu aquesta pell fina li comences a posar ingredients molt forts, li crearàs acné des de ben petita, que acné després tindrà, perquè tots hem sigut adolescents i tots ens surten granets. Però és que també pot com irritar, cremar la pell, perquè és que no tenen una barrera cutània.
1: I fer l'efecte contrari.
2: És que fa l'efecte contrari.
1: Tu imagina't que comença tan d'hora, clar, quan arribi a 20-25 anys, i aquesta pell més que jove està envellida.
2: Exacte.
1: Perquè...
2: Ja li has tret... És que l'has maltractat d'alguna manera.
1: Sí.
2: Al final li has tret capa que ja estava bé.
1: Tota la llum que pot tenir la pell infantil.
2: És que és el que passa. Li treus com... Pues això, la pell infantil, la pell jove, ja l'estàs tractant com una pell madura. L'estàs fent creure que ja és gran, que ja és una pell madura quan no ho és. Doncs la meva recomanació és processos i rutines super senzilles. Aigua, neteja, hidratació i crema solar. És que és l'únic que podem fer servir. Ens venen i ens diuen, mira, és que vull començar una rutina. Super bé. Doncs fem un gel netejador, tipus de... pues això, sense olis, tipus gel, que no sigui greixós, que faci una miqueta d'espuma i et rentes una mica la cara quan et fiquis a la dutxa o a la banyera. Punt. Pots anar a la teva farmàcia i et diran, mira, doncs per ser així petita tens aquesta que és neutra, és un gel neutre, que no sigui tampoc ni per pells greixoses, ni molt irritant ni netejador, un gel normal. Com si vols fer servir el gel de la dutxa. És que són pells tan joves que és que no els hi passarà res.
1: Que va.
2: O sigui, sempre que sigui un gel pH neutre per tot tipus de pells, és que no els hi passarà res. És més difícil quan posem a desmaquillar amb olis, amb ceres, amb... No, perquè encara no ho necessita, encara
1: a
2: no
1: més,
2: posa.
1: A més, tu també m'imagino que pots dir... has parlat amb la teva mare?
2: Clar.
1: Vull dir, ella pensa que... Jo t'estic aconsellant això, però... doncs, mira, deixa't portar també pel consell sí. que et doni la teva... A veure, si la seva mare...
2: O que si estic a casa...
1: Se deixa portar!
2: Ah, mentre la mare no la deixi portar el cefre, agafar-se el primer que vegi de 100 euros, millor. Però a vegades què passa? També, després del netejador, tenim la hidratació. Vale? També hidratació lleugera, a base de gel, també de farmàcia, o fins i tot és que no fa ni falta hidratació. El que sí que es recomana molt és la protecció solar. Això ja sabem, ho recomanem
1: sempre. A tothom. A tothom. I des de ben petit.
2: Exacte.
1: Vull dir, ja sabem que és des de zero.
2: Sí. Pues en aquest moment és molt bon moment com per introduir-los la crema solar. Sobretot...
1: A més, li dirà, és que aquesta pell, o sigui, a més de protegir, t'hidrata.
2: T'hidrata. És que la crema solar fa les dues coses. Perquè si no fos hidratant, no ens la podríem posar a la pell. O sigui que va perfecte. Sobretot quan anem a l'aire lliure amb els nens o tipus a l'estiu. A l'estiu, sí o sí. És més, hi ha marques que tenen línies específiques de cremes solars per nens. Per nens, el que diu preadolescents, fins a l'adolescència. Que tenen totes les cremes solars, tipus per l'estiu i tal. Però, per exemple, Roche és una marca així de farmàcia de cosmètica i tenen cremes facial de rostre SFP 50 per nens que estan testades per pediàtrics, que això no ho hem parlat gaire, però tots aquests productes han d'estar testats per pediatres perquè és que són per nens. Vale? I ja després, si veiem una noia que posia més grandeta, 12-13 anys i vol afegir alguna més, doncs podem fer una mascareta purificant d'arcilla verda, d'algues. Aquestes també van molt bé, perquè és el moment que comença la pell a crear més greixos i poden sortir granets, poden sortir... Això, doncs és un moment per introduir doncs, una mascareta i ja està. Sobretot, no exfolia la pell perquè no la tenen del tot creada. O sigui, la meva rutina seria neteja, hidratació si fa falta, crema solar i si alguna, doncs mira, encara vol afegir alguna coseta més o doncs li fa una mica il·lusió, una mascareta purificant i ja va bé.
1: I un últim consell que li diria, i sisplau, seria així molt ràpid, no et deixis portar mai per el que t'estan dient les xarxes socials.
2: Bàsicament, i que al final cuidar la pell en el moment no és anar tard. Mm-hmm. Cada persona, cada moment d'edat, cada té el seu moment i no ens hem d'avançar perquè no ens funcionarà. O sigui...
1: Molt bé, doncs Joan... Arribem al final d'avui, la setmana que ve més. Moltes gràcies per aquesta mirada tan completa, tan crítica i tan necessària sobre la bellesa i la salut. De veritat que avui ha estat crítica, però crítica constructiva.
2: Sí, clar.
1: Ens retrobem divendres vinent aquí, a Bellesa 360 Super. Graus.
2: Moltíssimes gràcies, Conchi.
1: I ara, doncs, fem una pausa d'uns minuts perquè venen de nou les notícies al butlletí informatiu de les 11. No marxeu, que després passarem a la tercera hora.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles, tot plegat després de l'anunci que va fer a Ràdio Caldes el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, afirmant que tenien la intenció de dur-ho a terme el més aviat possible. Per això, l'alcalde, Isidre Pineda, va anunciar que l'Ajuntament ja ha contractat una empresa perquè faci el diagnòstic i l'estudi de la situació i avaluï les possibilitats d'instal·lar els diferents sistemes d'aire condicionat a cada un dels edificis. Un ple molt més calmat que el darrer de juliol, que també va debatre sobre el reconeixement laboral dels bombers voluntaris a partir d'una moció presentada per tots els grups, excepte el PSC. I aquesta tarda, a partir de les 7, se celebra la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes

Els castellers de Caldes, els escaldats, participen aquest diumenge a la 30a edició del concurs de castells. És una de les 42 colles catalanes que, pels seus bons resultats, podran participar en aquesta competició. La seva actuació serà diumenge a la plaça del castell de Torredembarra i seran a partir de les 10 del matí. Actualment, els escaldats ocupen la posició 42 del rànquing, on hi ha una 80a de colles. Portaran a plaça un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7 amb agulla. Aquest últim és l'únic que no han pogut carregar fins ara. I aquesta tarda a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés és gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre. Sota el lema Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió, l'exposició explora la condició humana contemporània, especialment en aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o aturada vital. La mostra s'ha presentat de manera itinerant en diferents espais culturals de Catalunya i ara arriba a Caldes. I acabem amb el temps. Avui continuem amb un temps estable i cel ben clar. No s'esperen precipitacions i el sol serà el protagonista durant tota la jornada. Les temperatures es mantindran elevades amb una mínima al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà als 31. La calor es farà notar especialment al migdia i durant les primeres hores de la tarda. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures baixaran fins als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i una màxima també al voltant dels 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: I ara, doncs, després d'aquesta segona hora que ens ha ajudat a mirar-nos, a cuidar-nos i a entendre millor el món que habitem, entrem ja a la tercera hora, la tercera hora del programa, i ara obrim uns minuts a aquest espai d'actualitat local, de proximitat i de tot allò que passa a casa nostra, però el respecte serà a través de l'esport, no? Per començar, en aquesta tercera hora, dedicarem uns minuts al dietari esportiu, un dietari que ve de la mà del Joan Serral. Ell es porta, com cada divendres, el calendari, els partits o de tot plegat. Es diu així, dietari esportiu de cap de setmana. Partits, la cita, les competicions i tot allò que farà moure el nostre municipi durant aquests dies, que crec que aquest cap de setmana ve bastant farcit. Joan,
3: sí,
2: molt bon dia.
3: Sí, hola bon Joan. Dia. Encetem el segon programa pel que fa...
2: Així com la setmana passada la cosa era com bastant tranquil·la, aquesta ja hi ha moviment.
3: Sí, tot i així, encara que eren dos esports, dos equips que encara no entren en competició, encara fan partits amistosos. Fins la setmana vinent no entren.
2: Però tot i així, mira, unes falques que m'he escoltat o falques i notícies d'aquí, com és la nit de l'esport, això per una banda, tenint en compte premiar als esportistes calderins, però després ja també hi ha partits importants, no?
3: En aquest voldria recordar que ja us has fet esment de la desena nit de l'esport, la menció especial que se li farà amb el traspassat Lluís Álvarez.
2: Ostres, sí, que professor de l'Escolapia, no?
3: Professor i esportista que havia estat en futbol, natació, waterpolo, vull dir que potser la gent no ho coneix més per la façana d'ensenyament, no? D'haver estat mestre, no?
2: Però sí, però que a més era professor justament tocant aquestes temàtiques
3: de l'esport. D'educació física.
2: D'educació física. Mm-hmm. Mm. Doncs aquest és un bon començar, doncs, el fet precisament de esmentar aquest homenatge que se li fa.
3: Més perquè és, diguéssim, el més immediat que tenim.
2: Sí,
3: això
2: forma part...
3: Avui aquesta tarda,
2: d'aquesta nit de l'esport, justament, aquest homenatge que se li fa. És una pena, no?, que sigui un homenatge perquè ja no hi és.
3: Mm-hmm.

0: I a vegades passa, no?
1: Val. Tenim dos esports que encara estan en plan de començar, de preparar-se, com és el futsal masculí de primera categoria, que jugarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Bugrai, la Penya Verdaguer i el Parets. Uh-huh. Serà, diguéssim, el darrer partit amistós de cara a encetar la temporada, que esperem que sigui exitosa, però en el mateix temps és d'adaptació, ja que com a campió va assolir un ascens, i no un ascens, sinó un doble, perquè va pujar de tercera a primera categoria. Val? Llavors tenim també en partit amistós l'equip femení de futsal de divisió d'honor, que jugarà contra la Concòrdia. Aquest cop serà el diumenge al mateix lloc, al pavelló de Bugrai. Aquest diumenge a 3:15 del matí. Val? Ja en la tercera jornada de Lliga tenim el cadet preferent, que està imbatut, està en primer lloc, i jugarà contra el Joventut Les Corts abans que el femení de bàsquet, el diumenge a 3:15 a les Cremades. El bàsquet masculí com el femení juguen al pavelló de les Cremades.
0: Uh-huh.
1: Val? I entraríem ja en el que és equips de competició, o sigui, lliga. La majoria, salvo el futbol, potser ho diem ja perquè jugarà la segona jornada, aquest dissabte concretament. O sigui, demà a les 4 de la tarda es desplacen a Figueres per jugar la segona jornada de Lliga.
0: Uh-huh.
1: Recordar en cert, doncs, que la setmana passada van retransmetre el partit d'aquest equip, del Caldes, que va jugar contra el Sant Cugat. I bueno, vull dir que no...
0: Bueno, és aquesta secció que s'ha obert des d'aquí, d'estar en directe. Tu també hi eres allà?
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que d'alguna manera també el segueixes.
1: Sí, sí, sí, sí, bueno, perquè havia fet futbol i havia...
0: Bueno,
1: perquè
0: és una persona que t'agrada...
1: I havia portat alguns equips de base també.
0: Qui? Per cert, jo és que estic molt desconnectada, qui va guanyar?
1: Bueno, Alcaldes es va fer pregar perquè no va arribar fins al minut... o sigui, passaven 4 minuts del temps reglamentari. O sigui que va ser un gol d'una sacada de cantonada i va rematar el Pedro Lino gol.
0: I per tant, el Caldes
1: va sumar la primera jornada contra el Sant Cugat, que procedia d'un altre grup, o van canviar de grup la federació, i bueno, va ser un partit molt disputat,
0: uh-huh.
1: Com es presumeix que seran tots els d'aquesta categoria.
0: Oh, molt bé.
1: Ara, per exemple, com hem dit...
0: Que se ho han de treballar, vamos.
1: Aquest dissabte ja són equips històrics, com Trou Figueres, Palamós, que això ja ho hem comentat.
0: Això, aquest cap de setmana juga al Caldes... A Figueres.
1: O
0: sigui, en aquesta ocasió surt.
1: Sí, sí, sí. Sí. Normalment
0: però
1: és partit a casa, partit a fora.
0: També és un bon equip, el Figueres?
1: Sí, sí, bueno, són històrics. El que passa que van ensopegar. La setmana passada el Figueres va ensopegar contra un equip precisament que havia pujat de segona categoria. Vull dir que, jo, com l'any passat, crec que els partits seran molt igualats, salvo un que hi va haver-hi aquesta setmana passada, que va guanyar el quart concretament, que també va pujar de categoria de segona a primera, i es van posar per 5-0. Però normalment els altres partits van quedar 0-0, 1-0, empatats, 1-1, vull dir, és com l'any passat, que gairebé fins a l'última jornada no es decideix tant per dalt com per baix.
0: Mm-hmm.
1: Val?
0: Això quant al futbol. Passem
1: sí.
0: A un altre.
1: Estem a l'espera encara del femení.
0: El futbol femení. Com
1: moment.
0: Està? Bueno, l'any
1: passat van jugar en una categoria que es podria dir amistosa, entraven dintre de la federació de futbol 7, però la consideraven amateur. Vull dir, no afectava a classificació. No, o sigui, jugaven com si fos partits amistosos, però bueno, amb àrbitres, vull dir, però bueno, era una categoria amateur que podien jugar, bueno,
0: sí,
1: vull dir no molt joves, però sí que podien...
0: Però ara podrien dir que ja estan formaran part de la Lliga.
1: Suposo que entraran. A hores d'ara, aquesta setmana, encara no constava partits en quant a Lliga. Val? parlem del bàsquet, sí, del bàsquet masculí. Vinga, i bàsquet femení, que aquests ja començaran la lliga,
0: Aquest cap de setmana
1: aquest
0: també?
1: Aquest cap de setmana, sí, en diferents dies i hores, El masculí de primera categoria manté la categoria respecte a l'any passat, valgui la redundància, i juguen aquí el diumenge a 5:45 de la tarda contra el Sant Celoni. L'equip B, que està en inferior categoria, que en diuen la primera territorial, jugarà després, el diumenge a 7:45 de la tarda. Recordem que aquests partits de bàsquet és el pavelló de les Cremades, contra el Llinars B. Val? Passem al femení, que estan, cal remarcar-ho, estrenant categoria. Van pujar la temporada passada, tant en Lliga com després per destablir el campió de la categoria, la van guanyar inclús també, i enceten la temporada jugant el dissabte a 6:00 de la tarda a la pista del Sant Jordi Blau de Rubí.
0: O sigui, fora. En aquesta ocasió la setmana que ve jugaran aquí.
1: Se suposa, sí. Ja et dic que normalment tant un esport com l'altre és baixi. El que no vol dir que alguna vegada hi han dos partits seguits a casa o dos partits seguits a fora. L'equip B està a segona territorial, de bàsquet femení parlem, i aquest sí que jugarà aquí a casa el diumenge a 12:45 del migdia, que aquest em sembla que és el que és el de la primera categoria masculina que es donarà per aquí, per Ràdio Caldes. El femení del Caldes B jugarà el diumenge a 12:45 contra el Badalonès, aquest aquí, parlem,
0: sí.
1: La segona territorial. Tornem aquest cap en el pavelló, però ara canviem. Anem al pavelló del Bugarai, perquè allà juguen el futsal masculí. Futsal masculí i femení. En aquest cas, el masculí s'estrena mantenint la categoria de l'any passat, de la tercera divisió nacional. Juguen a Barcelona, a la pista del Montsant, el dissabte a 6:00 de la tarda. El Conurbació Caldes, Dribble Cars, que es diuen. Ja hem comentat el partit amistós que hi ha de la Penya Verdaguer en quant a futbol sala masculí.
0: Pues, sí.
1: I l'hoquei, per acabar, la Lliga Catalana, a l'espera de començar l'hoquei Lliga el mes que ve, juguen a...
0: Sí, fins al mes que ve no comença la Lliga.
1: La Lliga. La Federació
0: Però mentrestant, suposo que té amistats.
1: La Federació Catalana ha organitzat una competició amistosa.
0: Per això dic que té aquests partits d'amistosos.
1: Sí, i nada menys juguen en un grup, l'han separat en diversos grups, i juguen el primer partit el dissabte a 9:00 del vespre a la pista del Reus Deportiu.
0: També surten fora.
1: Que és un equip important. Tenen de jugar contra el Calafell i contra el Sud Maçanet, vull dir, equips també de l'Hockey Lliga. Els que ja estan en competició, que començaran, són els d'equips, tant masculí com femení, de la Nacional Catalana, que tan brillant temporada van fer l'any passat, tant el masculí com el femení. Val? El de Nacional Catalana masculí juguen a la pista del Barberà, el Club Hockey Caldes Recam Làser, el dissabte a 6:45 de la tarda, i el femení, també és el Nacional Catalana, a Voltregà, Club Hockey Caldes Recam Làser, aquest el diumenge a 8:00 de la tarda. Una mica tard, aquests.
0: Molt bé, crec que...
1: Això és el programa que ja tenim...
0: D'aquesta setmana.
1: Que tenim previst aquest cap de setmana.
0: Molt bé, doncs molt complet, Joan. Sí. Doncs ara la propera setmana més, vull dir, a veure, que segurament doncs també vindrà farcit.
1: Sí, perquè ja et dic que ja hi haurà aquests dos equips i esports que aquesta setmana encara jugaven amistosos, ja entraran en competició. Vull dir que, a més de continuar tots els que hem dit en Lliga, hi haurà aquests dos equips més.
0: Molt bé. Doncs, Joan, moltes gràcies, i la propera setmana, doncs, aquí t'esperem.
1: Aquesta setmana que ve més.
0: Clar.
2: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I ara continuem fins a que passa un quart i dos minuts de les 11 i fins a les 10. Ara tindré fins a les 12. És que jo porto unes quantes hores aquí i a vegades m'oblido de quina hora estic. Però a veure, la persona que tinc al telèfon crec que ja em coneix i també sap el que és a vegades estar unes quantes hores en un mitjà com aquest, que és la ràdio. Susana Hernández, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Estem bé i m'agradaria molt tenir-te més aquí, més propera, però en fi, la vida, i sobretot la teva vida és la que és i no podem...
1: Sí, sí, a mi també m'agradaria estar a Caldes ara,
0: i no podem canviar-la,
1: És complicat.
0: Bé, bueno, exactament, i més quan hi ha una distància. Però, però el que importa també és escoltar-te, sentir que, tot i que no estiguis present de manera física, però sí que ho estàs en la ment, en el cap.
1: I tant.
0: Doncs la Susana Hernández, escriptora, jo diria que jo te poso també com a activista literària per la quantitat de coses que fas literàriament parlant i també, doncs, a més, comissària de certamen, d'un certamen com és el de Premià del Mar. Doncs avui obrim aquesta conversa. Jo prefereixo dir-li conversa, Doncs que ens acompanyes, no?, durant aquests minuts fins a les 12. Parlarem en part o una miqueta, perquè ja hem parlat bastant, i jo crec que tu has parlat bastant ja de secrets ofegats.
1: Sí,
0: mira, és que jo tot just porta un any.
1: Navegant. Jo sé que sí que n'hem parlat, sí.
0: Sí, no, i has parlat molt, presentacions, totes les que hi ha hagut i poden haver-hi. A partir d'ara, jo penso que pel que fa a secrets ofegats, anirà baixant el tema de fer presentacions. És el que passa, no?, quan
1: home,
0: porta
1: sí,
0: ja un any
1: moment,
0: de bagatge.
1: En algun moment s'ha d'aturar això, sí, sí. De fet, a veure, encara queda alguna coseta concreta, i hi haurà clubs de lectura i coses així.
0: Ahí està. Però... És que ara venen més els clubs de lectura.
1: Clar, clar, ara hi haurà més clubs, però el que és el tema de presentacions, entrevistes, etcètera, sí que tinc una entrevista doncs aviat, però en general ja no. O sigui, jo dono una mica per tancada. Ja l'altre dia ho comentava amb amics, que comentàvem això de les presentacions i tal, vam començar això el 20 de setembre, la setmana, i jo la dono per tancada ja amb l'activitat que vaig fer el 28 d'agost a Cubelles, és a dir, que ja és un any i penso que ja és suficient. Després, evidentment, si surten cosetes, doncs sempre es faran, no? Però el gruix de presentacions, diguem-ne, ja està, no, ja fins aquí.
0: Però sí que és veritat que és una obra, doncs, que dona molt, precisament, pues, sí, també, dona molt també, justament perquè ara faci un altre camí, com és el de doncs, que estigui present, que sigui protagonista de club de lectures. Vull dir que una feina que tu acostumes a fer també. O sigui, per això dic que te portes un activisme d'aquests que dius tu, és que no para. A vegades diu...
1: Sí, que no pari, ja em va bé.
0: És el que a vegades comporta fer l'ofici de l'escriptor, no?
1: Sí, clar.
0: L'ofici de l'escriptor no és aquesta, no només és escriure, que tant de bo pogués dir...
1: Tant de bo, però és complicat.
0: Puc viure de lo que escric, que bé, no? Però això sí que podem comptar-lo sempre amb els dits de, no sé, si d'una mà o de les dues, no?
1: Sí, que cap una. Sí, sí.
0: Doncs aquest és el que... Perquè escrius, tens moltes novel·les escrites, per això dic que aquí sí que ja tens una trajectòria. És professora de tallers literaris, de, en fi, vull dir que és una part important d'escriptura creativa. Condueixes club de lectura, sí, evidentment, també si et toca presentar llibres, ja no té, sinó els d'altres escriptors. És que aquí també hi ha com una, sobretot, com una amistat, és com diria, com una família, no?
1: Sí, com una família.
0: I normalment entre uns i els altres pues, s'ha acabat un llibre i s'ha de presentar, doncs un dia te'l presenten a tu, un altre dia t'ho presentes i així va aquesta cadena, no? de total? De
1: sí, perquè... sí, evidentment, sí, hi ha en general hi ha molt bon rotllo i sense això, el món negrot és molt familiar, sobretot que... perquè ens trobem molt als festivals i llavors, clar, això fa, crea un altre vincle, no? Potser en altres gèneres no passa tant, la gent doncs, presenta els seus llibres i ja està, però en la novel·la negra, com que, tant en català com en castellà, hi ha un munt de festivals, doncs et vas trobant, coneixes la família, coneixes la parella, vull dir, hi ha un altre vincle i, per tant, doncs, és normal que quan tu demanes que te'l presenti, te'l presenten i quan te'l nomenen a tu, doncs també ho presentes, no?
0: Clar, vull dir, és com aquest lligam, aquest vincle que teniu i això fa doncs, que bé, que tot això va molt bé. Doncs ja dic que tema literari, tema de llibres, Secrets ofegats és l'última, però crec que tenies que aviat ha de sortir una altra novel·la que no és negra, que no és negra, però no, que ja t'havien donat un premi, no?
1: Sí, la de Toledo? No, però en principi no ha de sortir. No? Ah. Ja, va sortir ja editada de l'Ajuntament de Toledo en el seu moment, ja va sortir... I no, en principi ara no hi ha res. En principi
0: no trigaràs.
1: Estic tranquil·la ja, almenys una temporadeta.
0: No trigaràs perquè ara formes part d'aquest segell que és el Penguin, Random House, no? I crec que fa, no sé si farà 2 dies, que es va celebrar justament perquè... crec que coincidia, bueno, aquesta setmana ja saps tu que estem en plena setmana del llibre en català, va començar, sí. De fet acabarà diumenge, no? Però crec que era, t'ho dic perquè vaig baixar dijous aquí i crec que el mateix dijous va ser quan veu fer aquest brindis, crec,
1: dimecres.
0: Ah, vale, el dia anterior.
1: Dimecres, sí, dimecres.
0: Sí, que va ser...
1: Dimarts o dimecres, no ho sé, dijous no va ser dimarts o dimecres, ara no ho tinc molt clar, però sí, fa un parell de dies, sí, va ser el còctel de Penguin que celebra sempre, doncs, en el marc de la Setmana del Llibre en català.
0: Sí, perquè és això, em cridava l'atenció, no?, de veure, doncs, això que formes part de al formar part d'aquest, o sigui, d'aquest... no sé si dir-li o contracta, no? En aquest cas, perquè justament aquesta novel·la de Secrets ofegats està editada en Rosa dels Vents, tot i que Rosa dels Vents forma part del grup.
1: No, La Campana.
0: Ai, perdona, La Campana, però que forma part del grup. Clar, Rosa dels Vents també forma part del grup.
1: També forma part, sí. En català són La Magrana, La Rosa dels Vents i La Campana, sí.
0: Doncs forma part de Penguin, doncs, o de Penguin, i aleshores, doncs, és que no crec que triguis molt en que surti... O sigui, bueno, si hi ha aquest seient, no crec que surti gaire, no que triguis gaire en...
1: De moment haig d'acabar coses perquè, francament, entre la promoció d'aquest any, la feina, m'ha sigut molt difícil escriure i ara necessito un temps per acabar cosetes i després veurem què surt, on surt i com va tot, perquè aquest és una professió en la que mai saps com aniran les coses. Vull dir, tu treballes i després ja veus com va tot.
0: Mm-hmm. Susana, Secrets ofegats, de fet, com ja t'he dit, ha fet un any, no? Com ha estat aquest any de vida del llibre? Ah, sí, bueno, per parlar
1: bé,
0: del recorregut.
1: Doncs intens. Intens, molt intens, amb molta feina, moltes presentacions, a voltar molt per Catalunya, cosa evidentment que agraeixo i que ha estat molt, molt, molt agradable. He tingut sorpreses molt maques a llocs on doncs, no havia presentat mai, m'he trobat molt, molt acollida i en general molt bé. El que passa és el que comentàvem, no? Que quan ja portes tant de temps doncs, arriba un punt en que sí que és una miqueta cansat, però bueno, és una part de la feina que jo agraeixo molt i que faig amb molt de gust, evidentment. Mm-hmm.
0: Què t'ha sorprès més de la resposta dels... Perquè una part és presentacions i tal, però també dels lectors. Vull dir, quan la gent que t'ha comprat el llibre, vull dir, se suposa que t'ha fet també una bona... O parlar, no?,
1: sí, del llibre, no? Sí, comentaris a xarxes, o gent que t'escriu, o ressenyes, o quan vas a presentacions o a clubs de lectura, que ja n'he fet alguns, doncs, bueno, sí, si t'arriba el feedback. Doncs, home, a mi hi ha un parell de coses que sí que m'han sorprès molt gratament. El primer és com hi ha una part del llibre, no gaire àmplia, però sí un moment important, que és la primera diada que es va celebrar a Sant Boi l'11 de setembre del 76, que apareix en el llibre, i m'he trobat a diverses presentacions, a clubs, etc, gent que hi havia estat, no?, en aquell acte, i que doncs, es van emocionar al llegir-lo i que m'explicaven les seves vivències, les seves anècdotes, i la veritat és que això ha estat molt bonic i m'ha passat repetidament en el decurs d'aquest any en diferents actes, i m'ha semblat una cosa molt, molt bonica. I després, curiós, el tema del pantà que apareix en la novel·la, el de Sant Magí, que és totalment inventat, fictici, i que molta gent doncs, el buscava a Google, no? I em deia, és que l'he buscat i no el trobo, és que tal. I clar, evidentment no existia, però bueno, m'ha fet gràcia també perquè això vol dir que més o menys era versemblant i que la gent es pensava en molts casos que era un cas real, que havia aparegut un cotxe en un pantà doncs, amb cadàvers a l'interior o amb restes humanes a l'interior i no, tot era...
0: Això seria anècdotes, no?
1: Sí, això és una mica anècdotes que m'han fet gràcia i que m'han cridat l'atenció d'aquest any, no?
0: Uh-huh. De fet, és que és una novel·la que parla de silencis, de traumes, d'allò que s'ofega. Quina part del llibre creus que ha connectat més amb el públic?
1: Jo crec que la part del 76 ha connectat molt amb la gent. Amb la gent que ho havia viscut i amb gent que no ho havia viscut i que també ha descobert coses, gent doncs, de la meva edat, per exemple, de la meva generació o més joves, doncs que és una època que no has viscut o que has viscut molt petita i que doncs, han redescobert moltes coses i tal. I molta gent doncs, que l'havia viscut en diferents situacions, en diferents llocs del país, també doncs, jo crec que els hi ha arribat bastant i s'han sentit doncs, molt propers, alguns interpel·lats, alguns emocionats. Bueno, jo crec que aquesta part és sobretot la que més ha arribat als lectors.
0: Mm-hmm. Pel que fa, mira, al gènere... jo he posat negre, però millor parlem del gènere criminal, eh?
1: Sí,
0: perquè això jo crec que alguna persona me l'ha fet après. O sigui, ho he après, eh? El gènere criminal, mirar-li denúncia. De fet, tu sempre, i en els teus llibres ho trobem, no? Defenses que el gènere criminal és una eina de denúncia social. Quina uh-huh. realitat creus que el gènere, aquest gènere està revelant avui?
1: Bueno, jo crec que dins del gènere criminal com caben molts tipus, no, de subgèneres i segurament el que realment s'acosta més a la realitat, el que posa més el dit a la nafra és la novel·la negra, que és la novel·la més social, més de crítica, que dona més veu doncs, als marginats o a les persones doncs, que estan en situacions més desfavorables. No? Avui en dia és que vivim en un món tan convuls i tan canviant que la novel·la negra doncs, intenta adaptar-se, no?, una mica als temps i doncs, ja no és la novel·la de fa un segle
0: del Sherlock Holmes, de l'Agatha Christie...
1: Bueno, és que això ja no és ni molt negre, no? Això ja és més novel·la enigma.
0: Enigma.
1: La novel·la negra clàssica, no? El Hardboiler, la novel·la de Chandler, de Hammett, dels anys... del mig segle americà, diguem-ne. Aquesta novel·la, doncs, no dic que ja no tingui sentit, sí que el tenia en el seu moment, no? Però evidentment la societat ha canviat moltíssim, per bé i per mal, ha passat molt de temps, i per tant la novel·la negra actual... doncs es fixa en altres problemàtiques, no? Ja que sé, en agressions sexuals, en el tema de la vivenda, per exemple, aquests dies,
0: o sigui, no? les persones sense sostre,
1: persones vulnerables, sí. Punts d'aquest tipus, no? No sé, ara em ve al cap, per exemple, l'última novel·la de l'Empar Fernández, que surt aquests dies.
0: Mira, és que
1: és La vida clandestina.
0: Teniu un grupet.
1: Parla una mica d'això.
0: Teniu un grupet. Mira, Anna Maria Villalonga, justament és perquè... l'últim, o sigui, és un llibre que ja té fet davant fa un temps, no? Somriure de Darwin, no? Aquí surten persones. Els teus, vull dir que aquí podem trobar uns quants, no? De l'Empar Fernández, de la Maribel Torres també, vull dir, justament els seus protagonistes i tal, toquen també aquestes temàtiques, sobretot de tema sexual,
1: assetjament... Sí, de xarxes, que crimen l'explotació... Exacte, sí. Sí, jo crec que és això, que A veure,
0: també Manuela... doncs, Graciela Moreno, vull dir que no es podem oblidar que s'hi toquen totes aquestes temàtiques.
1: Sí, la literatura i en concret la novel·la negra, doncs normalment és això, són reflex de la societat del moment, no? Llavors, per tant, ara com que hi ha nous delictes, noves realitats, delictes doncs, cibernètics o virtuals, etc., doncs tot això la novel·la negra ho va reflectint, no? I en general la novel·la criminal també.
0: Així. Per què creus que el públic català connecta tant amb... És que parlem del true crime, i ara després mirem perquè el true crime, no? Connecta tant amb el true crime i també amb la novel·la justament negra.
1: El tema del true crime jo crec que és una qüestió més aviat de morbo que una altra cosa, des del meu punt de vista.
0: Però és que també és que ja el morbo a moltes persones li arriba més a vegades que no pas una bona...
1: A veure,
0: una bona lectura.
1: No, evidentment que hi ha
0: altres... No, que el millor seria una bona literatura, però, clar, no vol dir que no sigui literària.
1: No, evidentment, avui en dia es consumeix molt true crime i és un oci com qualsevol altre, però sí que jo penso que hi ha un component de morbo bastant important, no? Més enllà, doncs, que aquí a Catalunya s'està fent un true crime molt ben fet, amb molta qualitat, etc., en audiovisual, en podcast, en diferents formats, en llibres també... Però jo crec que és una de les qüestions que a tots ens motiva, no? Una mica, doncs, saber què va passar, com va passar, com és que aquell va matar l'altre, com és que aquella família li va passar aquesta història. Bueno, jo crec que, en general, el crim com a fet, sigui literari, fictici o sigui real, a tots ens desperta sempre aquesta part de morbositat, de curiositat, i que té molt a veure, jo crec, amb l'èxit del true crime. I crec que connecten perquè també són casos doncs, que han passat a Catalunya, casos amb els quals és més fàcil doncs, identificar-se, casos que coneixem. Llavors, bueno, com que queda una mica més dins de l'àmbit català, de l'àmbit de casa, penso que la gent connecta amb més facilitat, també.
0: I també una mica té a veure, o culpa, no sé si dir-li també, en aquest cas, Carles Porta, no?
1: Amb el tema
0: televisió, etcètera, o ràdio.
1: Evidentment, no? La seva popularitat, diguem-ne, ha fet molt en favor del true crime, evidentment, sí.
0: Uh-huh. El mal, la culpa, la veritat, què és el que més t'interessa a tu explorar com a autora?
1: Ui, depèn molt de la història, del moment, del que vols explicar, evidentment. Però bueno, aquests temes que has comentat, evidentment, són clàssics, no? de la literatura en general i de la literatura criminal en particular. La culpa és un tema que a mi m'interessa molt especialment, els secrets, la venjança, molts temes que són clàssics, és a dir, realment no inventem mai res nou, sinó que li donem doncs, una altra mirada, un altre enfocament, o el que varien són les trames, són els personatges, són les ambientacions, però al final els temes clàssics són sempre els mateixos, no? L'avarícia, la luxúria, els pecats capitals, no? Una mica, són els que motiven les pulsions humanes més primitives. Al final és del que parla la literatura i la novel·la negra.
0: Mm-hmm. Mira, passem ara a una altra part molt important i en la que estàs immersa, que és ser comissària d'un certamen literari, mm-hmm. En aquest cas és Premià del Mar, Premià del Mar que arriba a la tercera edició. Justament, ja quan passes de la primera a la segona, arribar a la tercera vol dir que ja està consolidat.
1: Bueno, esperem que sí.
0: No, si més no, perquè, a veure, quan ja passes del 5, ja diria... Bueno, ja, o arribes a 15, ja és tradicional, no? Però passar
1: home,
0: ja...
1: Arribar no sé si arribarem a tant, no sé si em veig amb forces ja per 15 edicions.
0: Ja t'ho preguntaré. Doncs ara, de moment, arribes al tercer i, a més, d'un-hi-do, amb quina manera està farcit aquest programa d'aquesta tercera edició del Caldes... Ai, perdó, ja me dio jo, de Premià del Mal. O sigui, un premi, aquí que podríem dir que es fa... Són dues poblacions, Premià de Dalt i Premià de Mar, no?
1: En les que, exacte, sí.
0: I seran en indrets concrets o en espais de cadascú d'aquests, podríem dir, municipis, on es fan... o ens faran aquest,
1: sí,
0: o tindran
1: espais,
0: lloc
1: espai,
0: el contingut, no? el contingut, sí, el programa d'aquesta tercera edició. Uh-huh. Però primer de tot, què fa especial aquesta edició, Susana?
1: Bueno, primer això, que és la tercera, no? I que, bueno, doncs vol dir que més o menys ens anem consolidant, jo no sé si està consolidat, però que ens anem consolidant com a mínim sí, que ja és una cita que molta gent doncs, espera, que molta gent sap que arribarà en aquest primer cap de setmana d'octubre, i això era una mica un dels objectius que teníem, no? Quan vam començar i quan vam engegar el Premià del Mal, ara fa 2 anys, situar Premià en la ruta, diguem-ne, en el mapa dels festivals de novel·la negra de casa nostra. I penso que això, doncs, sí que ho estem aconseguint, que com a mínim ja està, ja aquesta cita ja està marcada, i evidentment, doncs, la intenció és que es vagi consolidant, no? Però el més especial és això, d'entrada és arribar a aquesta tercera edició, perquè quan t'embarques en aquest tipus de projectes mai saps exactament com funcionarà, quina resposta hi haurà, si tot rutllarà de manera adequada. I, bueno, quan arribes a la tercera, dius, bueno, com a mínim ja anem fent camí. Sí. Evidentment, la intenció seria que continués i que n'hi haguessin molts més, però això ja ho veurem. La quarta, si no hi ha cap desgràcia, evidentment arribarà, però no sabem, evidentment, el futur què passarà, però com a mínim estem satisfets del camí que hem estat fent, no? I aquesta tercera edició, cada edició té com un lema, un leitmotiv, ja dic, com vulguis.
0: Per començar, el límit de la llibertat, oi?
1: Exacte, en aquest cas.
0: I està molt relacionat amb el que s'està passant, a el que està passant avui dia.
1: Sí, evidentment, té molt a veure amb la situació social, política, que estem visquent, que els límits de la llibertat, doncs, malauradament, s'estan veient, doncs, trepitjats i maltractats, no? Sobretot pel que fa, doncs, als drets de les persones, no? Mm. Amb aquest, doncs, amb aquesta revifada de l'ultradreta, que penso que és realment molt, molt preocupant.
0: Exacte. I drets com precisament ho estem veient tots aquests dies, no? A tenir un habitatge.
1: Exacte.
0: Vull dir que...
1: Sí, coses bàsiques, no? Coses que s'haurien de donar per suposades en una societat civilitzada, i bueno, ens adonem que, doncs, que no ho són, no? I que molts més drets que donem per fets poden estar en perill segons a qui votem en les properes eleccions, no?
0: I ahí està. I bé, i davant d'això, doncs, mira, si tenim un micro i podem fer alguna cosa al respecte o estar en un festival o amb el que sigui, doncs és com sempre, bueno, incidir a veure si d'alguna manera algunes persones obren els ulls, no?
1: Sí, bueno, evidentment el Festival dels Límits de la Llibertat també està en clau criminal, lògicament, en clau del festival. Té a veure, lògicament, amb tota la nostra situació política i social, però està enfocat d'una manera criminal, com és lògic, no? Però sí, sempre, bueno, de vegades, doncs, parlar, escoltar, llegir llibres, no sé, tot això fa que un pugui pensar i es pugui qüestionar certes coses, evidentment.
0: Doncs, a veure, en aquest certamen, aquesta tercera edició, 2, 3, 4 d'octubre. És a dir, sí, que aquest cap de setmana, l'alt proper cap de setmana.
1: Ja
0: hem d'estar a la guai per anar-nos cap a Premià. Doncs, sí. Divendres 2 d'octubre, bueno, jo no et diria que ara comencis a explicar tota, però per què no? Aquí el divendres comença el divendres a la tarda.
1: Sí, és a la tarda. Sí. Engeguem el divendres a la tarda l'Espai i l'Amistat de Premià de Mar. A partir de 6:45 ja, doncs, comença la inauguració. I jo destacaria, doncs, un parell de cosetes del divendres a la tarda. Hi haurà el lliurament de premis de microcontes, que aquest any és en categoria tant juvenil com adulta. I després tenim una xerrada que a mi em sembla especialment interessant a càrrec de la Sònia Cervantes, que és psicòloga especialitzada en adolescents, i que fa una xerrada anomenada Bullying, el crim perfecte. Ella ens farà una retrospectiva de què és el bullying i ho enfocarà com un crim perfecte amb les seves víctimes, els seus botxins, les seves pistes. És a dir, serà una xerrada molt interessant que crec que ens farà veure el bullying d'una altra manera, perquè és una cosa que ella viu diàriament a la seva consulta i per tant en sap moltíssim. I també destacaria el divendres i que tanquem amb una sessió de cine.
0: Anatomia d'un assassinat, no?
1: De l'autopremi.
0: Sí, és un clàssic, tot un clàssic.
1: És un clàssic, sí. És un clàssic que no tothom ha vist en una gran pantalla, no? Com serà en aquest cas, en la pantalla, perquè l'amistat és teatre i cinema. Per tant, jo crec que veure això gratuïtament en una gran pantalla és un luxe que hauríem de disfrutar tots, que hauríem de gaudir.
0: Dissabte, ja passaríem a dissabte, també, en aquest cas és l'Espai de l'Amistat, Espai Amistat,
1: sí,
0: l'Amistat,
1: de nou al mateix lloc, sí.
0: També a Premià de Mar, i ja comença a partir de les 12, no?
1: Primer, sí, a partir de les 12,
0: en,
1: sí,
0: en aquest cas crec que són novetats editorials, o sigui, novetats editorials, això seria una taula?
1: No,
0: són a la venda de llibres.
1: Això són presentacions.
0: O presentacions.
1: Sí, curtes i estan individualitzades. És a dir, aquí tenim l'Albert Calls i la Sílvia Tarragó, que en aquest cas...
0: Lampard Fernández.
1: Sí, en aquest cas l'Albert i la Sílvia van junts perquè és un llibre que s'han escrit a diverses mans, que és a Aigua Roja. Tenim l'Empar Fernández i tenim el Xus González. I els presenta tots la Mònica Socies, però els presenta d'un per un. És a dir, no és una taula, sinó que cadascú parla del seu llibre.
0: És cada presentació de llibre.
1: Exacte. Després tenim una xerrada també molt interessant a càrrec del Jordi Sierra i Fabra, que ens parlarà de crims i memòria. I això és el, diguem, són els dos plats forts de la matinal de dissabte.
0: És a dir, i a més una mica amenitzat, bé, amb música. Amb aquestes...
1: sí,
0: això
1: sí,
0: acostuma a passar cada any, en el,
1: sí,
0: en el
1: sí,
0: certamen. Sempre, no sé si dir com els moments musicals o...
1: Sí, sí. Tenim els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Premià que doncs, ens amenitzen una mica el festival entre, diguem-ne, entre acte i acte, més o menys.
0: Després ja passaríem a la tarda, suposo que hi ha el dinar,
1: sí,
0: allà mateix. Crec que és el mateix Espai l'Amistat, no? Hi ha el restaurant.
1: Sí, sí, és el Bar de l'Amistat, que està juntament amb l'Espai l'Amistat, i bueno, si algú s'anima i vol anar-hi, doncs el menú
0: cal,
1: crec
0: cal
1: que el
0: preu són
1: 22 euros.
0: Cal reservar?
1: Sí, sí, cal reservar, sí, sí, sí.
0: Doncs
1: sí.
0: Ok.
1: Sí.
0: Vale, doncs a les 5 de la tarda també noves presentacions de llibres. Aquí doncs tenim el Jordi, la Sònia Guillén, el Jordi Soler. Mira, també,
1: sí.
0: I a més també està conduït, o sigui, totes aquestes presentacions també van a càrrec de la Mònica, o sigui, moderats per la Mònica Socias.
1: Sí, efectivament.
0: Mm-hmm. Parlem
1: sí, sí,
0: una mica d'aquests llibres que presenta la Sònia Guillén, pot ser la consteladora?
1: Exacte, ja la Sònia Guillén presenta La Consteladora, el Lluís Llor presenta el llibre Short, que és un llibre de relats curts, que el recomano molt, està molt bé.
0: No, i el mateix el va recomanar. Vaig estar el dia de la presentació aquí a la Setmana del Llibre. Molt bé, molt bé. Que en aquest cas
1: doncs sí,
0: estava conduït per la... moderat per Anna Maria Villalonga.
1: Sí, a la setmana va estar amb l'Anna Maria, sí.
0: I el Jordi Soler?
1: El Jordi Soler presenta Icunde.
0: Uh-huh. Doncs, evidentment, continua amenitzant per en aquest cas per l'Escola de Música, per aquestes notes musicals. A les 6 de la tarda crec que aquí sí que hi ha una taula rodona.
1: Sí, tenim dues taules el dissabte a la tarda. La primera a les 6 és Vida i Llibertat, la frontera del mal, i és una taula que modera el Damià del Clot i en la qual participen la Núria Cadenes i el Josep El Mawani. Crec que és una taula molt interessant, amb dues persones doncs, que tenen molt a aportar, amb trajectòries literàries molt interessants i que, a més, moderat també per al Damià, que és a banda d'escriptor, és advocat. I penso que serà una taula realment molt potent.
0: Després crec que és una taula també, la doble vida de policies,
1: sí,
0: dels policies escriptors, se suposa que aquí,
1: sí,
0: i estarà el policies, o sigui, policies
1: sí,
0: escriptors, està clar?
1: Clar, sí. Aquí a partir de les 7 la modera un policia escriptor, que és el Xavier Álvarez, i tenim com a convidats a la Mònica Bofill i el Pere Gené. La Mònica Bofill és mosso i ha publicat recentment una novel·la, i el Pere Gené, que treballa a la policia local de Premià, és el cap de la policia local de Premià de Mar i que també ha publicat un llibre, doncs parlaran amb el Xavier, que també pot aportar el seu punt de vista, doncs aquesta dicotomia, no?, entre ser policia i ser escriptor.
0: Després ja, a partir d'ahir, doncs, arribaria ja cap a 2:15, no?, a última hora, que és el passi d'una altra pel·lícula, podríem dir, que té una història, sí. La jungla de la jungla de l'asfalto, no? Del John
1: sí,
0: Houston,
1: d'unidó, eh? La jungla altra... de l'asfalto de John Houston, sí, sí, sí. Són
0: normalment
1: dos
0: sempre
1: molt interessants.
0: En els teus certaments, bueno, en els certaments de Premià del Mal, doncs la pel·lícula té una part molt important, vull dir, el
1: sí,
0: cinema,
1: sí,
0: el cinema
1: sí.
0: Negre, vull dir que és com en aquest, i a més podrien dir històric, vull dir que com és en aquestes dues pel·lícules que he comentat, l'anterior i aquesta que és en aquest cas La jungla de l'asfalto.
1: Sí, sí, sempre procurem que hi hagi dos clàssics, un el divendres i un el dissabte, i bueno, cada any fem un llistat de pel·lícules i en funció de les que estan disponibles doncs en triem dos i procurem això, que siguin pel·lícules que difícilment la gent hagi pogut veure al cinema, no? Que les ha vist com a molt a casa seva o a la tele, però no en el cinema. També recordar que tant dissabte al matí com dissabte a la tarda, durant tot el dia hi haurà la fira de llibres en el carrer, davant de l'Espai l'Amistat, on els autors que vagin passant, evidentment, doncs, signaran els seus llibres i on es pot comprar doncs, els llibres de tots els participants.
0: Uh-huh. I així arribem al diumenge, al 4, el diumenge 4, i en aquest cas canvia d'escenari. Aquí és a Can Valerià,
1: sí.
0: a Premià de Dalt. En aquest cas
1: és a Can Valerià, que són els socis que tenim en aquest festival, no? Jo soc codirectora juntament amb els membres de Can Valerià. I el diumenge doncs, ho fem a la Masia de Can Valerià, a Premià de Dalt, un lloc espectacular. I a partir de les 12 tenim la presentació d'un true crime, precisament, un true crime maresmenc, que és Dos morts i mig, un crim ultra al Maresme, a càrrec dels seus autors, Albert Calls i Damià Delclot. I modera el Pep Andreu, que treballa a la televisió de Mataró, un periodista molt conegut de la comarca. És un llibre molt interessant i, de fet, estan preparant ja una segona part perquè han trobat, tirant d'aquest fil, l'Albert Calls és periodista i escriptor i el Damià, com ja ho he dit, és advocat, i tots dos han fet una investigació molt interessant, molt exhaustiva, que els ha dut a descobrir nous crims i nous fils a través d'aquest primer llibre i ja estan doncs, preparant el segon. O sigui que jo us recomano molt perquè és molt interessant. I a partir de 12:15 celebrem els 100 títols de la col·lecció de crims.cat en una taula redona en la qual participaré i estarà també el Jordi Manuel i l'Ilia Pèrdigo, que és l'editor de crims.cat. I acabarem amb novetats editorials a la una amb el Salvador Balcells i la Laia Vilaseca, presentats per la Sílvia Cantos, que no ho hem dit, però serà la presentadora del festival. A banda de fer aquesta taula, serà ella el divendres i el dissabte qui presentarà el festival a Premià de Mar. I a 12:15 sempre acabem a Can Valerià amb una actuació musical i amb vermut. I naturalment també amb signatures. A Premià tenim la llibreria Vapor Vell i a Premià de Dalt la llibreria Índex.
0: Déu-n'hi-do. Doncs queda un cap de setmana totalment complet, no?, des del divendres
1: sí.
0: al diumenge. I a més, diumenge, vull dir, acabar amb un vermut, doncs també va molt bé, no? Moments, bueno, durant les jornades, vull dir, en totes sempre queden uns moments per justament o bé per comprar llibres, per signar aquests llibres o per dialogar també, que això també va molt bé,
1: no?
0: En totes les persones que allí s'hi troba. Doncs, des de la primera edició, com ha crescut el festival?
1: Doncs jo crec que sobretot a nivell d'organització, no? Que sempre doncs, veus cosetes que pots anar millorant o que pots anar corregint i... Bueno, nosaltres ens hem anat fent, no? Diguem. El primer any doncs, és una aventura, no saps molt bé què passarà ni com sortirà, vas una mica palpentes i estàs una mica insegura, no? I a partir de la segona edició i aquesta tercera doncs, ja tot és més rodat, és més tranquil, te sents una miqueta més convençuda del que estàs fent, ja tens una experiència i crec que sobretot hem crescut en aquest sentit, no? I en el sentit que et deia abans, de visibilitat, de que la gent ja coneix el festival i el té present. Jo crec que això es va fent doncs, edició a edició, no? La primera edició va tenir un gran èxit de públic, la segona va anar molt bé i, bueno, esperem doncs, que aquesta tercera s'acabi doncs, de consolidar i que també tingui molt bona acceptació. Jo crec que aquest any tenim un programa molt, molt interessant, molt variat i espero doncs, que la gent doncs, li interessi i que vingui. I també comentar que els que vulguin vindre amb transport públic poden fer-ho, evidentment amb autocar o amb autobús des de Barcelona o també amb tren. L'estació queda 7-8 minuts caminant del teatre, de l'Espai l'Amistat, per tant és una opció molt bona venir en tren.
0: I per anar a Can Valerià?
1: I per anar a Can Valerià sí que s'ha d'anar en cotxe. Hi ha un aparcament habilitat al costat, perquè els diumenges doncs, el transport públic a Premià de Dalt ja és una altra història, però s'ha d'anar en cotxe, allà hi teniu un aparcament. I si voleu tenir doncs, més dades d'on puc aparcar, on puc dinar, o no me'n recordo de quina hora m'has dit que actua no sé qui, doncs podeu entrar sí, al web, que és premiadelmal.cat.
0: Susana, i si no hi ha cotxe particular?
1: Si no hi ha cotxe, doncs sempre es pot baixar a l'estació de Premià de Mar i agafar, doncs,
0: agafar un taxi. Un taxi, oi que sí?
1: Sí.
0: I si tens un conegut, doncs, bueno, també.
1: Doncs te'n porti el conegut. Sí. A Premià de Mar, evidentment, és molt més fàcil perquè, a més, doncs, hi ha més maneres d'arribar. Sí, no,
0: s'arriba
1: bé. S'arriba molt bé. I Premià de Dalt, doncs, és una altra història, però, bueno, també es pot arribar perfectament i paga la pena, a més, fer l'esforç per l'entorn i per tot el que viureu allà.
0: I tant. I a vegades hi queden alguns minuts i tal, sobretot a Premià de Mar va molt bé passejar-se per la platja, perquè també la tens a prop, i a vegades és com aquest moment que no vas a banyar-te ni molt més, no? Però senzillament a passejar per allà, no?
1: Vull dir que
0: que està molt bé.
1: És molt agradable, i això, recordar-vos, premiadelmal.cat, el web on podeu mirar tot. Com arribar, el que hi ha, el que hi haurà, tots els dubtes que podeu tenir, allà els podeu fer.
0: Parlem del futur del gènere, com creus que va, com va funcionant el gènere negre català?
1: Penso que està
0: en bueno, català, jo t'he dit català també, o sigui, d'escriptors catalans, és igual, perquè moltes novel·les són escrites per escriptores, escriptors en castellà, però són d'aquí, no? Per això t'he dit que aquí ho englobaria tot.
1: Sí, sí. Concretament en català jo crec que està en un moment força, força interessant, que s'està diversificant molt, s'estan fent coses que potser abans no es feien tant o no tenien tanta sortida editorial, com el thriller, per exemple, que s'està guanyant doncs, ja un pes important en la literatura criminal en català. I penso que això està bé, que això vol dir que anem creixent, que anem normalitzant, que no només ha d'haver doncs, novel·la policial o novel·la negra, sinó doncs, altres tipus de subgèneres que també tenen que tenir el seu espai i el seu públic. I crec que estem en un bon moment i, en general, crec que hi ha molta acceptació de la novel·la criminal, hi ha molts festivals, hi ha molts clubs de lectura. Això doncs, vol dir senzillament que hi ha molts lectors. I per tant, mentre hi hagi lectors, doncs, el gènere a casa nostra, tant en català com en castellà, doncs estarà viu i estarà en bones mans.
0: Mm-hmm. Ja te l'he preguntat en un principi, però t'ho torno a preguntar ara. Tu, Susana, en què treballes ara? Jo et parlo de novel·la, clar, perquè de treballar sí. No deixes de treballar, això segur.
1: De treballo molt. Doncs estic en dues històries ara i haig de veure quan tingui una mica de temps d'agafar embranzida. Una està ja en fase ja de revisió i l'altra doncs, pràcticament l'acabo de començar. Una és negra i l'altra no. I llavors, bueno, una que és en català i l'altra en castellà. O sigui, bueno, hem de veure una mica que per on tiro, quina... Bueno, acabaré una abans, evidentment, que l'altra, però, bueno, estic una mica treballant en les dues i suposo que, doncs, a mig termini, doncs, alguna sortirà per algun lloc, però encara queda temps per això.
0: Bé, pues aquí estarem esperant, eh?
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Mira, sempre m'agrada fer preguntes sorpresa, eh? O ping-pong. Són aquestes que tenen una resposta més ràpida. Diu, un personatge literari que t'hauria agradat escriure?
1: Uau, n'hi ha molts, però ara que em vingui al cap, doncs la Lisbeth Salander, potser.
0: Uh-huh. Un lloc que sempre et desperta una història.
1: El tren.
0: A més, viatges molt. El tren o el metro. Un crim literari que consideres perfecte, per explicar.
1: D'una novel·la, et refereixes?
0: Sí, un crim literari que consideres perfecte per escriure tu mateixa.
1: Ah, ostres, no ho sé. No ho sé. Bueno, un crim literari.
0: Bueno, un crim.
1: No
0: una, com et diria jo, un crim literari és pues, un crim que pots que t'agradaria o que penses que pots escriure. Clar.
1: A veure, jo sempre penso que el crim perfecte és el més senzill, és a dir, aquell crim que es comet entre dues persones que no tenen cap mena de relació, acostuma a ser perfecte. És a dir, és molt difícil descobrir un criminal que mata algú amb qui no té cap mena de relació. Normalment és molt complicat. Llavors jo penso que aquests acostumen a ser els crims més perfectes.
0: Una veritat incòmoda que el gènere negre sempre posa sobre la taula.
1: El sistema que tenim, no? Tenim un sistema que va contra els éssers humans, contra les persones, contra els drets, i crec que moltes vegades doncs, la novel·la negra això ho posa damunt de la taula i com a lectors doncs, molt sovint ens incomoda perquè ens fa sentir malament, ens fa sentir culpables, perquè en realitat ho som tots una mica, i crec que és una de les coses que ha de fer el gènere també.
0: Uh-huh. I ara sí, aquestes respostes seran més ràpides. Ping-pong. Un llibre negre imprescindible. Pots dir el teu, negre. Si vols.
1: No, no faria teu. Mai de la vida això.
0: Ja ho sé que no ho faries.
1: Mystic River, de Denis Lehan.
0: Molt bé. Una autora o autor que inspiri?
1: Patricia Highsmith.
0: Molt bé. Una ciutat que respira novel·la negra?
1: Barcelona.
0: Barcelona. Una paraula que defineixi el certamen Premià del Mal.
1: No ho sé. Ara mateix. No ho sé, és que no se m'ha acudit cap.
0: Jo tampoc te la sabria definir. Un desig per aquesta tercera edició.
1: Doncs això, que vingui molta gent, que la gent ho gaudeixi i que ens ho passem tots molt bé.
0: Doncs jo estic segura que ens ho passarem molt bé. Susana, arribem al final d'aquesta conversa avui, que ha estat una mica més... Un altre dia, jo sempre espero que estiguis aquí, que coneguis el nou estudi.
1: Ja hi he estat, però
0: aquell nou estudi, el nou estudi de la ràdio no el coneixes?
1: No, sí que el conec, però no vaig a programa.
0: Ah, doncs...
1: Em sembla que sí, que vaig venir un dia.
0: Crec que no, però bé, igual m'equivoco jo. Bueno, Susana, doncs moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies per ser avui al fòrum, per compartir la teva mirada, per fer créixer el gènere negre i per convertir la literatura en una eina de veritat. Ens retrobem aviat i, mentrestant, que Premià del Mal sigui una i més una festa de les ombres i de les històries que ens expliquen.
1: Moltes gràcies.
0: I en aquesta conversa literària, cultural i plena d'intriga tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per formar part d'aquesta plaça radiofònica que cada dia construïm plegats. Tornem dilluns a les 9 amb més veus, més històries i més comunitat. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles, tot plegat després de l'anunci que va fer a Ràdio Caldes el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, afirmant que tenien la intenció de dur-ho a terme el més aviat possible. Per això, l'alcalde, Isidre Pineda, va anunciar que l'Ajuntament ja ha contractat una empresa perquè faci el diagnòstic i l'estudi de la situació i avaluï les possibilitats d'instal·lar els diferents sistemes d'aire condicionat a cada un dels edificis. Un ple molt més calmat que el darrer de juliol, que també va debatre sobre el reconeixement laboral dels bombers voluntaris a partir d'una moció presentada per tots els grups, excepte el PSC. I aquesta tarda, a partir de les 7, se celebra la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys. Una celebració que aquest any estrena ubicació, estrellada de la Torre Marimón a la plaça dels Castellers de Caldes, a l'Espai del Carme. Un canvi d'ubicació que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i apropar la festa a la societat i al públic calderí. Durant l'acte s'entregaran gairebé una trentena de guardons en diferents categories i especialitats. Un dels més esperats serà el guardó especial de la Nit de l'Esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. L'acte es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.

l'espai d'art del casino s'inaugura l'exposició Humanitat en suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés és gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre. Sota el lema Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió, l'exposició explora la condició humana contemporània, especialment en aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o aturada vital. La mostra s'ha presentat de manera itinerant en diferents espais culturals de Catalunya i ara arriba a Caldes. I acabem amb el temps. Avui continuem amb un temps estable i cel ben clar. No s'esperen precipitacions i el sol serà el protagonista durant tota la jornada. Les temperatures es mantindran elevades amb una mínima al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà als 31. La calor es farà notar especialment al migdia i durant les primeres hores de la tarda. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures baixaran fins als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i una màxima també al voltant dels 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé.
0: Portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanha, si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època?
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb quatre vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Molt bé. Ah, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan, però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg, a la
0: sí,
1: Xina.
0: Això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver imperis sense colonialisme. Mm-hmm. És aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació, era efectivament una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no? Que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixins gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming, és a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371 a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com, o sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed. Sí.
1: Li van trobar el mà, no? va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada... A veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No... Però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no? I en aquesta mena de entre cometes, casta, no? que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les
1: formes. Doncs comenceu per aquí, no?
0: Comenceu. Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase aquí manda mi polla?
1: No.
0: No? Pel que sigui?
1: No. En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno,
0: un debat historiogràfic
1: exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres d'amàrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Shenghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja de...
0: Per acabar
1: d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells, s'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que deurien ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Pot passar, que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. Eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el per què d'aquesta expedició del tresor i ara ens queda una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Serà 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Però no li deien turistes.
1: Vale,
0: deien,
1: no,
0: els agradava dir-se viatgers.
1: Sí. La composició de la flota ja es podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una, bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans.
0: Ai, mira que... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joens i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, no sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les i a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia ja les cobertes, hi havia allà,
1: ramat,
0: una mena, no?, de Cort Inglés, a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles 15, 16, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes d'un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps,
0: Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, en més d'un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... Portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt,
0: sí,
1: grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I el vent, sí, no? Era com Raimon allà.
1: El carn a fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'Eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen unes rutes comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat. Sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament. Vale? Com, per exemple, en el segon viatge, el regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí,
0: això
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Ja... Sóc pobre, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 sí. persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge,
1: sí.
0: cap a on van, si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada, clar, sí, mires el mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique, o fins i tot... cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, ah. Simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com... Què fas aquí? Tu?
1: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquest relat, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar, bueno.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina, gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, com una girafa que la portaves allà.
0: Ara mateix com la pel·li de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Fem pel comunisme,
1: comunisme, sí.
0: Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però... va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta... Això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé, doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Vale. Oh, no vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen... que se suposa que els va intentar atacar. Zheng He va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'home de l'home. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica el que va fer els Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent en Maduro?
0: Bueno, en Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
0: aquest,
1: és molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant aquests viatges.
0: Girafes marejades, putant en un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobertura... Cuida, conta! Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
1: sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient,
1: sí,
0: i la gent
1: sí,
0: va allà,
1: sí,
0: a veure
1: sí,
0: si
1: sí.
0: Em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Trucant.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: Ah, sí. En fi... Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem
0: rascar. Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí, i és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia, sí. I aquestes expedicions es cancel·len, no? I per què tot acaba tan ràpid? Per què si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges?
1: O sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: Ah.
0: A veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll però cap benefici real per l'estat. Llavors el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ja ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables.
0: Implacables o impecables? Són
1: implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això, inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid.
1: El respondrem ràpid,
0: temps,
1: sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que de fet no les coneixem en gaire detall. Sabem per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat sobretot restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010 a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera, i també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins a les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant al llarg del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre. Sí, això és horrible, però... no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell, com a protector dels...
0: És
1: dels
0: molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Ah. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un ritó del Montseny.
1: Poca cosa més,
0: Els falalà. Els falalà, no?
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: O sigui, que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexiona.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no? Perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà a la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta,
1: sí.
0: obro, serà pitjor, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la
0: ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'ls posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reig, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Hola, què tal? Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 25 de setembre. L'informatiu d'avui se centrarà a fer un repàs del més destacat del que va donar de si ahir el ple de setembre. Una sessió que es va resoldre en aproximadament una hora i mitja, durant la qual el que va generar més debat va ser la climatització dels centres educatius de Caldes. Una iniciativa que per part de l'Ajuntament, tal que, com van avançar a través de Ràdio Caldes, reiteren que tiraran endavant sense esperar que la Generalitat decideixi com fer-ho. També es va aprovar una moció en favor del reconeixement dels drets laborals i de les condicions de seguretat dels bombers voluntaris, entre d'altres qüestions. Avui, però, també ens fixarem en la desena nit de l'esport, que se celebra aquesta tarda a les 7, una gala que reconeix les aportacions i el talent esportiu calderí. Seran gairebé una trentena de premis els que s'entregaran durant gairebé dues hores que està previst que duri aquesta gala. Una nit de l'esport que també podreu seguir en directe a través d'aquesta casa, a través de Ràdio Caldes. I com tots els divendres, farem també un repàs dels actes més destacats d'aquest cap de setmana. Ara ho repassem tot plegat, abans, però com sempre, fem un repàs als titulars. El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles. L'alcalde Isidre Pineda va anunciar que l'Ajuntament ja ha contractat una empresa perquè en faci el diagnòstic i l'estudi de quina és la situació actual i avaluï les possibilitats d'instal·lar els diferents sistemes d'aire condicionat a cada un dels edificis. Un ple molt més calmat que el del juliol, que també va debatre sobre el reconeixement laboral dels bombers voluntaris a partir d'una moció presentada per tots els grups, amb l'excepció del PSC. I aquesta tarda, a partir de les 7, se celebra la desena edició de la Nit de l'Esport, una celebració que aquest any estrena ubicació. Es trasllada de la Torre Marimon a la plaça dels

0: Tota la jornada, les temperatures es mantindran elevades amb una mínima que s'ha situat al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà als 31. La calor es farà notar especialment al migdia i durant les primeres hores de la tarda. De cara al cap de setmana, arribarà un petit canvi de temps lleuger. Dissabte hi haurà alguns núvols, les temperatures quedaran més frenades, se situaran als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i una màxima que també es quedarà als 27 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: El ple de setembre no va ser tan caldejat com el darrer que es va celebrar el passat mes de juliol. Tot i així, la calor i la climatització van ser les protagonistes. En concret, el tema que va generar més debat va ser la climatització dels centres educatius de Caldes de Montbui. Tot plegat 15 dies després de l'anunci del president del govern, Salvador Illa, de voler instal·lar sistemes de climatització a tots els centres educatius del país abans del 2031, és a dir, en els propers 5 anys. El debat del ple es va generar a partir d'una pregunta formulada pel líder de Caldes, Joan Duran. Va demanar concrecions al govern municipal a l'anunci que havia fet dies abans a Ràdio Caldes el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, en el que afirmava que l'Ajuntament climatitzaria tots els centres educatius del municipi.
2: I tenint en compte que el regidor Martín ha afirmat recentment que fins a feia una setmana la Generalitat no permetia climatitzar els centres, tot i que des de l'any 2023, i es pot consultar fàcilment, la mateixa Generalitat ja havia obert la possibilitat que els ajuntaments avancessin aquestes actuacions a càrrec seu, evidentment, considerem necessari conèixer quines són les gestions que en el període 2023-2025 ha dut a terme el govern municipal per avançar en aquesta direcció.
0: En aquest sentit, el regidor del PSC, Guillermo Martín, també va retreure l'equip del govern municipal que afirmin que fins ara la Generalitat no ha deixat climatitzar centres educatius, perquè, segons assegura, a la línia del que també va plantejar el regidor d'Ara Caldes, el representant socialista, diu que altres ajuntaments han climatitzat centres educatius els darrers anys i va apuntar que si a Caldes no s'ha fet, no ha estat per un impediment legal, sinó per una falta de voluntat política.
3: Me alegro de que por lo menos se empiece a tener en cuenta lo de los proyectos, que era lo que ya se pedía y se ha pedido en muchos CEN, desde las direcciones de los centros, por lo menos saber si era factible técnicamente, porque quizás tenemos instalaciones antiguas que no lo soportan, pero a día de hoy no tenemos ese conocimiento. Entonces me alegro de que por lo menos nos lo tomemos en serio, porque se lleva pidiendo no desde 2023, desde 2022, por lo menos que yo me acuerde. Y luego, en cuanto a lo que ha dicho, que no se puede, que la Generalitat lo prohibía, me está diciendo entonces que ayuntamientos como Barcelona, hospitales, todo el cinturón de Barcelona, que llevan climatizando desde 2023, están incumpliendo la ley. Si es así, oye, perfecto, me callo. Pero ¿será que ha habido resortes para poderlos hacer?
0: Davant d'això, l'alcalde Isidre Pineda va reiterar que la llei no permetia climatitzar edificis de nova construcció, com ha estat el cas de l'Institut Escola de Caldes. Tot i això, segons Pineda, el canvi de criteri de la Generalitat els ha permès ara posar en marxa el procés per climatitzar tots els centres educatius i, en aquest sentit, ja han contractat una empresa perquè faci una diagnosi i un estudi de la situació de tots els centres educatius i plantegi quines alternatives i possibles sistemes de climatització es pot aplicar a cada un dels edificis. Amb l'objectiu, diu Pineda, d'anar avançant amb aquest objectiu.
4: Ara cal climatitzar les escoles del nostre poble. Hi ha un canvi important, com és el de l'anunci que va fer el president de la Generalitat, que canvia un fet substancial, i és que fins a llavors, fins a aquest mes de setembre, la Generalitat no permetia climatitzar cap escola de Catalunya. A partir d'aquí, nosaltres ja hem començat a fer la feina i hem començat encarregant un pla de climatització dels centres de Caldes, una empresa climatitzadora que ens faci un pressupost, una proposta d'instal·lació i, evidentment, que avanci la feina. El projecte ja l'avança l'Ajuntament i després, ja, com vaig anunciar, ja veurem qui ho paga, perquè no podem perdre ni un dia, això és urgent. I ja li anuncio que en els propers plens, properament, ja intentarem habilitar una part de pressupost, a més, perquè comencin a passar coses, perquè si no el que passarà és que no passarà res de cara al proper estiu.
0: De fet, des de l'Ajuntament van assegurar que en els propers pressupostos ja hi haurà partides concretes per poder començar a instal·lar els sistemes d'aire condicionat als centres educatius calderins. D'altra banda, l'alcalde Isidre Pineda va explicar que en la mesura que els ha estat possible des de l'Ajuntament ja han anat avançant en aquesta línia

0: fins al punt que en aquests moments va afirmar que tots els centres educatius que depenen directament de l'Ajuntament, com les escoles bressol o els centres de formació d'adults, ja estan completament climatitzats.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Una sessió plenària, la d'aquest setembre, que també va aprovar una moció en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions laborals. Un text que es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals i amb l'abstenció del PSC. Per part d'Esquerra, la regidora Laia Cuscó va defensar la necessitat de donar suport al text que el que busca, deia, és garantir la seguretat i les condicions amb les quals han de fer la seva feina sense deixar de ser voluntaris.
2: Hem pogut parlar amb alguns membres d'aquest col·lectiu del nostre municipi i ens han traslladat una idea que crec que és important de remarcar. Entenen perfectament què significa formar part d'un cos de voluntariat i assumeixen aquest compromís com a tal. El que demanen no és deixar de ser voluntaris, sinó poder desenvolupar aquesta tasca amb la seguretat, els mitjans i el reconeixement que correspon a la responsabilitat que assumeixen. Per això potser el debat no és només una qüestió de compensacions econòmiques. Ens parlen sobretot de la qualitat dels equips, dels recursos de què disposen i de les condicions en les que han d'intervenir. I és aquí on crec que hem de ser molt clares i clars. Ser voluntari no pot voler dir posar-se en risc per manca de mitjans o de protecció.
0: En la mateixa línia es va expressar la regidora d'Ara Caldes, Isabel Muñoz, que va recordar que la realitat de Caldes, amb un terme municipal amb molta superfície forestal, fa imprescindible comptar amb un cos de bombers voluntaris, com els que hi ha al municipi, un col·lectiu que, diu, permet actuar de manera ràpida amb un elevat coneixement del territori.
3: En un municipi, com ha dit la Laia, amb un entorn forestal extens i amb una realitat urbana i industrial que fa imprescindible disposar d'una resposta ràpida davant de qualsevol emergència. Aquest estiu ho vam tornar a comprovar amb l'incendi originat a Sentmenat, que va afectar part del terme municipal de Caldes i va obligar a confinar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor. En situacions com aquesta, el coneixement del territori, la disponibilitat i la capacitat de resposta dels nostres bombers són elements fonamentals per protegir les persones, els habitatges i el nostre patrimoni natural. Però reconèixer aquesta tasca també significa parlar de les condicions en què es desenvolupa.
0: Des de Junts per Caldes, Roser Xalabarder va recordar que cal un reconeixement laboral i una protecció social més adequada a les seves tasques, especialment pel fet que, com a voluntaris, han de disposar també d'unes garanties de seguretat iguals o superiors a les del cos de bombers professionals.
4: El cos de bombers i bomberes voluntàries formen part del sistema públic d'emergències de Catalunya. Participen en les intervencions, reben formació especialitzada i s'integren en una estructura operativa comuna amb els bombers professionals. Tanmateix, el seu règim jurídic, com han dit, és diferent i diversos representants del col·lectiu reclamen aquest reconeixement laboral i una protecció social més àmplia. Tot i el que els han assegurat, aquesta moció recull i vol recordar aquestes reivindicacions i planteja obrir aquesta negociació més propera sobre el seu model, les seves compensacions, la prevenció de riscos i la protecció davant dels accidents i les malalties derivades d'aquest servei que fan.
0: El regidor del PP, Francisco Javier Suárez, també va defensar la necessitat d'aquest reconeixement dels bombers voluntaris, però va aprofitar la seva intervenció per llançar un dard a la representant de Junts per no haver fet aquestes millores quan ocupaven el govern de la Generalitat.
5: Bé, nosaltres estem d'acord amb sumar-se amb aquesta moció perquè creiem que el voluntariat de bombers, tant de Caldes com de Catalunya, tenen que tindre unes altres condicions, tenen que tindre unes condicions econòmiques respectables, tenen que tindre la sanitat pública que li cobreixi, però no només els bombers, sinó tot el voluntariat, perquè penso que hi ha entitats que abusen una mica del voluntariat. I jo li diria a la senyora Xalabarder que ja ahir s'han governat la Generalitat, perquè no van arribar en aquell moment vostès això, i estarien tots ja en condicions.
0: Per la seva banda, el regidor del PSC, Armando Cañizares, va defensar l'abstenció socialista a la moció perquè, diu, no tot el col·lectiu de bombers voluntaris està d'acord amb algunes de les mesures que es proposen.
6: Nosaltres entenem que les converses que hi ha en les diferents taules de negociació en els bombers voluntaris, n'hi ha una part d'aquests que no estan d'acord en el que es proposa de professionalitzar el col·lectiu. I, per tant, s'estendrem en aquesta votació.
0: Un debat que va acabar amb un punt més emotiu el va posar, en aquest cas, l'alcalde Isidre Pineda, quan va voler recordar la feina que van fer els bombers voluntaris a Caldes durant l'incendi que aquest estiu va afectar part del terme municipal.
7: Justament en el centre de coordinació i control que vam establir a Setmanat, va haver un moment que crec que va ser l'inspector, o el sotsinspector, crec que va ser el sotsinspector, un dels caps comandaments de l'incendi, em van dir: alcalde, mira, ara tenim unes 80 dotacions de bombers, però mira on són els teus, va dir-ho així, mira on són els teus de Caldes. I estaven els bombers voluntaris a primera línia de foc defensant el farell a gairebé a menys de 500 metres de l'urbanització. Ho dic i se'm posa la pell de gallina, encara com se'm va posar en aquell moment. Els nostres companys i companyes de bombers voluntaris s'estaven partint la cara defensant els nostres veïns i veïnes. Tot el reconeixement és poc per la feina que van fer aquells dies i que fan en general. Moltes vegades ens diuen que no volen aplaudiments, el que volen és recursos per fer la seva feina, per fer-la millor. I per això crec que avui cal posar en rellevància aquesta moció i cal reclamar que els bombers voluntaris no poden ser bombers de segona.
0: Una sessió plenària durant la qual també es va aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions afectades per les mesures de prevenció d'incendis forestals. També es va aprovar els dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada a Caldes per l'any que ve. En concret, s'autoritzen com a festius addicionals pel 2027 el diumenge 10 d'octubre i el dimarts 12 d'octubre, ja que el dilluns 11 d'octubre serà festa local. També es va proposar substituir el diumenge 28 de novembre, autoritzat de caràcter general a Catalunya, pel diumenge 21 de març, perquè coincideixi així amb el mercat de l'olla. I de la mateixa manera es va canviar el diumenge 27 de juny pel diumenge 16 de maig, perquè el dilluns 17 de maig serà festa local.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: I aquest vespre a Caldes viurà una jornada especial dedicada a l'esport. A partir de les 7 de la tarda se celebra la 10a edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment que cada dos anys premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i de les entitats calderines durant els darrers dos anys. Una celebració que enguany estrena ubicació. Es trasllada de la Torre Marimon a la plaça dels Castellers de Caldes, a l'Espai del Carme, un canvi d'espai que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i també apropar la festa, la celebració, tant a la societat com al públic de Caldes. Durant l'acte s'entregaran gairebé una trentena de guardons en diferents categories i especialitats. Un dels més esperats serà el guardó especial de la Nit de l'Esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. Durant les darreres setmanes s'han pogut votar entre una dotzena de candidatures i aquest vespre es coneixerà el resultat de les eleccions en què s'han registrat gairebé un miler de votacions. Un dels moments especials de la nit serà també l'entrega a títol pòstum d'una menció especial a Lluís Álvarez, un reconeixement que ha decidit atorgar la Comissió de la Nit de l'Esport. També hi haurà reconeixements, en aquest cas, pels 70 anys del Club Natació Caldes, pels 100 anys de l'esport ciclista calderí o els 50 anys que compleix enguany la penya blaugrana calderina. També es reconeixeran èxits esportius com els que ha assolit el jove tenista calderí, que amb tan sols 17 anys ha guanyat el US Open en dobles, entre molts altres reconeixements. Una gala que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes en un programa especial conduït per Aleix Marí a partir de les 7 de la tarda a través del 107.8 de la FM i de radiocaldes.cat.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: I fem ara un repàs a altres informacions en format més breu. El Centre de Recursos Agraris Can Ribes de les Franqueses del Vallès ha acollit aquesta setmana una reunió de treball amb productores, productors i agents vinculats al sector oleícola del Vallès. La sessió, organitzada pel Consell Comarcal en el marc de l'estudi de viabilitat per a la creació de la denominació d'origen protegida Oli del Vallès, va tenir com a objectiu presentar l'esborrany del plec de condicions de la futura DOP i recollir les aportacions del propi sector. El plec de condicions és el document que recull les bases tècniques, els requisitats requisits i les característiques que hauran de definir i regular aquesta futura denominació d'origen. Les aportacions recollides durant la sessió es tindran en consideració en el procés de revisió i elaboració d'aquest document, amb l'objectiu d'avançar cap a una proposta que compti amb el màxim grau possible de participació, implicació i consens del sector. I aquest cap de setmana Sant Feliu de Codines acull la 21a edició de la Fira de la Carbassa. Durant tot el cap de setmana a la plaça de l'1 d'octubre acull una cinquantena de parades d'agricultors i artesans de la Carbassa. Degustació, show cookings, concursos i altres activitats per a tota la família. Entre els actes previstos hi ha el concurs de passatges de les carbasses més grans i espectaculars, una sessió de DJs amb mojitos de carbassa o un taller de pa de carbassa. I a les portes del cap de setmana, com sempre, moment d'obrir l'agenda d'activitats. Aquesta tarda a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés és gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre. Sota el lema Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió, l'exposició explora la condició humana contemporània, especialment en aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o d'aturada vital. La mostra s'ha presentat de manera itinerant a diferents espais de Catalunya i ara arriba finalment a Caldes. I demà dissabte de 5 a 9 de la tarda el Centre Històric de Caldes s'omplirà de música i d'ofertes. L'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric ha organitzat un vespreig per posar ritme a la Fira Forestocs, una proposta innovadora dels establiments d'aquesta zona per incentivar les compres d'aquest final de temporada. La música anirà a càrrec del DJ Calderí Lluís del Villar i la iniciativa es complementa amb l'opció de degustació de pinxos. I aquest cap de setmana el barri del Farell està de festa major. L'Associació de Veïns d'aquesta barriada ha organitzat un seguit d'activitats durant tot el cap de setmana. Entre d'altres, hi ha previst un esmorzar de forquilla diumenge al matí, un Holi Festival el diumenge al migdia, un dinar popular dissabte o bé una nit de música i de DJ també aquest dissabte. Una festa que s'hauria d'haver celebrat a finals de juliol, però que els veïns van decidir posposar després de l'incendi que va amenaçar el barri i que fins i tot va obligar a confinar els veïns. Demà dissabte, nova edició del tercer festivalet a la fresca al Casino de Caldes. A partir de 7:45 del vespre, concert de Rutuns, acompanyat dels artistes que van participar al concurs de karaoke del bar de la Font dels Enamorats. Serà a la sala 2 del casino i les entrades ja estan a la venda al preu de 10 i 12 euros. I diumenge els amants de la dècada dels 80 tenen una cita a la quarta edició de la Nit de Bojos. Serà a la sala gran del Casino de Caldes on s'acollirà aquest espectacle Érase una vez los 80, a càrrec de Jorge Santini. Un monòleg que repassarà com es va viure aquella dècada màgica des de la infantesa fins a l'adolescència. Un espectacle que despertarà de ben segur la memòria de molts dels assistents amb temes ben variats com els jocs, la televisió, la tecnologia, la comunió, l'escola o alguns moments històrics dels 80. I anem acabant, però abans, com sempre, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental celebra el proper dilluns 28 de setembre a Sant Feliu de Codines una jornada amb l'objectiu d'ajudar les empreses i els professionals del territori a conèixer les claus i les implicacions de l'entrada en vigor progressiva de la factura electrònica i preparar-se d'aquesta manera per a la seva adopció. La sessió tindrà lloc a l'Ajuntament i ha de servir per esvair els principals dubtes sobre una eina clau en el procés de transformació digital de les empreses, especialment de les petites, en un procés, en una transformació que substituirà les factures tradicionals en paper per les electròniques, les digitals. La xerrada aprofundirà en qüestions com el marc legal de la factura electrònica, els seus terminis d'implementació i també s'explicaran els requisits tècnics i legals necessaris per tal d'adoptar aquest sistema, així com també les plataformes d'intercanvi de factures electròniques, les diferències entre factura electrònica i Verifacto i les obligacions que afectaran a totes les empreses després de la seva entrada en vigor. I acabem ara sí amb el temps. Avui continuem amb un temps estable, un cel ben clar, no s'esperen precipitacions i el sol, una jornada més, és el protagonista. Les temperatures es mantindran elevades amb una mínima que s'ha situat al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà als 31. La calor es farà notar especialment ara, a les hores centrals del dia i també a primeres hores de la tarda. El matí ha estat assolellat i amb un ambient agradable i a mesura que avanci el termòmetre anirà pujant. A la tarda continuarà el cel serè i al vespre les temperatures aniran baixant progressivament. De cara al cap de setmana, atenció perquè arriba un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures ja quedaran un pèl més frenades, se situaran als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient també una miqueta més fresc, amb intervals de núvols i una màxima que també quedarà situada als 27 graus.

I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 25 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció de qui us parla, Xavi Sala. Podeu seguir informats, com sempre, els butlletins horaris, sempre que vulgueu a radiocaldes.cat i recordeu que trobareu tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 6:15 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, avui amb la prèvia, com sempre, de tot el que tenim aquest cap de setmana, sense futbol de clubs de la primera masculina, però sí a la Lliga F i a la segona divisió. De fet, avui el Girona, que no pot comptar amb els seus 6 internacionals, obre la 7a jornada de Lliga, la segona divisió, rebent a Montilivi a l'Albacete. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Barça ahir per estrenar-se a la Eurolliga masculina, al Palau contra l'Efes, i també hoquei patins en la Lliga Catalana i en vol, pendents del Mundial de Clubs. Està jugant el Barça ara mateix contra el Pinheiros en la seva primera jornada, 27-41 guanyant el conjunt blaugrana, el conjunt de Carlos Ortega. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'agrenc Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax del Mitchell. També ahir en aquesta Nations League un altre jugador del Barça, João Cancelo, va jugar 90 minuts en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, João Félix. D'altra banda, l'extrema amb fitxa del filial blaugrana, Jesse Bisio, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: Des de les 12 hora catalana tenim a més el primer part dels amistosos que té el Brasil de Rafinha contra Austràlia, minut 59 encara ara mateix, 0-0, empat a 0 amb Rafinha com a titular i encara al camp, amb el dorsal 10 de fet a l'esquena.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta bleu contra Turquia a 3:45 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a les 9. I Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la setena jornada de Lliga de segona divisió masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de tres peces clau aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilla i l'ucraïnès Benat, que han anat a més amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 9:15 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs fora de casa al camp del Celta Fortuna, en aquest cas. En categoria femenina sí que tenim mètode de jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al Municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Corunya.
0: En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya.
0: Una primera jornada CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quitzanes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres tres catalans. L'Asisa Joventut, al migdia, la pista del Breogán. I ja a la tarda, el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Falten 5 minuts i mig perquè acabi aquest partit amb 30-43. Guanya de 13 el Barça de Carlos Ortega.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha els Amalek Egipci, al qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada Marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina, avui i diumenge, la selecció espanyola té un doble enfrontament amistós contra Alemanya.
1: El combinat estatal, amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronten contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers, el primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: En futbol sala també avui juga el Barça, partit de tercera jornada de fase d'obertura a la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 8:45 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el Catgas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana masculina.
1: A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran tres partits més d'aquesta Lliga Catalana masculina. A 7:15, Noia, Vilafranca i Calafell, Xum-Massanet. I a les 9 del vespre, Reus Caldes.
0: I un últim apunt de waterpolo, perquè avui arrenca la Lliga la Divisió d'Honor femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Etxell de Canari a partir de 9:15 del vespre. La resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I ja és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà, dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs de la primera divisió masculina, pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a més de 7 catalans en total, a Wembley contra Anglaterra, on també hi serà un altre blaugrana, Gordon. Aquest vespre en parlen el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també el capità, el jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a l'Albacete, en el partit que obre la 7a jornada de Lliga. I ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats, Brian Hill i Justin, per exemple, que ja tenia l'equip, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. En parlava el tècnic a la prèvia.
1: Està clar que quan un té baixes a posicions concentrades i diguéssim a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? És la nostra feina, és el que hem de fer, és intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, és el que hi ha, afrontar-ho i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé.
0: Segons explicar Quique Álvarez, la intenció és poder recuperar un o dos jugadors de cara al partit de la setmana vinent contra la Mallorca, d'aquests 6 internacionals. El Girona comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, oportunitat per, com dèiem, a pujar a la classificació. Un més 11 n'ha sumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que ha començat molt bé i demà buscarà a Vigo la que seria la primera victòria fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arrequinat s'enfronta demà, com dèiem, al Certa Fortuna. Demà 6:45 serà aquest partit. I en categoria femenina també demà juguen dos dels tres catalans. A les 12 del migdia, el torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la 5a jornada de la Lliga F. Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat en un partit on l'expulsió de Maria Valenzuela a la mitja hora va deixar l'equip amb 10. El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanquivermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
3: Para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
2: El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. També demà juga el Barça, 4:45 de la tarda a Logroño, el Barça que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent també té partit europeu, en aquest cas al camp de la Roma. Finalment l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol a la primera federació masculina. Demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga i amb aquest 3-0 al Corcón i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat a 1 contra el Madrid-Castilla a Can Dragó. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
5: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
4: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada, on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Jordi. Demà a 6:45 començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda tornant a la categoria femenina. La primera federació, el filial del Barça, juga demà a migdia al camp d'Osasuna, i a la segona federació masculina demà tenim 3 partits amb Emergència Catalana. A 6:15 Ebro a Terrassa i a 7:00 el Manresa Logroñés B i el Barça Atlètic Penya Esport. A la tercera federació masculina demà només es juga el San Juan Atlético Moncada Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Després de sumar la primera victòria de la temporada, el Sant Cristóbal viatja fins a Badalona per continuar aquesta bona dinàmica i enllaçar dues victòries consecutives. El conjunt agarenc afronta amb tota la plantilla a disposició aquest maig davant un Badalona que està cridat a ser un dels equips que està en aquesta llista de candidats per pujar de categoria o com a mínim per jugar al play-off d'ascens. Un Cristian García que destaca el pas endavant que ha donat al seu equip i també, el més important, l'inici a casa, sumant 4 de 6 punts possibles, que recordem, era una mica l'assignatura pendent les darreres temporades.
7: Si queremos conseguir el objetivo lo antes posible, haciendo fuertes en casa, lo conseguiremos más holgadamente. Creo que los últimos 2 años que estuve aquí, más el medio año, creo que en casa no hemos tenido muy buenos réditos, hemos estado igual fuera de casa que en casa, y lo que buscamos es un poco hacernos fuertes aquí, dominar nuestro campo y eso.
6: Doncs un Sant Cristóbal que vol donar un passet endavant, recordem, ha sumat 4 dels 9 punts en joc, per tant, una bona oportunitat per donar aquest salt qualitatiu.
0: Gràcies, Miqui. Per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona a Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
8: El primer equip del Club de Futbol Martorell disputa aquest diumenge a 4:05 de la tarda el primer desplaçament de la temporada a la Lliga Elite. Els blanquivermells visiten el camp de la Unió Esportiva Rubí després d'haver sumat un punt en l'estrena contra el Sabadell B. El conjunt local, per la seva banda, arriba al partit després de perdre per 2-1 al camp del Viladecans. L'entrenador del Club de Futbol Martorell, Edu Berrocal, espera un partit intens davant d'un Rubí necessitat de punts i considera que l'equip haurà de millorar l'eficàcia de cara a porteria.
9: Doncs ens esperem un Rubí amb moltes ganes de guanyar, perquè venen de perdre el seu primer partit a Viladecans, juguen a casa, segur que tenen molta fam de guanyar, segur que serà un partit molt intens, molt disputat, semblant el que hem viscut aquest diumenge, i haurem de fer moltes coses molt bé per poder-nos emportar 3 punts. Però bueno, a destacar, si haguessis de destacar alguna cosa en comparació amb el partit que hem jugat, doncs potser ser una miqueta més efectius quan sigui el nostre moment, i a l'àrea doncs ser més efectius.
8: Després del primer partit a la categoria, Berrocal assegura que les sensacions del vestidor són positives i que el Club de Futbol Martorell se sent preparat pel repte.
0: Gràcies, Gerard. S'ajorna el partit de l'Associació Esportiva Prat, que demà disputarà l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei per poder jugar a aquesta primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Serà a Eivissa, al camp del Sant Rafel. La tornada es disputarà diumenge de la setmana vinent, 4 d'octubre. Al Prat Ràdio, Nil Piera.
10: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de 4:00 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singuerlín en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
0: Gràcies, Nil. Per cert, encara pendents de l'Austràlia-Brasil, ara mateix, amistós internacional de seleccions de futbol, amb victòria momentània d'Austràlia, 1-0, minut 75. Encara juga Rafinha, que ha sortit de titular amb el dorsal 10 a l'esquena. Per exemple, Ancelotti ja ha canviat a Vinícius Júnior, que també ha sortit de titular, i també el madridista Endrick, que també ha estat titular a la davantera. Com dèiem, tots dos ja han estat substituïts, encara juga el blaugrana Rafinha. Parlem de bàsquet. Victòria al Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
11: To be honest with you, I know of the...
12: Si et soc sincer, coneixia l'energia i l'ambient que es crea aquí al Palau Blaugrana, però mai l'havia sentit de la manera com l'he sentit avui com a entrenador. He vist que els jugadors estaven realment motivats i això els ha donat molta confiança. Tenim un equip nou, molts jugadors nous, algun d'ells sense experiència a l'Eurolliga. Per tant, és per això que crec que pel que fa als jugadors que ja tenen aquesta experiència ha estat superimportant com han reaccionat i marcat el canvi pels altres.
0: I en el mateix sentit que es passava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parras van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
13: Está bien que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón lo reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien y no estamos en la situación de que se pueda entrenar mucho, así que sabíamos que estos automatismos, como tú has dicho, hay que construirlos en los partidos y hoy creo que lo hemos hecho muy bien en general. Siempre, siempre. Para mí jugar aquí en el Palau es lo más, así que disfruto siempre.
0: El Barça que tornarà a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça. I avui mateix, encara en bàsquet, es juguen els quarts de final de la Lliga Catalana Tercera FEB, que es decidirà aquest cap de setmana a Mollerussa. A 8:45 juga l'equip anfitrió contra el Granollers i també tenim un Igualada-Montgat. A 8:00, l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet L'Hospitalet i a 9:15 el CC Valls. Real Ciutat de Valls, David Prats.
14: Els de l'Alt Camp, que no guanyen aquesta competició des de l'any 2001, busquen un lloc a la Final Four, que es disputarà a Mollerussa aquest cap de setmana. Sobre el CESA, el tècnic Miqui Larràs el descriu com un equip exigent.
15: Serà un partit molt dur, una pista molt dura, una pista d'un club històric de Barcelona, un equip molt consistent com a equip, com a grup, perquè és un equip que els jugadors juguen junts fa anys i es coneixen molt bé, i això es nota. No tenen potser un roster de jugadors super contrastat a la categoria, però sí tenen un grup de jugadors molt, molt complet.
14: Si el CB Valls supera l'eliminatòria, disputarien la semifinal dissabte a 7:00 PM amb el vencedor del partit entre l'Igualada i el Montgat. La final està prevista per diumenge a 8:15 del vespre.
0: Gràcies, David. En handbol, el Barça ha debutat aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler i amb victòria clara d'11-33-44. Els blaugranes que defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega també hi ha, en aquest cas, el Zamalek egipci, al qual s'enfronten diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent. I encara en handbol, tornant a la categoria masculina, en aquest cas també tenim un partit avançat avui de la segona jornada de la primera estatal, amb el Garbí Palafrugell i Calella. Ràdio Calella, Jordi Terme.
16: El Garbí Arena serà l'escenari de l'encontre entre el Garbí de Palafrugell i l'Unió Esportiva Handbol Calella, que s'enfrontaran aquest divendres a 9:00 PM en partit corresponent a la segona jornada de Lliga de la Primera Nacional. Els calellencs han encetat la seva segona temporada a la Primera Nacional amb una molt treballada victòria contra el Sant Quirze, 26-23. Aquesta temporada els de Jaume Soler s'han reforçat per consolidar-se a la categoria en l'any en què Calella és la ciutat de l'handbol català. Es dona la circumstància que aquesta setmana els calellencs celebren la seva festa major i el club ha estat el pregoner de la ciutat. Per altra banda, el Garbí ha començat de forma ben diferent la competició. Els gironins, que aquest any han tornat a la categoria nacional, van perdre el primer partit jugat a Palafrugell de forma contundent, 29-37, amb el Sant Vicenç. L'objectiu dels palafrugellencs és la de mantenir la categoria. Tot i la diferència de resultats a la primera jornada, de ben segur que es veurà un partit molt disputat en una de les pistes més animades de la Lliga.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 2:15 de la nit s'enfronta amb Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ja va jugar ahir a la pista del Pons de Lleida amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. Demà tindrem 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana. 6:45, Calafell, Xum-Mastanet d'una banda i Noia Vilafranca de l'altra. A Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
17: Aquest dissabte, 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
18: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
17: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.

0: Gràcies, Miquel. I un últim punt abans d'acabar. En rugbi, aquest cap de setmana arrenca la Lliga a la Divisió Nord masculina i diumenge al migdia ho farà l'únic equip català de la categoria, la Unió Esportiva Sant Boiana, que rep el Valdir i Aleu a El Salvador, en un partit que es podrà veure a la xarxa Més. En parlàvem abans. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: La Unió Esportiva Sant Boiana comença aquest diumenge una nova temporada. Després de salvar-se l'última jornada de la temporada anterior, el Degà dona inici a un any més competint a la Divisió d'Honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals, que han sigut substituïts en gran part per jugadors de la casa que pugen del sub-23. El primer duel serà contra el Salvador, que ve de ser campió de Lliga l'any 2025. Un dels capitans de la Sant Boiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
2: La veritat és que hem treballat moltíssim.
3: Estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic, però bueno, ja són molts partits contra ells, també sabem com són, i sabem que el Valdiri apreta molt i que tenim aquesta cosa a la nostra banda, no? Que podem jugar a casa, que ens dona moltíssim. Guanyar el Salvador i començar la Lliga amb el peu dret.
1: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdiri Leu, donant el tret d'inici a una temporada més de la Unió Esportiva Sant Boiana a la màxima categoria del rugbi estatal. It's Friday, then...

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Bon dia, són les 2.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
15: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
13: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
16: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'element que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
17: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
13: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
18: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
16: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
13: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
16: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
13: En cultura, La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
16: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
13: Els esports, un Girona amb baixes, obre la segona la jornada segona divisió. Joan Barberà.
8: El conjunt gironí rep l'Albacete, QE de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
13: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia que

0: general, sempre núvols que no deixaran pluja i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, feta aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
4: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
3: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
1: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
6: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
5: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
7: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
5: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
8: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
5: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, al dia a dia.
9: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
10: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. Ho ha dit Lleida Ràdio, Judit Castellà.
11: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
12: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula

0: amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
2: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
4: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
5: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
3: A canvi del seu suport s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el Programa Municipal de Reforç Educatiu Gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
6: Notícies en xarxa.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
7: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
8: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
2: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
8: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
9: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
8: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
2: I encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
10: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
11: La idea doncs és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
10: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
12: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
13: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
12: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
2: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
15: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
14: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
2: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que va celebrar el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
16: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocus Ona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocus Ona, Jaume Noguer.
17: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
16: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
8: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
2: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
8: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
2: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
18: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
19: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
18: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I és moment per la cultura.
20: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
21: Bola negra.
22: Bola negra.
23: Bola negra.
24: ¿Por qué te han echado la bola negra?
25: ¿Qué te han dicho?
26: Que soy homosexual.
27: ¿Y lo eres?
2: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
8: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
2: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
28: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure, amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
29: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels Americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
28: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
2: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netbrenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
8: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
2: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
8: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona en baixes obre la jornada segona divisió.
0: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tiliví amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
1: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
0: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:15 de la tarda. A la primera federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
21: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeix que encara són un equip en formació i en molts aspectes a millorar.
22: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
21: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boian al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
12: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
13: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
12: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
14: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
12: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
14: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
12: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
14: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
12: En cultura arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
14: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. Miquel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
12: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió, Joan Barberà.
7: El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin, no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
12: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, vessa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
19: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
18: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
12: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
21: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
20: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
22: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
20: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
23: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
20: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
3: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
2: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
1: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
24: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
25: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
4: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per a fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
26: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Ferrés.
27: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
26: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari, i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
28: Primer, en aquest cas,
14: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
1: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instan l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
14: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
5: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
14: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
1: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rexcatering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rexcatering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
8: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
6: El servei de Rexcatering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
9: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
10: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com vam fer també amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per de temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
9: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
1: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
11: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
13: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
11: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
1: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
7: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
12: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant el preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
7: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la barema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
15: La Deo Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració aquest 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la Deo des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
17: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
15: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
18: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
1: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
19: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
21: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
19: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I és moment per la cultura.
22: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
28: Bola negra.
29: Bola negra.
30: Bola negra.
31: ¿Por qué te han echado la bola negra?
32: ¿Qué te han dicho?
33: Que soy homosexual.
34: ¿Y lo eres?
1: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
14: Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
14: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
14: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
1: Acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
14: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
1: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
0: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
3: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
2: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
0: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 7:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a 6:00 PM, a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de 6:00 PM, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a 4:00 PM, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
4: Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content i res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
0: En rugbi, diumenge a 12:00, Sant Boiana, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 9:15, Barça-Cartagena.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el tema més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles, tot plegat després de l'anunci que va fer a Ràdio Caldes la setmana passada el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, afirmant que tenien la intenció de dur-ho a terme el més aviat possible. Per això, l'alcalde Isidre Pineda va anunciar que l'Ajuntament ja ha contractat una empresa perquè faci el diagnòstic i l'estudi de la situació i avaluï les possibilitats i la viabilitat d'instal·lar els diferents sistemes d'aire condicionat a cada un dels edificis. Un ple molt més calmat que el darrer del mes de juliol, que també va aprovar una moció sobre el reconeixement laboral dels bombers voluntaris a partir d'aquesta moció presentada per tots els grups excepte el PSC. I aquesta tarda, a partir de les 7, se celebra la 10a edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys. Una celebració que aquest any estrena ubicació, es trasllada de la Torre Marimon a la plaça dels Castellers de Caldes a l'Espai del Carme. Un canvi d'ubicació que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i apropar encara més la festa a la societat i al públic calderí. Durant l'acte s'entregaran gairebé una trentena de guardons en diferents categories i especialitats. Una de les més esperades serà el guardió especial de la Nit de l'Esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. L'acte es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I aquesta tarda a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés serà gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre i sota el lema Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió, la mostra explora la condició humana contemporània, especialment aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o aturada vital. L'exposició s'ha presentat de manera itinerant en diferents espais culturals de Catalunya i ara arriba a Caldes. I aquest cap de setmana el barri del Farell està de festa major. L'associació de veïns d'aquest barri ha organitzat un seguit d'activitats durant el cap de setmana, entre d'altres un esmorzar de forquilla diumenge, un holi festival diumenge al migdia, un dinar popular dissabte o una nit de música i DJ. Una festa que s'hauria d'haver celebrat a finals de juliol, però que els veïns van decidir posposar després de l'incendi que va amenaçar el barri i va obligar a confinar els veïns. I acabem amb el temps. Aquesta tarda continuarà el temps estable amb un cel ben clar a Caldes. No s'esperen precipitacions, el sol continuarà sent el protagonista. Les temperatures es mantindran elevades amb una màxima que ha arribat als 31 graus. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures baixaran fins als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i la màxima també fregarà els 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Busques bona música?
3: La tens al Jazz and Blues Club.
2: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues,
2: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan
3: i molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

la millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el tema més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles, tot plegat després de l'anunci que va fer a Ràdio Caldes la setmana passada el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, afirmant que tenien la intenció de dur-ho a terme el més aviat possible. Per això, l'alcalde Isidre Pineda va anunciar que l'Ajuntament ja ha contractat una empresa perquè faci el diagnòstic i l'estudi de la situació i avaluï les possibilitats i la viabilitat d'instal·lar els diferents sistemes d'aire condicionat a cada un dels edificis. Un ple molt més calmat que el darrer del mes de juliol, que també va aprovar una moció sobre el reconeixement laboral dels bombers voluntaris a partir d'aquesta moció presentada per tots els grups excepte el PSC. I aquesta tarda, a partir de les 7, se celebra la 10a edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys, una celebració que aquest any estrena ubicació, es trasllada de la Torre Marimon a la plaça dels Castellers de Caldes a l'Espai del Carme. Un canvi d'ubicació que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i apropar encara més la festa a la societat i al públic calderí. Durant l'acte s'entregaran gairebé una 30a de guardons en diferents categories i especialitats. Una de les més esperades serà el guardió especial de la Nit de l'Esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. L'acte es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I aquesta tarda a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés serà gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre i sota el lema "Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió", la mostra explora la condició humana contemporània, especialment aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o aturada vital. L'exposició s'ha presentat de manera itinerant en diferents espais culturals de Catalunya i ara arriba a Caldes. I aquest cap de setmana al barri del Farell està de festa major. L'associació de veïns d'aquest barri ha organitzat un seguit d'activitats durant el cap de setmana, entre d'altres un esmorzar de forquilla diumenge, un holi festival diumenge al migdia, un dinar popular dissabte o una nit de música i DJ. Una festa que s'hauria d'haver celebrat a finals de juliol, però que els veïns van decidir posposar després de l'incendi que va amenaçar el barri i va obligar a confinar els veïns. I acabem amb el temps. Aquesta tarda continuarà el temps estable amb un cel ben clar a Caldes. No s'esperen precipitacions, el sol continuarà sent el protagonista. Les temperatures es mantindran elevades amb una màxima que ha arribat als 31 graus. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures baixaran fins als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i la màxima també fregarà als 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Enigmes i misteris del nostre món.
1: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
2: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
3: A Ràdio Caldes.
4: I radiocaldes.cat.
3: Presentat per Josep Cozar.
5: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
6: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
7: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
8: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
9: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el tema més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles, tot plegat després de l'anunci que va fer a Ràdio Caldes la setmana passada el regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, afirmant que tenien la intenció de dur-ho a terme el més aviat possible. Per això, l'alcalde Isidre Pineda va anunciar que l'Ajuntament ja ha contractat una empresa perquè faci el diagnòstic i l'estudi de la situació i avaluï les possibilitats i la viabilitat d'instal·lar els diferents sistemes d'aire condicionat a cada un dels edificis. Un ple molt més calmat que el darrer del mes de juliol, que també va aprovar una moció sobre el reconeixement laboral dels bombers voluntaris a partir d'aquesta moció presentada per tots els grups excepte el PSC. I aquesta tarda, a partir de les 7, se celebra la 10a edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys, una celebració que aquest any estrena ubicació, es trasllada de la Torre Marimont a la plaça dels Castellers de Caldes a l'Espai del Carme. Un canvi d'ubicació que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i apropar encara més la festa a la societat i al públic calderí. Durant l'acte s'entregaran gairebé una 30a de guardons en diferents categories i especialitats. Una de les més esperades serà el guardió especial de la Nit de l'Esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. L'acte es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I aquesta tarda a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés serà gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre i sota el lema "Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió", la mostra explora la condició humana contemporània, especialment aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o aturada vital. L'exposició s'ha presentat de manera itinerant en diferents espais culturals de Catalunya i ara arriba a Caldes. I aquest cap de setmana el barri del Farell està de festa major. L'associació de veïns d'aquest barri ha organitzat un seguit d'activitats durant el cap de setmana, entre d'altres un esmorzar de forquilla diumenge, un holi festival diumenge al migdia, un dinar popular dissabte o una nit de música i DJ. Una festa que s'hauria d'haver celebrat a finals de juliol, però que els veïns van decidir posposar després de l'incendi que va amenaçar el barri i va obligar a confinar els veïns. I acabem amb el temps. Aquesta tarda continuarà el temps estable amb un cel ben clar a Caldes. No s'esperen precipitacions, el sol continuarà sent el protagonista. Les temperatures es mantindran elevades amb una màxima que ha arribat als 31 graus. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures baixaran fins als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i la màxima també fregarà als 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes, emès avui a la 1 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Hola, què tal? Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 25 de setembre. L'informatiu d'avui se centrarà a fer un repàs del més destacat del que va donar de si ahir el ple de setembre. Una sessió que es va resoldre en aproximadament una hora i mitja, durant la qual el que va generar més debat va ser la climatització dels centres educatius de Caldes. Una iniciativa que per part de l'Ajuntament, tal que, com van avançar a través de Ràdio Caldes, reiteren que tiraran endavant sense esperar que la Generalitat decideixi com fer-ho. També es va aprovar una moció en favor del reconeixement dels drets laborals i de les condicions de seguretat dels bombers voluntaris, entre d'altres qüestions. Avui, però, també ens fixarem en la desena nit de l'esport, que se celebra aquesta tarda a les 7, una gala que reconeix les aportacions i el talent esportiu calderí. Seran gairebé una trentena de premis els que s'entregaran durant gairebé dues hores que està previst que duri aquesta gala. Una nit de l'esport que també podreu seguir en directe a través d'aquesta casa, a través de Ràdio Caldes. I com tots els divendres, farem també un repàs dels actes més destacats d'aquest cap de setmana. Ara ho repassem tot plegat, abans, però com sempre, fem un repàs als titulars. El debat sobre la climatització als centres educatius del municipi ha estat el més destacat del ple ordinari de setembre, celebrat ahir al vespre. Els grups municipals van demanar detalls a l'equip de govern sobre els plans per portar els aires condicionats a les escoles. L'alcalde Isidre Pineda va anunciar que l'Ajuntament ja ha contractat una empresa perquè en faci el diagnòstic i l'estudi de quina és la situació actual i avaluï les possibilitats d'instal·lar els diferents sistemes d'aire condicionat a cada un dels edificis. Un ple molt més calmat que el del juliol, que també va debatre sobre el reconeixement laboral dels bombers voluntaris a partir d'una moció presentada per tots els grups, amb l'excepció del PSC. I aquesta tarda, a partir de les 7, se celebra la desena edició de la Nit de l'Esport, una celebració que aquest any estrena ubicació. Es trasllada de la Torre Marimon a la plaça dels Castellers de Caldes, a l'Espai del Carme. Un canvi d'espai que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i també apropar la festa a la societat i al públic calderí. Durant l'acte s'entregaran gairebé una trentena de guardons. Un dels més esperats serà el guardó especial, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. L'acte es podrà seguir en directe a través del 107.8 a la FM o a radiocaldes.cat. I un últim titular pel temps. Avui continuarem amb un temps estable i cel ben clar a Caldes. No s'esperen precipitacions, el sol serà protagonista durant tota la jornada. Les temperatures es mantindran elevades amb una mínima que s'ha situat al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà als 31. La calor es farà notar especialment al migdia i durant les primeres hores de la tarda. De cara al cap de setmana arribarà un petit canvi de temps lleuger. Dissabte hi haurà alguns núvols, les temperatures quedaran més frenades, se situaran als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient una mica més fresc amb intervals de núvols i una màxima que també es quedarà als 27 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: El ple de setembre no va ser tan caldejat com el darrer que es va celebrar el passat mes de juliol. Tot i així, la calor i la climatització van ser les protagonistes. En concret, el tema que va generar més debat va ser la climatització dels centres educatius de Caldes de Montbui. Tot plegat 15 dies després de l'anunci del president del govern, Salvador Illa, de voler instal·lar sistemes de climatització a tots els centres educatius del país abans del 2031, és a dir, en els propers 5 anys. El debat del ple es va generar a partir d'una pregunta formulada pel líder de Caldes, Joan Duran. Va demanar concrecions al govern municipal a l'anunci que havia fet dies abans a Ràdio Caldes el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, en el que afirmava que l'Ajuntament climatitzaria tots els centres educatius del municipi.
3: I tenint en compte que el regidor Martín ha afirmat recentment que fins feia una setmana la Generalitat no permetia climatitzar els centres, tot i que des de l'any 2023, i es pot consultar fàcilment, la mateixa Generalitat ja havia obert la possibilitat que els ajuntaments avancessin aquestes actuacions a càrrec seu, evidentment, considerem necessari conèixer quines són les gestions que en el període 2023-2025 ha dut a terme el govern municipal per avançar en aquesta direcció.
2: En aquest sentit, el regidor del PSC, Guillermo Martín, també va retreure a l'equip del govern municipal que afirmin que fins ara la Generalitat no ha deixat climatitzar centres educatius, perquè, segons assegura, a la línia del que també va plantejar el regidor d'Ara Caldes, el representant socialista, diu que altres ajuntaments han climatitzat centres educatius els darrers anys i va apuntar que si a Caldes no s'ha fet, no ha estat per un impediment legal, sinó per una falta de voluntat política.
4: Me alegro de que

0: que llevan climatizando desde 2023 están incumpliendo la ley. Si es así, oye, perfecto, me callo. Pero ¿será que ha habido resortes para poderlos hacer?
1: Davant d'això, l'alcalde Isidre Pineda va reiterar que la llei no permetia climatitzar edificis de nova construcció, com ha estat el cas de l'Institut Escola de Caldes. Tot i això, segons Pineda, el canvi de criteri de la Generalitat els ha permès ara posar en marxa el procés per climatitzar tots els centres educatius i, en aquest sentit, ja han contractat una empresa perquè faci una diagnosi i un estudi de la situació de tots els centres educatius i plantegi quines alternatives i possibles sistemes de climatització es pot aplicar a cada un dels edificis. Amb l'objectiu, diu Pineda, de anar avançant amb aquest objectiu.
2: Ara cal climatitzar les escoles del nostre poble. Hi ha un canvi important, com és el de l'anunci que va fer el president de la Generalitat, que canvia un fet substancial, i és que fins a llavors, fins a aquest mes de setembre, la Generalitat no permetia climatitzar cap escola de Catalunya. A partir d'aquí, nosaltres ja hem començat a fer la feina i hem començat encarregant un pla de climatització dels centres de Caldes, una empresa climatitzadora que ens faci un pressupost, una proposta d'instal·lació i, evidentment, que avanci la feina. El projecte ja l'avança l'Ajuntament i després, ja, com vaig anunciar, ja veurem qui ho paga, perquè no podem perdre ni un dia, això és urgent. I ja li anuncio que en els propers plens, properament, ja intentarem habilitar una part de pressupost. A més, perquè comencin a passar coses, perquè si no el que passarà és que no passarà res de cara al proper estiu.
1: De fet, des de l'Ajuntament van assegurar que en els propers pressupostos ja hi haurà partides concretes per poder començar a instal·lar els sistemes d'aire condicionat als centres educatius calderins. D'altra banda, l'alcalde Isidre Pineda va explicar que en la mesura que els ha estat possible des de l'Ajuntament ja anaven avançant en aquesta línia fins al punt que en aquests moments va afirmar que tots els centres educatius que depenen directament de l'Ajuntament, com les escoles bressol o els centres de formació d'adults, ja estan completament climatitzats.
3: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Una sessió plenària, la d'aquest setembre, que també va aprovar una moció en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions laborals. Un text que es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals i amb l'abstenció del PSC. Per part d'Esquerra, la regidora Laia Cuscó va defensar la necessitat de donar suport al text que el que busca, deia, és garantir la seguretat i les condicions amb les quals han de fer la seva feina sense deixar de ser voluntaris.
4: Hem pogut parlar amb alguns membres d'aquest col·lectiu del nostre municipi i ens han traslladat una idea que crec que és important de remarcar. Entenen perfectament què significa formar part d'un cos de voluntariat i assumeixen aquest compromís com a tal. El que demanen no és deixar de ser voluntaris, sinó poder desenvolupar aquesta tasca amb la seguretat, els mitjans i el reconeixement que correspon a la responsabilitat que assumeixen. Per això potser el debat no és només una qüestió de compensacions econòmiques. Ens parlen sobretot de la qualitat dels equips, dels recursos de què disposen i de les condicions en les que han d'intervenir. I és aquí on crec que hem de ser molt clares i clars. Ser voluntari no pot voler dir posar-se en risc per manca de mitjans o de protecció.
1: En la mateixa línia es va expressar la regidora d'Ara Caldes, Isabel Muñoz, que va recordar que la realitat de Caldes, amb un terme municipal amb molta superfície forestal, fa imprescindible comptar amb un cos de bombers voluntaris, com els que hi ha al municipi, un col·lectiu que, diu, permet actuar de manera ràpida amb un elevat coneixement del territori.
5: En un municipi, com ha dit la Laia, amb un entorn forestal extens i amb una realitat urbana i industrial que fa imprescindible disposar d'una resposta ràpida davant de qualsevol emergència. Aquest estiu ho vam tornar a comprovar amb l'incendi originat a Sentmenat, que va afectar part del terme municipal de Caldes i va obligar a confinar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor. En situacions com aquesta, el coneixement del territori, la disponibilitat i la capacitat de resposta dels nostres bombers són elements fonamentals per protegir les persones, els habitatges i el nostre patrimoni natural. Però reconèixer aquesta tasca també significa parlar de les condicions en què es desenvolupa.
1: Des de Junts per Caldes, Roser Xalabarder va recordar que cal un reconeixement laboral i una protecció social més adequada a les seves tasques, especialment pel fet que, com a voluntaris, han de disposar també d'unes garanties de seguretat iguals o superiors a les del cos de bombers professionals.
6: El cos de bombers i bomberes voluntàries formen part del sistema públic d'emergències de Catalunya. Participen en les intervencions, reben formació

0: formació especialitzada i s'integren en una estructura operativa comuna amb els bombers professionals. Tanmateix, el seu règim jurídic, com han dit, és diferent i diversos representants del col·lectiu reclamen aquest reconeixement laboral i una protecció social més àmplia. Tot i el que els han assegurat, aquesta moció recull i vol recordar aquestes reivindicacions i planteja obrir aquesta negociació més propera sobre el seu model, les seves compensacions, la prevenció de riscos i la protecció davant dels accidents i les malalties derivades d'aquest servei que fan.
1: El regidor del PP, Francisco Javier Suárez, també va defensar la necessitat d'aquest reconeixement dels bombers voluntaris, però va aprofitar la seva intervenció per llançar un dard a la representant de Junts per no haver fet aquestes millores quan ocupaven el govern de la Generalitat.
2: Bé, nosaltres estem d'acord amb sumar-se amb aquesta moció perquè creiem que el voluntariat de bombers, tant de Caldes com de Catalunya, tenen que tindre unes altres condicions, tenen que tindre unes condicions econòmiques respectables, tenen que tindre la sanitat pública que li cobreixi, però no solament els bombers, sinó tot el voluntariat, perquè penso que hi ha entitats que abusen una mica del voluntariat. I jo li diria a la senyora Xelabardé que ella ahir s'han governat la Generalitat, perquè no van arribar en aquell moment vostès això, i estarien tots ja en condicions.
1: Per la seva banda, el regidor del PSC, Armando Cañizares, va defensar l'abstenció socialista a la moció perquè, diu, no tot el col·lectiu de bombers voluntaris està d'acord amb algunes de les mesures que es proposen.
3: Nosaltres entenem que les converses que hi ha en les diferents taules de negociació en els bombers voluntaris, n'hi ha una part d'aquests que no estan d'acord en el que es proposa de professionalitzar el col·lectiu i per tant s'estendrem en aquesta votació.
1: Un debat que va acabar amb un punt més emotiu el va posar en aquest cas l'alcalde Isidre Pineda quan va voler recordar la feina que van fer els bombers voluntaris a Caldes durant l'incendi que aquest estiu va afectar part del terme municipal.
4: Justament en el centre de coordinació i control que vam establir a Setmanat va haver un moment que crec que va ser el sotsinspector, un dels caps comandaments de l'incendi, em van dir: alcalde, mira, ara tenim unes 80 dotacions de bombers, però mira on són els teus, va dir-ho així, mira on són els teus de Caldes. I estaven els bombers voluntaris a primera línia de foc defensant el farell a gairebé a menys de 500 metres de l'urbanització. Ho dic i se'm posa la pell de gallina, encara com se'm va posar en aquell moment. Els nostres companys i companyes de bombers voluntaris s'estaven partint la cara defensant els nostres veïns i veïnes. Tot el reconeixement és poc per la feina que van fer aquells dies i que fan en general. Moltes vegades ens diuen que no volen aplaudiments, el que volen és recursos per fer la seva feina, per fer-la millor. I per això crec que avui cal posar en rellevància aquesta moció i cal reclamar que els bombers voluntaris no poden ser bombers de segona.
1: Una sessió plenària durant la qual també es va aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions afectades per les mesures de prevenció d'incendis forestals. També es va aprovar els 2 dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada a Caldes per l'any que ve. En concret, s'autoritzen com a festius addicionals pel 2027 el diumenge 10 d'octubre i el dimarts 12 d'octubre, ja que el dilluns 11 d'octubre serà festa local. També es va proposar substituir el diumenge 28 de novembre, autoritzat de caràcter general a Catalunya, pel diumenge 21 de març, perquè coincideixi així amb el mercat de l'olla. I de la mateixa manera, es va canviar el diumenge 27 de juny pel diumenge 16 de maig, perquè el dilluns 17 de maig serà festa local.
5: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: I aquest vespre a Caldes viurà una jornada especial dedicada a l'esport. A partir de les 7 de la tarda se celebra la 10a edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment que cada 2 anys premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i de les entitats calderines durant els darrers 2 anys. Una celebració que enguany estrena ubicació. Es trasllada de la Torre Marimon a la plaça dels Castellers de Caldes, a l'Espai del Carme, un canvi d'espai que té com a objectiu ampliar la capacitat de públic i també apropar la festa, la celebració, tant a la societat com al públic de Caldes. Durant l'acte s'entregaran gairebé una trentena de guardons en diferents categories i especialitats. Un dels més esperats serà el guardó especial de la nit de l'esport, que ha estat escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. Durant les darreres setmanes s'han pogut votar entre una dotzena de candidatures i aquest vespre es coneixerà el resultat de les eleccions en què s'han registrat gairebé un miler de votacions. Un dels moments especials de la nit serà també l'entrega a títol pòstum d'una menció especial a Lluís Álvarez, un reconeixement que ha decidit atorgar la Comissió de la Nit de l'Esport. També hi haurà reconeixements, en aquest cas, pels 70 anys del Club Natació Caldes, pels 100 anys de l'esport ciclista calderí o els 50 anys que compleix enguany la penya blaugrana calderina. També es reconeixeran èxits esportius com els que ha assolit el jove tenista calderí, que amb tan sols 17 anys ha guanyat el US Open en dobles, entre molts altres reconeixements. Una gala que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Caldes en un programa especial conduït per Aleix Marí a partir de les 7 de la tarda a través del 107.8 de la FM i de radiocaldes.cat.
5: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: I fem ara un repàs a altres informacions en format més breu. El Centre de Recursos Agraris Can Ribes de les Franqueses del Vallès ha acollit aquesta setmana una reunió de treball amb productores, productors i agents vinculats al sector oleícola del Vallès. La sessió, organitzada pel Consell Comarcal en el marc de l'estudi de viabilitat per a la creació de la denominació d'origen protegida Oli del Vallès, va tenir com a objectiu presentar l'esborrany del plec de condicions de la futura DOP i recollir les aportacions del propi sector. El plec de condicions és el document que recull les bases tècniques, els requisits i les característiques que hauran de definir i regular aquesta futura denominació d'origen. Les aportacions recollides durant la sessió es tindran en consideració en el procés de revisió i elaboració d'aquest document, amb l'objectiu d'avançar cap a una proposta que compti amb el màxim grau possible de participació, implicació i consens del sector. I aquest cap de setmana Sant Feliu de Codines acull la 21a edició de la Fira de la Carbassa. Durant tot el cap de setmana, la plaça de l'1 d'octubre acull una cinquantena de parades d'agricultors i artesans de la carbassa. Degustació, show cookings, concursos i altres activitats per a tota la família. Entre els actes previstos hi ha el concurs de passatges de les carbasses més grans i espectaculars, una sessió de DJs amb mojitos de carbassa o un taller de pa de carbassa. I a les portes del cap de setmana, com sempre, moment d'obrir l'agenda d'activitats. Aquesta tarda, a l'Espai d'Art del Casino s'inaugura l'exposició Humanitat en Suspens de Montserrat Boada. Serà a partir de les 7 i l'accés és gratuït. La mostra de pintures es podrà visitar fins l'1 de novembre. Sota el lema "Cada obra una pregunta, cada mirada una reflexió", l'exposició explora la condició humana contemporània, especialment en aquells moments de vulnerabilitat, dubte, transició o d'aturada vital. La mostra s'ha presentat de manera itinerant a diferents espais de Catalunya i ara arriba finalment a Caldes. I demà, dissabte, de 5 a 9 de la tarda, el Centre Històric de Caldes s'omplirà de música i d'ofertes. L'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric ha organitzat un vespreig per posar ritme a la Fira Forestocs, una proposta innovadora dels establiments d'aquesta zona per incentivar les compres d'aquest final de temporada. La música anirà a càrrec del DJ calderí Lluís del Villar i la iniciativa es complementa amb l'opció de degustació de pinxos. I aquest cap de setmana, al barri del Farell, està de festa major. L'Associació de Veïns d'aquesta barriada ha organitzat un seguit d'activitats durant tot el cap de setmana. Entre d'altres, hi ha previst un esmorzar de forquilla diumenge al matí, un Holi Festival el diumenge al migdia, un dinar popular dissabte, o bé una nit de música i de DJ també aquest dissabte. Una festa que s'hauria d'haver celebrat a finals de juliol, però que els veïns van decidir posposar després de l'incendi que va amenaçar el barri i que fins i tot va obligar a confinar els veïns. Demà dissabte, nova edició del tercer festivalet a la fresca al Casino de Caldes. A partir de 7:45 del vespre, concert de Rutuns, acompanyat dels artistes que van participar al concurs de karaoke del bar de la Font dels Enamorats. Serà a la sala 2 del casino i les entrades ja estan a la venda al preu de 10 i 12 euros. I diumenge els amants de la dècada dels 80 tenen una cita a la quarta edició de la Nit de Bojos. Serà a la sala gran del Casino de Caldes on s'acollirà aquest espectacle Érase una vez los 80, a càrrec de Jorge Santini. Un monòleg que repassarà com es va viure aquella dècada màgica des de la infantesa fins a l'adolescència. Un espectacle que despertarà de ben segur la memòria de molts dels assistents amb temes ben variats com els jocs, la televisió, la tecnologia, la comunió, l'escola o alguns moments històrics dels 80. I anem acabant, però abans, com sempre, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental celebra el proper dilluns 28 de setembre a Sant Feliu de Codines una jornada amb l'objectiu d'ajudar les empreses i els professionals del territori a conèixer les claus i les implicacions de l'entrada en vigor progressiva de la factura electrònica i preparar-se d'aquesta manera per a la seva adopció. La sessió tindrà lloc a l'Ajuntament i ha de servir per esvair els principals dubtes sobre una eina clau en el procés de transformació digital de les empreses, especialment de les petites, en un procés, en una transformació que substituirà les factures tradicionals en paper per les electròniques, les digitals. La xerrada aprofundirà en qüestions com el marc legal de la factura electrònica, els seus terminis d'implementació i també s'explicaran els requisits tècnics i legals necessaris per tal d'adoptar aquest sistema, així com també les plataformes d'intercanvi de factures electròniques, les diferències entre factura electrònica i Verifacto i les obligacions que afectaran a totes les empreses després de la seva entrada en vigor. I acabem ara sí amb el temps. Avui continuem amb un temps estable, un cel ben clar, no s'esperen precipitacions i el sol, una jornada més, és el protagonista. Les temperatures es mantindran elevades amb una mínima que s'ha situat al voltant dels 23 graus i una màxima que arribarà als 31. La calor es farà notar especialment ara, a les hores centrals del dia i també a primeres hores de la tarda. El matí ha estat assolellat i amb un ambient agradable i a mesura que avanci el termòmetre anirà pujant. A la tarda continuarà el cel serè i al vespre les temperatures aniran baixant progressivament. De cara al cap de setmana, atenció perquè arriba un petit canvi de temps. Dissabte hi haurà alguns núvols i les temperatures ja quedaran un pèl més frenades. Se situaran als 27 graus. Diumenge es mantindrà un ambient també una miqueta més fresc, amb intervals de núvols i una màxima que també quedarà situada als 27 graus.

I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 25 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció de qui us parla, Xavi Sala. Podeu seguir informats, com sempre, als butlletins horaris, sempre que vulgueu, a radiocaldes.cat, i recordeu que trobareu tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 6:15 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 182 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Encetem una nova temporada fixant la mirada en com algunes de les cançons de l'anomenat teatre líric català van agafar entitat pròpia i han esdevingut clàssics i, en alguns casos, fins i tot himnes del repertori de la cançó catalana. Som-hi!

0: Per fer una petita aproximació, podem establir que el teatre líric català sorgeix a finals del segle XIX i principis del segle XX, impulsat bàsicament pel moviment modernista amb la intenció de crear un teatre nacional d'alta qualitat que anés més enllà d'un simple divertimento i amb una clara intenció d'elevar la qualitat cultural del país. D'altra banda, hi havia un altre aspecte, el social, que feia imprescindible l'aparició d'aquest moviment. Com tots ja sabem, els catalans sempre hem anat tard en tot i sempre hem fet coses a moda de reacció, quan ja ho teníem tot perdut. En aquest cas, no era una excepció. També passava. A l'època, la sarsuela en castellà dominava de manera absoluta l'oferta d'espectacles musicals a Catalunya. No és com allò que diuen de no passaran, no passaran. Mm. Quan diuen no passaran vol dir que ja han passat.
1: Sí, sí, ja anem tard.
0: Amb aquesta premissa, amb aquest domini de la sarsuela castellana, es volia oferir un repertori propi en català que pogués competir comercialment i artísticament a les cartelleres dels teatres.
1: I en aquest sentit es va voler apostar per fer alguna cosa de molta qualitat. Partint de que la sarsuela castellana era un entreteniment, el teatre líric català apostava per una posada en escena molt més moderna, partint del fet identitari, construint obres amb un alt valor tant musical com també literari. De fet, només cal veure els noms dels compositors i escriptors que van fer tàndem en aquest ambiciós projecte que va gaudir de molta popularitat fins que la dictadura primer de Primo de Rivera i després de Franco ho van prohibir. Si observem però els noms dels autors musicals i teatrals, ens quedarem glaçats. De compositors com Enric Morera o Eduard Toldrà, passant per autors com Àngel Guimerà, Santiago Rossinyol o Josep Carner, entre altres. Obres emblemàtiques com La Fada de 1897 o L'Alegria que passa, un any després de Santiago Rossinyol i Enric Morera, van ser els primers grans èxits d'aquest moviment que buscava sintetitzar la tradició popular amb la modernitat europea.
0: En el programa d'avui, però, ens fixarem en algunes cançons que formaven part de les obres del teatre líric català, però que passats els anys han tingut una vida pròpia que ha anat molt més enllà i de les que en general ni tan sols arribem a conèixer el seu origen. Allò que passa que la cançó ha agafat una personalitat i una força que hi ha a l'obra.
1: Ningú ho sap.
0: Exacte. A mi m'agradaria començar amb una senyora cançó, la que per alguns fins i tot és la que hauria de ser l'himne nacional de Catalunya, la Santa Espina. Ojo. De fet, la Santa Espina es diu així perquè agafa el títol de l'obra de teatre del mateix nom, que van escriure Àngel Guimerà, per una banda, el text, i Enric Morera, la música. Morera en va fer la música i Guimerà en va fer el text, com deia. Es va estrenar al Teatre Principal de Barcelona l'any 1907. El fet que l'escrivís Àngel Guimerà era d'una enorme càrrega, perquè aleshores era un dels escriptors amb més prestigi a nivell mundial, ja que les traduccions de les seves obres de teatre eren representades a teatres de París, Roma, Londres o Nova York. De fet, la fama de Guimerà era tal que fins i tot va ser candidat a Premi Nobel. I l'altre aspecte que feia de Guimerà un català compromès, tot i ser canari, recordem-ho, era el seu compromís amb la identitat catalana. Va ser escollit president de la Unió Catalanista i va presidir l'Assemblea de Manresa on es van aprovar les bases de Manresa. El discurs de cloenda que va fer d'aquella assemblea el va situar com un dels grans referents del catalanisme. Malgrat tot, amb l'arribada de la Lliga Regionalista de Prat de la Riba, Guimerà es va mostrar molt distant i va continuar militant en un catalanisme més radical i allunyat de la Lliga.
1: Sí, la Santa Espina és un relat fantàstic i al·legòric ambientat en una època indeterminada. Explica la història d'un jove anomenat Guerau que emprèn un viatge per rescatar la seva estimada, Maria, que és captiva d'unes forces malèfiques. Al llarg de la història apareixen sirenes, bruixes, elements màgics. La Santa Espina fa referència a una relíquia màgica que té el poder de vèncer el mal i retornar la llibertat i la llum. Tota la trama és una al·legoria patriòtica sobre la lluita de Catalunya per recuperar la seva identitat i la seva llibertat. La cançó concreta de la Santa Espina, però, és una sardana i es troba al tercer acte de l'obra. Amb els anys, l'obra de teatre va deixar de representar, però la cançó es va convertir en un fenomen independent que ha arribat als nostres dies. Estem parlant d'una sardana coral, de gran dinamisme, solemnitat i una enorme càrrega emotiva. Vaja, tothom coneix la Santa Espina. De fet, al llarg del segle XX ha estat censurada. Com dèiem, a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que dura des de l'any 1923 fins a l'any 30, el governador civil de Barcelona en va prohibir la interpretació i l'execució en públic. I amb la dictadura de Franco es va repetir la cosa i va estar censurada durant dècades. Però aquesta prohibició va causar l'efecte contrari, evidentment, com sempre passa. La cançó va agafar encara més una popularitat sense precedents i ha esdevingut un himne no oficial de Catalunya.
0: Deixi'm posar una batalleta personal. La meva àvia als anys 20 l'havien intentat ballar a la plaça de Vic i apareixia la policia muntada a cavall i els dispersava i els pagava i els hi feia de tot.
1: Clar.
0: en plena època de... Vull, perquè veiem també sempre com ens han tractat.
1: Clar, i a més no, no només això, sinó que una de les tornes, no, d'aquesta obra, que és el Som i Serem, s'ha fet servir molt, no, com a factor que resumeix...
0: Tant si és bo com si no és bo.
1: Una qüestió identitària.
0: I tant. A l'obra, la cançó forma part del clímax dramàtic de l'obra. Surt exactament al tercer acte, al quadre cinquè, quan els protagonistes finalment aconsegueixen la relíquia i el poble s'allibera de les forces malèfiques. Tots els personatges es reuneixen a la plaça per celebrar la victòria. Escolti bé. Llavors, unes noies joves fan una rotllana i ballen la sardana. Imagini's que bonic. Clar, sobre la Santa Espina hi ha moltes versions i és difícil triar quin agafar. I podríem agafar l'estàndard, no? Però nosaltres, com ens agrada fer les coses diferent i sortir una mica dels cànons, hem decidit agafar la versió que en fa un dels nostres músics de capçalera, en Toti Soler. El disc Fill de la Fortuna, el geni de la guitarra catalana, hi trobem una versió que va fer de la Santa Espina, amb la veu de la Rosa Mateu, que soni la Santa Espina.

0: I si acabem d'escoltar la cançó més important, bueno, una manera de dir-ho, del teatre víric català vinculada al sentiment de pertanyença al poble català, ara escoltarem la cançó més popular del gènere líric català, que va extreure's de l'obra per acabar sent una de les grans cançons catalanes de tots els temps. Com no podia ser d'una altra manera, estem parlant de Pel teu amor, és a dir, Rosó.
1: I de les que deu haver vessat més llàgrimes, segurament, de, també de sentimentalisme. No? Inicialment, aquesta cançó formava part de l'obra Pel teu amor, com ha dit vostè, que es va estrenar al Teatre Tívoli el 21 de desembre de l'any 1922. Clar, per la data d'estrena ja intuïm que no va tenir gaire recorregut perquè l'any 23 ja teníem la dictadura de Primo de Rivera. L'obra es va representar molt poc, per tant. L'autor de la música és Josep Ribas i Gabriel i la lletra és obra del dramaturg Miquel Poal Aragall. Si bé l'obra va passar sense pena ni glòria, la cançó, de manera independent, es va començar a interpretar en els repertoris de les orquestes i cantants. Malgrat tot, qui va propiciar que agafés una gran fama i també molta presència va ser el tenor Emili Vendrell.
0: Jo crec que aquesta és la clau.
1: Vendrell la va enregistrar a principis de l'any 1923 i va ser un èxit immediat i va convertir la cançó en un fenomen popular i en la peça més icònica del seu repertori. Al llarg dels anys l'han enregistrat artistes com Josep Carreras, Moncho, Diango o el grup Obeses, fins i tot.
0: Nosaltres precisament ens hem fixat en aquests últims i hem decidit decantar-nos per aquesta versió moderna, personal però respectuosa, que en va fer el grup Obeses en la veu de l'inigualable Arnau Tordera. Que soni Rosó.

0: No ho facis, nena.
1: No, no. Ara farem un camí invers. Com ja m'ha explicat, el Teatre Líric Català pretenia omplir els teatres de Catalunya d'obres en llengua catalana i per això es va veure amb la necessitat de fer músiques modernes i acords amb el, que anessin d'acord amb el temps per tal d'arribar al nou públic de principis del segle XX. Però en un intent per fer florir les arrels de la tradició catalana, també va rescatar melodies populars del cançoner català per incorporar a les obres. I, és a dir, jugar amb una cosa moderna però a la vegada anar a recollir, diguéssim, el que ja tenim, per dir-ho d'alguna manera. I gràcies a aquestes obres, moltes d'aquestes peces llavors tindrien vida pròpia i passarien a formar part del repertori musical i artístic de moltes festes majors, cants corals, agrupacions, etc, etc. En aquest sentit, una mica a l'estil Cors de Claver, totes aquestes coses. En aquest sentit, hi ha multitud d'exemples com el Ball de Bàbiga, de l'obra de Griselda de l'any 1906, que moltes vegades diuen el Ball de Bàbiga i el confonen amb el Ball de la Patum, i és una altra història.
2: I de totes aquestes melodies populars que van passar al teatre i després a l'imaginari col·lectiu, hem escollit La presó de Lleida, que és una cançó que va formar part de l'obra lírica Blanca Flor de l'any 1899 d'Adrià Gual i Enric Granados, ni més ni menys. De fet, va ser Granados que la va fer popular a les sales de concert.
1: Sí, va tocar per tot arreu.
2: Sí, sí. I aviam, no és cap secret dir que Granados partia amb avantatge, ja que és una de les cançons més populars i més conegudes del folklore català. La melodia musical i la lletra no estan atribuïdes a cap autor concret, però la lletra és una història ambientada a l'època medieval de caire dramàtic.
1: Per variar. Fins a dia d'avui podem trobar tot tipus de versions de La presó de Lleida, passant per la que va popularitzar la Companyia Elèctrica d'Arma, la versió estripada de Oriol Tramvia o les versions corals i orquestrals, com hem comentat. Quan buscàvem una versió de La presó de Lleida, ens vam trobar amb un tresor que no teníem ubicat. Es tracta de La presó de Lleida a través dels sedars de la Maria Lafite. Una versió que Lafite va fer en companyia de Lautaro Rosas. Una delícia. Que soni La presó de Lleida.

0: I acabem amb el poema A la mesura de les teues coses, de Teresa Pasqual.
1: A la mesura de les teues coses. A la mesura de les teues coses he disposat la casa, les parets, el color de taronja de la cuina, el pilar cara vista del saló. He obert les finestres i la mar ha matisat les línies de l'aigua sense saber la sal que commovia i abatia les ones en l'arena. Tota la sal fixada a la mesura, a la teua mesura de les coses, al silenci de sal, al vent de sal, a la sal de la pell de les paraules. He disposat la casa, les parets, cada verd de xipers i tots els pins, tots els dolors dels dies sense llum, cada pam de l'espai que tu no ocupes, on la teua mesura es desdibuixa.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter, i podeu recuperar el programa al podcast de Ràdio Caldes o a través d'iBooks, El Gat Blanc.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 5:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa. Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
11: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
12: Queda un any, un mes i 13 dies.
13: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
14: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre. Hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

moltes gràcies, Vicenç. Bona tarda, bon vespre o bona nit. En tot cas, hola a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta gala, a aquesta festa, a aquesta trobada que fem cada dos anys, que és la ja històrica Nit de l'Esport. Arribem a la 10a edició, en el que intenta ser un moment de reconeixement i també un moment on compartim que a Caldes hi fem molt esport, que Caldes és una gran vila esportiva. Això és així, el que passa cada tarda als diferents equipaments esportius o cada cap de setmana és espectacular. Caldes és un poble que estima l'esport. Parlar d'esport podria portar-nos a parlar, evidentment, de salut, de preparació física, de competició, de cohesió. L'esport és moltes coses. També és orgull, orgull de pertinença, orgull de ser calderins i calderines, perquè tots els que competiu o que

0: Hola. Benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies. Els primers guardons de la nit, com ja he dit al principi, són els que atorguen les entitats esportives locals a aquelles persones, equips o col·laboradors que mereixen un especial reconeixement. Doncs comencem. Per fer el lliurament de les primeres distincions, demano la presència del representant del Club Natació Caldes, el senyor Jaume Balaguer Fàbregas.
1: Bé, bona nit, alcalde, regidors, regidores, tothom, moltes gràcies per la invitació de nou aquí a la nit de les porques, una nit que cada dos anys ja tots més o menys esperem, o sigui que moltes gràcies per la invitació. En reconeixement a l'assoliment del campionat de la Lliga del grup de segona catalana i ascens a primera catalana, per haver culminat una temporada excepcional proclamant-se campiones de Catalunya de la categoria en la fase final jugada aquí a Caldes, el Club Natació Caldes otorga un guardó a l'equip sènior A femení de bàsquet de la temporada 2025-2026.
2: Ara.
3: Veiem ara les jugadores de la CIP pujant en aquest escenari. Benvinguts i benvingudes en aquesta emissió en directe de Ràdio Caldes, que per fi comença. Estem aquí veient com Jaume Balaguer, president del CN Caldes, donarà els premis i està entregant el guardó. Aprofito per presentar els convidats que tenim avui per comentar aquesta meravellosa desena edició de la nit de l'esport. Pepe Santos, Roger Vidiella, encantats d'estar aquí, suposo. Expliqueu-nos què estem veient una mica. Encantadíssim.
4: I vaig començar amb pics, amb pics a l'est de l'estat, i de formar part d'aquesta festa que està aprovada dels esportistes, dels tècnics i dels directius.
3: Veiem ara aquesta entrega, totes les jugadores del primer equip que s'han proclamat campiones.
1: Els entrenadors m'han volgut venir, ostres.
3: I tornem a escoltar Jaume
1: Balaguer. Allà darrere. En reconeixement a l'assoliment del campionat de Lliga de segona divisió i ascens a primera divisió i en especial a la seva entrenadora Isabel Hernández pel compromís i la seva destacada tasca en l'esport base del club durant tots aquests anys, el Club Natació Caldes otorga el guardó a l'equip infantil masculí de futbol sala 2025-2026.
3: Doncs hi ha hagut aquesta segona entrega de premis i ara ja torna a parlar.
5: Moltes gràcies, Jaume. Seguim prenent el relleu al lliurament de guardons del Club Natació Caldes, la senyora Neus Fiten i Cassio.
3: Vinga, doncs ara sí, puja a l'escenari la Neus. Aprofito per

0: explicar una miqueta que estem aquí a la plaça de la nova plaça de la colla castellera Calderina dels Escaldats, plena a vessar, hi ha gent dreta per tot arreu. Escoltem ara la Neus.
1: Moltes gràcies una altra vegada, com diu el Jaume, i esperem sempre aquesta nit de l'esport, perquè esclar, som un club amb molts esportistes. Llegeixo. En reconeixement a la seva trajectòria esportiva, amb una llarga participació en mitges maratons, maratons i curses, però sobretot pel seu compromís, dedicació i implicació constant amb la secció. Esdeveniment, un referent pel seu, es compensa el grup d'això cal, es atorga el guardó, això no implica no.
2: Guardó.
1: Va, gràcies.
3: Gràcies. A la presentació també del Club Natació Calder, el senyor Lluís Francisco Torres.
4: Bon vespre a tothom. M'han dit que no llegeixi més. Tinc de llegir el bloc entitats o no?
5: Sí, tot.
4: Bloc 1, entitats. Vale? Quart, entrega el guardó a Lluís Francisco Torres, del club. Ho llegeixo tot perquè m'ha dit que tot, eh? Del Club Natació Caldes. En reconeixement al seu extraordinari palmarès esportiu, amb un total de 176 participacions, déu-n'hi-do, en triatlons, travesses de natació, maratons, curses de muntanya i marxes cicloturistes, aquest ho fa tot, eh? La finalització de 10 Ironmans, déu-n'hi-do, i així com l'obtenció de la prestigiosa medalla dels Six Majors, collons, ja m'estàs cansant, nano, per haver completat les 6 maratons més importants del món, l'ascens a la Concagua, 6.962 metres. Tu, de veritat, aquest és del CN, tu? De veritat, sí? El cim més alt de la serralada dels Andes, on va fer onejar la bandera del nostre club, el Club Natació Caldes. Això sí que m'ha arribat al cor. Otorga un guardó a Joan Sol i Puig.
0: Ara sí, Lluís Francisco ens ha presentat aquest gran premi a Joan Sol i Puig, que està ara pujant a l'escenari, que s'hi anava a llegir, ha afegit bastant del que li tocava, però molt bé, fantàsticament aquest premi, que ara puja i veiem com fan les fotografies de protocol, de nou, i se'ns coneix que es prepara per parlar, i de fet, veiem com Joan Sol Puig demana aquí una mica d'algunes paraules, escoltem-lo.
6: Segons, serà el 11.
7: Ah, fa maratons aquest tio, 10 segons
6: no
7: res.
6: No, jo us vull dir que quan em van trucar per donar aquest premi, i ho vaig comentar a casa, la reacció de la meva filla va ser, de veritat, te'l donen a tu? No hi ha ningú més que li donguin?
7: És que no hi ha ningú més.
6: I vaig dir, home, més ràpid n'hi ha molts, però allò pesats i insistents i que facin tantes curses, doncs no n'hi ha tants. Llavors m'agradaria, tres missatges. El primer missatge és d'orgull, o sigui, rebre aquest premi és un orgull. Abans meu a la triatló l'han rebut dos titans com el Jordi o el Noel. A la secció d'atletisme l'ha rebut el Jordi, que avui per primer cop li veig la cara, per exemple el veig d'esquena, o sigui, sortim junts i sempre se'n va allunyant. Corre molt.
7: Tindràs d'entrenar més.
6: I la veritat és que portar el mallot, la samarreta o la bandera del CN Caldes pel món, doncs és un motiu d'orgull. El segon és també de felicitar, o sigui, de felicitar a la resta de premiats, que tots us ho mereixeu, sobretot pels estàndards de la meva filla, us ho mereixeu més que jo, i amb dues entitats en concret amb les quals hi tinc vinculació. La primera és amb la penya blaugrana, que veig per aquí el Jaume. Jo porto 25 anys jugant amb la penya blaugrana i la veritat és que el Jaume ha fet una feina en aquests anys brutal. I tinc un record molt particular de fa 30 anys, quan vam anar amb autocar a la Copa del Rei, que vam anar a València, que vaig anar amb el meu avi, que és qui em va inculcar el sentiment culer, i recordaré sempre aquell viatge que vam fer a València. O sigui, Jaume, gràcies per la teva feina. I la segona entitat que crec que mereix un reconeixement, almenys per la meva part, és la Rítmica de Caldes, perquè la disciplina que posen i els que l'hem vist evolucionar de quan érem un parell de grups que anàvem als tornejos, o sigui, ens pintaven la cara, i veure tota l'evolució, tota la implicació, tot el creixement, d'aquí un mes som 80 que anem a Bilbao, és impressionant, o sigui que també enhorabona. I ja, per acabar aquests 11 segons, els agraïments. Un agraïment al CN Caldes, perquè crec que feu molt bona feina i que se us ha de dir, o sigui, el foment de l'esport que feu a Caldes és brutal. Agraïment també als meus pares, que els tinc aquí, que també és qui em van inculcar doncs, l'amor per l'esport, que em van acompanyar per camps de futbol de tot el territori. De fet, jugàvem aquí. Aquest camp, pels que no ho sabeu, era el precursor de l'Oliver i Benji, perquè feia pujada i baixada. O sigui, ataquessis o no ataquessis, feia pujada. Agrair també a les meves filles, que cada cop que he entrat a meta amb elles ha sigut un motiu d'orgull. I l'última de totes, a l'altra zona, que és la meva senyora. Que és qui em deixa...
4: Ara sí, que aquesta t'ha d'aguantar, eh?
6: Que és qui em deixa fer tot això. Ja és qui em deixa fer tot això. I que, a més, ha d'aguantar això de dir on és el Joan? No, és que ve tard perquè ell ve en bicicleta. No, és que...
2: Està aquí avui, eh?
6: Anem a la platja i t'has d'emportar el neoprè. O sigui, gràcies... I ja sí, ara sí, per acabar, visca l'esport i visca Caldes de Montbui.
5: Déu-n'hi-do.
8: 6 majors. Estem parlant de Nova York, estem parlant de Chicago, estem parlant de Tòquio, de Berlín, de Londres i de París. Déu-n'hi-do.
9: N'hi havia per parlar. Tornem doncs a escoltar a Vicenç Conejos, que recupera la paraula ara sí. Puja a l'escenari Jordi Masponsafont per presentar el següent premi, que l'escoltarem.
10: Hola, bona nit a tothom, alcalde, regidors, esportistes, familiars, i em sembla que hi ha hagut algú que ha dit que no era ni esportista ni familiar, aquest també bona nit. Aleshores, a mi em toca fer doncs, l'entrega del guardó en reconeixement a l'esforç i dedicació per arribar per tercer any consecutiu als play-offs d'ascens a la categoria superior de l'hoquei plata i 2 campionats de Lliga, el Club Hoquei Caldes otorga el guardó a l'equip de primera catalana masculí 25-26.
9: Ara sí que veiem pujar Andreu Portueta amb la resta de l'equip pujant pel mig de la plaça. Una gran temporada d'aquest equip, del segon equip d'Eduard Candami, que realment s'ha aconseguit proclamar per estar arribant a la final d'aquest ascens d'aquest Lliga Plata, que hauria sigut tot un gran assoliment per tercer any consecutiu, tot i que no han aconseguit l'ascens, i és un reconeixement que val la pena.
8: Tenim davant nostre el futur de la Hockey Lliga de Caldes.
9: El futur de la Hockey Lliga.
8: El futur del hockey català i del hockey estatal. Aquí davant.
9: Forts aplaudiments ara per tota la plaça. Aquest cop no hi ha una altra conversa, no hi ha una altra persona que vulgui intervenir. Escoltem el Vicenç.
11: En representació de l'esport ciclista calderí, el seu president José María Salas.
9: Puja a l'escenari, doncs, com sentim José María Salas a presentar el que serà aquest premi a una sola guardonada. Escoltem.
12: Bona nit a tothom. A veure, estic molt nerviós, això, és el primer any que surto.
13: Tranquil,
12: i...
13: no passa, són 12 anys.
12: El recomanament de la campiona de Catalunya d'aquest any, de l'any passat, segona de 2024, a Leire Salas Fernández.
9: La Leire, que és una noia molt joveneta, que aquest any ha guanyat el campionat de Catalunya. Déu-n'hi-do, puja ara i veiem efectivament com li donen el premi. El diré que avui no va amb el lloc i que baixa ja de l'escenari tranquil·lament.
11: El Club de Tir amb Arc de Caldes de Montbui també ha pogut donar una distinció aquest vespre. Farà el lliurament el president de l'entitat, senyor Gabriel Blázquez Prat.
14: Tinc que llegir això, no puc llegir el meu.
15: Sí, pots llegir el que vulguis.
9: Aquí la gent no sap què pot llegir, eh?
14: Sí. Bona nit a tothom. Ja m'he quedat, ja m'he bloquejat. Comencem una altra vegada. Bona nit a tothom, senyor alcalde, regidors. És un plaer pujar aquí per presentar el reconeixement de la Maribel Montpeant. Des del Club del Tir amb Arc de Caldes, teníem clar que aquest any la candidatura havia de ser la seva. El motiu principal és que porta 2 temporades espectaculars. Ho ha guanyat pràcticament tot a Catalunya amb la modalitat d'art tradicional, incloent-hi diversos campionats de Catalunya i podis a nivell estatal. Però més enllà dels resultats que estan a la vista de tothom, la Maribel rep aquest guardó per com és,
5: per la seva constància, el seu compromís i el seu companyerisme, que demostra dia a dia amb els companys de l'entitat. És un orgull tenir-te al club. Un fort aplaudiment per la Maribel.
9: Vinga, doncs puja la Maribel. El tira Marc a Caldes, segurament un dels més grans infravalorats.
8: Dels més grans infravalorats i sobretot, perquè ho ha dit el president, valors, valors. Gent que sap transmetre valors dins la natura. La natura té molt de mèrit, té molt de mèrit.
9: Té molt de mèrit i, més a més, a Caldes, que és poc conegut, però que té molt potencial a nivell de Catalunya.
8: Sí, sí,
16: el viari en paper.
17: Bueno, ja està, ja està. Vinga, seguim amb l'Associació Cultural Aikido Sakaki, espero haver-ho dit bé. Farà el lliurament Christoph Stuckle. Això ja no crec, eh?
9: Bueno, doncs, Christoph Stuckle, bueno, jo ho he intentat, igual que el Vicenç, però el veiem pujar, acompanyat. Aviam si parla més tranquil·lament. Millor que el seu nom, segur que sí.
18: 48 anys en el món de l'aikido, practicant de judo, medalla de bronze a l'Open de França a Gaillac, on va obtenir el segundo dan i el tercer dan en la disciplina de Jaido i molts altres mèrits assolits constitueixen una vida de dedicació i entrega a la nostra manera de viure l'esport d'art marcial japonesa. L'associació Aikido Sakaki atorga un guardó en reconeixement a la seva trajectòria esportiva a Siscomo Rera.
9: I això, Christoph Stuckle, que ens ho ha posat difícil a nosaltres per pronunciar el seu nom, però més difícil li hem posat a ell, eh? Déu-n'hi-do, el segon i el tercer dan. Què és això, Pepe Santos, ens explicaves?
8: Són diferents categories equiparables als cinturons que tenen el judo i el taekwondo, que en el cas d'Aikido se'n diuen dan.
9: Per tant,
8: diferents categories. Si no vaig errat, hi han quatre dans.
9: Segon i tercer, per tant, li
8: segon
9: quedaria
8: i tercer dan.
9: Un quart dan.
8: Sí.
9: Escoltem ara sí.
19: 11 seconds, algo. Me va català, és terrible. Lo sento molt. Lo sento molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies per regidors, per tota la gent que ha vingut aquí. Ole Aikido.
9: Doncs ja veiem, hem sentit a l'altra persona que, a Siscomo Morera, la guanyadora d'aquest guardó, que tampoc sabia parlar gaire bé català, però ole Aikido, efectivament.
11: En representació del Club d'Escacs de Caldes de Montbui, també han volgut donar una distinció aquest vespre al president de la seva entitat, el senyor Hermògenes Llanguas Martínez.
9: Doncs ara sí, vinga, anem pujant pel següent. Hermògenes Llanguas Martínez, bueno, aquí cada nom costa més que l'anterior, però bueno, el sentim. President del Club d'Escacs de Caldes de Montbui.
20: Bona nit a tothom. Ens tornem a trobar durant 20 anys aquí seguits. En entrega, en reconeixement a l'ascens de tercera provincial, segon provincial, on la seva participació en les fases finals es va mantenir competint fins a la tercera ronda, el Club d'Escacs Caldes de Montbui otorga el guardó al Club Equip C d'Escacs Caldes.
9: El Club d'Escacs, un altre de, segurament dels grans oblidats, no? Un esport molt, molt nínxol, però que és un esport. Roger.
21: És la base perquè sigui un esport i un gran infravalorat, també.
9: Un gran infravalorat, de fet. Pepe?
8: I, a més, val a dir, reconèixer que en aquests moments el Club Escacs de Caldes té ja dues seccions formatives per a gent gran jubilades a la residència Santa Susana i el Club Casino del Setmanat.
9: Mira, molt bona informació, això també. El Club d'Escacs, ara que els veiem a l'escenari tots. Aquest és l'equip C del Club d'Escacs, com ens ha explicat el president.
22: Moltes gràcies, Hermògenes.
9: I tornem a sentir el nostre estimat Vicenç Conejos.
11: Del Club de Patinatge Artístic de Caldes de Montbui, la senyora Núria Moscoritolo.
9: Vinga, doncs puja la Núria Moscoritolo.
23: Bona tarda. En reconeixement al seu pas al nivell 4 en només 2 anys, així com també per la seva perseverança, disciplina i compromís, demostrant un esforç constant i una actitud exemplar que inspira totes les patinadores del nostre club, el Club de Patinatge Artístic de Caldes de Montbui otorga un guardó a Laia Creus Tortella.
0: I puja la Laia Creus, tot just 3 minuts per 2 quarts de 8, seguim aquí en directe a Ràdio Caldes en aquesta desena nit de l'esports. Pepe, què en saps dir?
8: Bueno, aquesta noia va començar a la pista del Manolguer, allà al torrent del Bugarai, en fred, i aquest any ha millorat moltíssim gràcies a que poden entrenar allà en cobert.
0: Aquesta és bona.
8: El club patí artístic ha fet una gran millora. Una gran millora. Estem parlant de Catalunya i Itàlia.
1: El senyor Santi Figes Millán.
0: Santi Figues, que puja, sí, mira, perdona, Pepe, que estàvem aquí.
8: No,
0: no, però ja és això. Puja Santi Figues Millán, perquè això anem una rere l'altra i ràpidament. Sentim-lo.
3: Graciós, eh? Que m'has donat aquí, la llesta de la compra o què?
1: Sí, això és el meu número de compte.
3: Bueno, aviam, en primer lloc voldria fer un reconeixement i agrair a totes els comerços, indústries de Caldes que apoyen a l'esport calderí. La seva tasca és molt important perquè els clubs, tant petits o grans, podem subsistir millor. Però nosaltres ho fem especial i reconeixem a la implicació i ajuda per poder aconseguir els nostres objectius i a consolidar el projecte que vam començar fa 15 anys i que es manté viu gràcies a la il·lusió i la feina feta per un bon grup d'amants de l'esport i els sponsors. I per aquest motiu, aquesta edició, fem un reconeixement a un dels nous nostres sponsors, a Miquel Vilarraso, director de l'empresa Sumical d'aquí de Caldes, que fa uns anys que ens apoya econòmicament per anar tirant endavant. Sabeu lo important que és això, oi?
0: Efectivament, veiem com puja. Ja ho deia, moltes coses importants en l'esport, una d'elles també és el finançament, i aquí sentim com el Club Atlètic Calderí ha aguantat tots aquests anys, efectivament, fundat el 2012, ja ho deia, 15 anys d'història, gràcies, evidentment, als patrocinadors.
8: Totalment d'acord. Si féssim una llista no acabaríem. Moltes empreses estan col·laborant amb l'esport i això no. Gràcies, Santi, per aquestes paraules de posar amb la teva boca l'agraïment a totes les empreses.
1: La gimnàstica rítmica de Caldes de Montbui.
0: Aquestes són elles cridant. Aquestes sí que fan soroll, eh?
1: Si crideu tant, passo el premi, eh? Laia Cuscó, Pallarès. No sé si dir-li la senyora o la regidora. No tiris res.
0: Puja la Laia Cuscó, ara sí, la regidora de Cultura.
23: És emocionant. Aquests crits són els que sentim cada cap de setmana quan apareixen a pista sota el nom de Caldes de Montbui. Sentir un club de gimnàstica rítmica de Caldes que fa molt pocs anys que hem nascut, tot just fa 7 anys, ara fa tot just un curs, aquest any serà el primer any que serem Club Esportiu Caldes de Montbui, doncs sentir el nom del nostre poble arreu de Catalunya i ara ja a nivell d'Espanya és tot un honor. Per tant, són aquests crits els que sentim cada setmana. Us ho mereixeu totes, però enguany hem decidit que en reconeixement a la consecució d'una temporada excepcional, guanyadora del Campionat de Catalunya en dues ocasions, de la segona fase de la Copa Catalana, i així com el seu compromís amb la nostra entitat, esdevenint un exemple a la gimnàstica rítmica de Caldes de Montbui, el nostre club avui otorga el guardó a Joana Homedes.
0: I tornem a sentir, així sí, molt soroll per les Joana Homedes, molt joveneta que puja, efectivament, com deia la Laia, el Club de Gimnàstica Rítmica de Caldes de Montbui, que és un club molt jove, igual que la Joana, que és qui recull el premi, però que té molta història per davant i aquest any han aconseguit representació a Espanya, fins i tot.
21: I així ho han posat en evidència els crits i els ànims a aquesta gran secció.
1: I tancant el

qui demostra cada partit la seva professionalitat, dedicació, constància i respecte cap a un mateix.

0: professional de l'educació esportiva i com a persona que ha viscut l'esport tota la vida. Els meus pares eren esportistes, els meus germans també, i jo vaig ser jugadora de bàsquet durant molts anys. I després vaig tenir la sort de convertir aquesta passió en una professió a la que ja porto dedicats 30 anys. I després de tants anys, tinc una cosa molt clara. Els nens i les nenes no aprenen l'esport asseguts en una cadira, i la vida tampoc. L'esport ens ensenya a fer, a provar, a equivocar-nos i a tornar-ho a intentar. Ens ensenya esforç, constància, respecte, compromís i companyonia. Perquè perdre no agrada a ningú. Però quan, després d'una derrota, encara tens ganes de tornar a jugar, és quan realment has après alguna cosa. I aquesta nit, a més de celebrar medalles, gols, punts o classificacions, celebrem tot allò que no surt a la fotografia. Les hores d'entrenament, les famílies que acompanyen, els entrenadors i entrenadores que insisteixen, els voluntaris, voluntàries que ho fan possible i els clubs i entitats que mantenen viu l'esport a Caldes. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies. Perquè l'esport no només forma esportistes, forma persones. Ens ajuda a confiar en les nostres capacitats, a formar part d'un equip, a respectar els altres i a descobrir que som persones capaces de fer més del que pensàvem. I potser aquesta és la gran virtut de l'esport, que ens prepara per a la vida sense necessitat d'explicar-nos en una pissarra. La practiquem, l'experimentem i n'aprenem. Per això, avui felicito els i les esportistes que heu rebut un reconeixement aquesta nit i també totes les persones que hi ha darrere de cada esforç i èxit. Gaudim d'aquesta nit, dels reconeixements i, sobretot, de poder celebrar l'esport i les persones que el fan possible. Acabo amb una frase que resumeix molt bé el que penso. A la vida, com en l'esport, no sempre guanya qui corre més. Moltes vegades guanya qui no deixa de córrer. Moltes gràcies. Enhorabona a tots els guardonats i guardonades i visca l'esport i visca Caldes de Montbui.
1: Ara hi ha el primer guardó, la regidora Núria Carné Navarro.
2: Efectivament, com deia Roger, la Marisella ha presentat aquesta part dels premis, que són la part que han pogut votar el públic.
3: Volia demanar que no fos aplaudiment tant per la regidora d'Esports com per la tècnica d'Esports. És el que costa organitzar aquesta nit, és una gran feinada, enhorabona per la tasca que feu. Va, assumim. Va començar a practicar el club futbol el 2019 i només amb 5 anys de dedicació i entrenaments va quedar primer aquí a Catalunya per poder jugar un torneig de la NFL a Madrid. Subcampió d'Espanya el 2025 i subcampió de Copa Catalana i Lliga Catalana el passat 2026 amb la categoria de sub-13 i sub-15. En reconeixement a les seves consecucions i futura projecció en el món del flag futbol, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó esportista promesa masculí a Didac Reyes Ariza.
2: Puja el Didac de nou, un altre gran jovent aquí pujant a rebre el premi, un nano molt jove que ara mateix no sé quina edat té, però potser no té més de 10 anys aquest home. I res, es entrega el premi de Núria Carné i veiem com...
4: Sí, per al lliurament del segon guardó, la regidora Roser Xalabarder Sagalés. No puc sentir.
0: Bé, jo, dins del món de la resistència a dalt de cavall, també vaig tenir les meves medalles i també va ser gràcies als meus pares i a tenir una federació al darrere i als meus cavalls. Gràcies a tots els que hi són i els que encara hi són.
5: To finish is to win. Acabar és guanyar. I això sempre ho dic. Acabar totes i tots els que acabeu, sempre guanyareu. I sempre endavant. Bé, ara em trego el guardó. Amb només 17 anys, ha aconseguit guanyar l'US Open de dobles. Una fita que feia 40 anys que no aconseguia cap tenista professional de l'estat espanyol. En reconeixement a la teva consecució i futura projecció en el món del tennis, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit otorgar el guardó esportista promesa masculí a Valentín González Calviño Ortuño.
2: 18 anys, Valentín González Ortuño, i escoltàvem el discurs de la Roser, un discurs realment emotiu. El ve a rebre, déu-n'hi-do.
5: Uau, això encara és més gros. Que vingui un avi, que vingui un avi a recollir.
2: Puja el seu avi a recollir. Un moment molt emotiu aquí, a la plaça de la Creu de Castellera dels Escalats. Valentín, amb aquest premi a la mà, molt important, i tots dos visiblement emocionats fent-se la foto corporària. Ara dic una cosa a la regidora que no he pogut sentir malauradament, i baixa l'avi del Valentín, que malauradament no ha pogut venir, i tornem a sentir.
4: Gràcies, Roser. Farà el lliurament del tercer guardó la regidora Carla Millán Peñaranda.
6: Un esportista que amb només 13 anys d'edat s'ha penjat al coll medalles d'or, plata i bronze dels campionats de Catalunya i Espanya disputats arreu del territori les darreres temporades. 6 anys de dedicació, compromís i superació que fan que obtingui aquest reconeixement a les seves consecucions i la futura projecció en el món de la natació sincronitzada. La Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit otorgar el guardó d'esportista promesa femení a Maya Díaz Flamel.
7: Moltes felicitats.
8: Puja la Maya i s'abraça amb la regidora de la presidència de Carla Millán. També rep aquest premi i la foto.
4: El lliurament del quart guardó
8: a la regidora Isabel Muñoz Rius.
9: Bon vespre i enhorabona a tots ja per ser aquí.
10: Aquest any tanco una etapa esportiva que ha deixat empremta a l'hoquei patins català i d'arreu del món. Compromès amb una de les entitats esportives més potents a nivell mundial, ha estat emblema de constància i compromís. En reconeixement a una trajectòria esportiva plena d'èxits i consecucions a les línies de l'equip d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó Trajectòria Esportiva Masculina a Sergio Fernández Vila.
8: La presentació d'Isabel Muñoz, regidora de Caldes, d'aquesta trajectòria esportiva masculina al Sergio Fernández Vila, que també ha estat en hoquei patins. Caldes, un gran poble d'hoquei patins, ja ho veiem abans, i de nou aquest guardó donat pel públic.
4: Farà el lliurament del cinquè guardó la regidora Laia Cuscó Pallarès.
11: La guardonada que ve a continuació és de Estats Units, disputant el campionat del món en la modalitat de camp de tir amb arc. En reconeixement a l'esforç, dedicació i participació en l'àmbit internacional del tir amb arc i en especial en la categoria 3D, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó Trajectòria Esportiva Femenina a Maria Pitax Laguna.
8: Maria Pitarc, que ve d'Estats Units, Pepe.
12: Bé, i està als Estats Units disputant la temporada, recull el seu entrenador. Hem de dir que un dels tres principals clubs de tir amb arc d'Estats Units està dirigit per un calderí.
8: Aquesta és bona, que és? El calderí és?
12: No, no és el Santos López. Ah, vale. Ara m'he quedat en blanc, però el recuperarem.
8: El recuperarem.
12: Eh? Sí, sí, el recuperarem.
8: Un dels tres més grans clubs d'Estats Units.
12: Un dels tres principals clubs de tiramar.
7: El regidor Francisco Javier Suárez Cañardo.
8: I de fet ho ha recollit. Ha recollit el premi, ens diuen ara. Aquí estem tenint informació en directe a la taula de Ràdio Caldes, que sapiguem que el premi no l'ha recollit Maria Pitar, que l'ha recollit el seu entrenador, efectivament.
13: Jo li he demanat un aplaudiment per tots els galardons i és que no he tingut la fortuna de tirar el galardó. Tenen que apretar una mica perquè d'aquí dos anys li puguem donar amb ells. Després d'una temporada plena d'esforç i sacrifici, que s'ha fet campions de Lliga de la tercera divisió catalana del seu grup la temporada 2025-2026, aquesta entitat torna a estar en actiu com una de les emblemàtiques del nostre municipi. En reconeixement a la seva conseqüència, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit otorgar el guardó trajectòria de Quim Mascull a la penya Verdaguer.
8: Teníem la informació en directe, Santos, explica'ns-la. Recuperem abans, ràpidament.
12: Sí, recuperem abans. El Roger Mossell és un dels millors tiradors espanyols de tiramar i dirigeix professionalment el tercer club esportiu de tiramar als Estats Units.
8: Déu-n'hi-do. I passem, doncs sí, ara al futbol sala, que és amb el que estem. Veiem, efectivament, a l'escenari els representants de la penya Verdaguer, que és un equip, l'equip del Bugarai, oi, Roger?
14: Il·lusiona perquè omple estadis com si fos el primer equip de Caldes i temporada que ve bé.
8: De fet, aquesta última temporada s'ha recuperat aquest club històric del Bugarai.
12: Correcte, s'ha recuperat.
8: Que feia molts anys que no estava en actiu.
12: Sí, senyor. Sí, senyor.
8: Santi Maracil, Jaume Balart.
15: Bé, aconseguir jugar un play-off d'ascens a la primera categoria de qualsevol esport, ja sabeu que no és fàcil. I això ja és mereixedor d'un reconeixement. Elles han demostrat que poden arribar fins on vulguin amb una maduresa extraordinària que les ha fet jugar cada partit com si fos una final. En reconeixement a la seva trajectòria, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó trajectòria equip femení a l'equip nacional catalana del club hoquei Caldes a la temporada 2025-26. I faig un petit afegit que també vull... A part de reconèixer l'esforç de totes aquestes jugadores, al darrere doncs, també jo crec que cal reconèixer, com tots els que esteu aquí, l'esforç que pares i mares heu fet durant tants anys perquè tots els jugadors, tots els esportistes que esteu aquí, estigueu ara doncs, encara en aquesta fase de continuar fent esport. Per tant, aquest guardó, en certa manera, també és per tots els pares i mares que esteu aquí i que hem anat voltant pel món.
8: Molt important aquesta part del guardó a tots els familiars, que al final són els que estan omplint aquesta gran plaça avui a la nit de l'esport. I veiem de nou aquestes jugadores de l'equip sènior femení del Nacional Catalana de l'hoquei. Caldes és poble d'hoquei, oi que sí, Pepe?
12: Sí, i me recordo la vivència de que quan vam voler entrevistar-les després del play-off amb el club petit Mataró, estàvem fent l'activitat. No varen poder venir.
8: Un equip jove, el que és, el que és, ben bé el que és.
7: Per al lliurament del següent guardó, el regidor Joan Duran Poble.
8: Puja Joan Duran i veurem aquest guardó número 8 d'aquesta segona part de la secció a Ràdio Caldes.
16: Anem directament al gra. La perseverança, la il·lusió, la dedicació, l'esforç i la resiliència són alguns dels valors que caracteritza aquest equip. Elles demostren cada temporada... Sort que s'ha emocionat abans la Laia perquè així m'ho posa una mica més fàcil. Elles demostren cada temporada que tot és possible quan s'avança amb unió i força. En reconeixement a la seva trajectòria, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó Trajectòria Equip Femení a l'equip amateur del Club Futbol Caldes, temporada 2025-2026. Visca l'esport femení!
14: Gràcies. Recalcar que aquest equip, malgrat ser amateur, va tenir l'oportunitat d'anar a jugar un partit contra l'Espanyol amateur a la ciutat esportiva de l'Espanyol, Dani Harguez. O sigui, van perdre 6-0, pobretes, però una fita que segur que va il·lusionar molt a les jugadores.
8: Efectivament, perquè es tracta d'un equip que, de nou, és un equip jove, no en quant a edat de jugadores, sinó en aquest cas de formació. És un equip que està creixent tot just i per això se li dona aquest guardó, precisament. Veiem ara Joan Duran saludant a totes les jugadores que pugen a l'escenari per rebre aquest 8è guardó de la nit. Sobre futbol, el futbol femení, estem parlant del futbol femení del Club Futbol Caldes, que és una petició de fa anys, del Club Futbol Caldes, sí, que hi hagi una secció femenina.
14: Perquè el futbol sala sempre hi ha hagut aquestes seccions femenines, però el primer equip de futbol gran, per dir-ho així, sempre ha faltat, la veritat.
12: És futbol a 7. Futbol a 7. I si no recordo malament, per un sol gol varen quedar la posició, per un gol de diferència.
4: Gràcies, Joan.
8: Un gol de diferència en quin partit?
4: Ara en el lliurament del següent
12: en el global de la classificació global.
8: Ah, mira.
12: Però els gols a favor i en contra, per un gol.
8: Un sol gol només, eh?
12: Segons, sí.
8: Cosa petita. Puja ara la Isabel. Isabel Muñoz, regidora de Caldes, la sentim. Que està a l'escenari amb la Laia Cuscó, de fet.
12: Sí.
8: Faran una presentació conjunta.
10: La Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó menció especial
17: al Club de Tir amb Arc de Caldes de Montbui.
8: I aquí veiem com ara sí tornen a pujar.
12: El seu president, Gabriel Blasque, l'alma mater d'aquest club.
14: Molta representació. Molta representació del Tir amb Arc, crec que és important. Sí. Sí. Reconeixer aquests esports més minoritaris.
8: Efectivament, aquí a Caldes hem tingut molt hoquei de moment, hem tingut futbol sala, efectivament, molt reconeixement d'aquest Tir amb Arc a Caldes, que com dèiem, és un dels que mereix més reconeixement respecte i en proporció al poc que té. Escoltem els aplaudiments.
14: Els aplaudiments i els agraïments.
12: Pensem que han d'entrenar a l'hivern amb una nau que els hi deixa una empresa de Caldes per poder practicar durant la setmana.
4: Regidors Joan Duran Poble i Francisco Javier Suárez Cañal.
8: Efectivament, això que ens deia ara el Pepe, doncs ja té a veure amb el que dèiem, no? El suport de les empreses calderines a que pugui haver esport. Al final som tot el poble i totes les seccions del poble que contribueixen a l'esport. Escoltem a Joan Duran.
16: La Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó menció especial
18: a la penya blaugrana calderina.
16: Visca el Barça!
8: Aquí un altre fogonàs de passió que pel que visca el Barça. Qui puja?
12: Històries presidents, veig el Jaume Coll, bueno, gent de la Junta, sí.
8: Gent de la Junta de la penya blaugrana.
12: El Pujoleta, sí, gent de la Junta.
8: Que tu n'has format part, Pepe, o que els coneixes?
12: No, els conec, alguns d'ells, sí. Antics presidents, no. Gent bona, 50 anys.
8: 50 anys.
14: De fet, ho celebraran la setmana que ve, crec, el cap de setmana que ve, correcte, amb una jornada de dos o tres dies de festa i actes que anirem veient pel poble.
8: I 50 anys de penya blaugrana, que és maco, és maco tenir aquest suport a l'equip barceloní per des de Caldes. Veiem sobretot això, gent que deu portar aquests 50 anys a la penya blaugrana. Efectivament.
12: Si sumem el Ramon també, el Joan, si sumem els anys d'antiguitat, no tenim calculador.
8: No.
14: Està bé, hem vist molta joventut avui, també fa falta veure aquest tipus de perfils. Sí.
8: Ah, efectivament.
12: Jaume, no sé si parlarà el Jaume, sí, el president.
8: Parla, Jaume. No.
19: Bona nit, senyor alcalde, regidores, regidors. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Probablement, per l'edat que veieu, no som esportistes, però ho hem sigut. Tots hem tingut alguna cosa, però vivim també de l'esport, amb el Barça, però també a Caldes. A Caldes també tenim un equip de futbol sala que participa aquí en el campionat. I voldria dir que aquests 50 anys són gràcies a molta gent, uns quants estan aquí, uns que per desgràcia no hi són, però gràcies a ells ha funcionat. I tenim 50 anys més per fer. I us esperem a tots que el cap de setmana que ve fem la diada principal, que entre dijous, i ho dic perquè com que és molt a prop, ja els convido. El dijous a la sala de plens vindran 4 periodistes de TV3, el dissabte hi ha una batucada, hi ha un campionat de futbol sala, que venen penyes del Vallès i la de Caldes, a la tarda hi ha batucada, hi ha xocolata desfeta, hi ha diables, hi ha... I el diumenge a la plaça Catalunya hi ha també un espectacle musical molt xulo. Os espero a tots. Os esperem a tots. Gràcies a vosaltres.
20: Gràcies.
14: Tenim preparada, com comentàvem, una bona jornada el cap de setmana que ve, a la que intentarem assistir, no?
7: Farà el lliurament del següent guardó la regidora Roser Xalabarder Segalés i el regidor Jaume Balart Clapés.
14: Torna a pujar la regidora Roser a presentar el següent guardó.
15: En reconeixement als 70 anys d'aniversari, la Comissió de la Nit de l'Esport
21: ha decidit otorgar el guardó Menció Especial al Club Natació Caldes.
14: Club Natació Caldes, crec que tothom en aquest poble, més o menys, ha format part d'aquesta gran associació que ha fet molt pel poble, molt per l'esport femení, de veritat, i van a rebre doncs, aquest premi del Marescut. Setanta anys d'aniversari, més que la penya blaugrana, fins i tot, que ja n'eren uns quants, i ara es fan doncs, les respectives fotografies.
19: 70 anys, i sense anar, 70 anys sense anar més lluny, 4 equips de pàdel, 16 equips de bàsquet, 20 equips de futbol sala i 5 equips de waterpolo, més els esportistes individuals.
22: El Club Natació, 70 anys de club, han passat moltes coses, moltes crisis, moltes alegries, molts problemes, però han tirat endavant, gràcies també als ajuntaments que hi ha hagut. El meu pare va ser un dels que va estar en la fundació del club, perquè estava en l'Ajuntament en aquell moment, ajuntament franquista, ojo, eh? Però, i a la nostra família sempre està molt vinculada al club. Jo vull donar les gràcies a la junta que tenim, que és una junta molt potent, és una junta que anem tots a la una, que funcionem molt bé, que intentem tenir les instal·lacions municipals molt ben acurades, però vull donar les gràcies especialment a tota la gent que està treballant en el club, que són els que fan el dia a dia que les coses funcionin. Per tant, jo vull un aplaudiment per la gent que treballa al club. Hi ha algun representant per aquí.
23: Seguim amb aquest objectiu per part del Jaume Blaguer d'intentar agafar tot el ventall de l'esport. Intentem parlar de pares, de familiars, de treballadors, d'empreses i ara, evidentment, dels treballadors del club mateix.
22: Federats que van cada cap de setmana per tot Catalunya amb el nom de Caldes de Montbui. Jo crec que això és un orgull pel poble, però també és un orgull per nosaltres com a Junta. Estem molt orgullosos de tenir tanta gent que està vinculada al club. Moltes famílies que, com ha dit algun per aquí, fan l'esforç cada setmana de venir a portar els nanos, de portar-los als entrenos, de portar-los als partits. Això és molt important. També vull reivindicar els més de 3.500 socis que tenim, el qual és una fita molt important. Els que van fundar el club fa 70 anys jo crec que s'ho imaginaven poc, i més aquesta falera que ara hi ha per fer esport i filmar-se i gravar-se en el gimnàs i això, jo crec que no s'ho podien imaginar. No? I res, esperem que seguim molts anys més, amb l'ajuda de l'Ajuntament també, no pateixis que ja acabo. M'agradaria reivindicar la quantitat de gent que estima el club i també la quantitat de gent que no l'estima. Sí, som un club que els últims anys crec que estem a parts iguales odiat i estimat. L'enveja a vegades és molt dolenta, no? Per tant, reivindico tota la gent que estima el club, que està el dia a dia allà, que treballa el dia a dia allà, la Junta, i que per molts anys puguem fer molts anys més. Moltes gràcies.
23: Jaume Balaguer, que l'ha deixat anar, s'ha de dir.
14: Sí, sí.
23: Ha sigut clar, és veritat que el Sena Caldes és una gran part de la història esportiva d'aquest poble, però evidentment també hi ha altres competidors i altra gent que s'hi dedica, i aquí ha sigut clar. No ha tingut pèls a la llengua.
19: Correcte.
23: Pugen la Carla Millán i la Núria Carné a presentar el següent premi conjuntament.
24: De les dues està molt fina avui i aleshores ens estàvem rient perquè ens han posat en modo Covid. No és Covid, tu ho sabés, és broma. En reconeixement als 100 anys d'aniversari, la Comissió de la Nit de l'Esport ha decidit atorgar el guardó
25: Menció Especial a l'Esport Ciclista Calderí.
24: Moltes felicitats.
23: el que dèiem, esport ciclista, un altre d'aquests esports que cal reconèixer de la importància que té en un poble tan petit a nivells proporcionals com Caldes. I la Carla i la Núria, que l'han presentat, totes dues malaltes, com han dit, i a més que van iguals vestides.
14: Sí, és veritat.
23: Veiem que jo crec que s'han vestit per l'ocasió.
14: Jo crec que està acordat, això.
23: Sí, això deu venir d'abans.
12: Roger, Aleix, fixeu-vos bé, els tres darrers premis, 50, 70 i 100 anys d'antiguitat. Déu-n'hi-do.
14: És història, és història.
12: És història. Déu-n'hi-do la de gent que ha fet esport fins a arribar aquí. 50, 70 i 100 anys.
7: Farà el lliurament l'alcalde Isidre Pineda Moncosí i la regidora Meritxell Fabregat Coll.
23: I l'alcalde i la regidora Meritxell, que pujaran a presentar, com hem dit, aquest últim guardó de la nit.

0: Hi ha espais que guarden històries, moments, aprenentatges i, sobretot, persones que hi han deixat petjada. I avui, poder fer aquest reconeixement aquí, en aquesta escola, té un significat molt especial. Perquè aquest va ser un dels llocs on ell va dedicar bona part de la seva vida, on va ensenyar, va acompanyar i va transmetre als seus alumnes una manera d'entendre l'esport.
1: I aquesta manera d'entendre com viure l'esport el va portar també a estar molt vinculat amb moltes de les entitats esportives que avui esteu aquí, acompanyant esportistes i equips i exercint com a preparador físic, sempre amb aquella voluntat d'ajudar els altres a donar el millor de si mateixos. Avui, per tant, no reconeixem només una trajectòria professional, reconeixem una vida dedicada a l'educació, a l'esport i a Caldes de Montbui. Per tot això, aquesta nit de l'esport vol fer-li arribar, encara que sigui en la seva absència, un agraïment que és de tots nosaltres. Un reconeixement
0: a Lluís Álvarez Navalón.
1: A títol pòstum per la seva dedicació, la seva estima a l'esport i, sobretot, per la petjada que ens has deixat com a professor i com a persona.
2: Escoltem els aplaudiments, tota la plaça dempeus.

0: guardò a spaziale per votazione popolare.
1: La ciutadania la

0: Luis Álvarez Navarro.
1: Una gran pèrdua de Lluís, un nen jove, es va formar en el Manuel Rín, el que us parla va ser professor i tot el vell, després va anar a l'Illet de Lleida.
0: Molt bé, fins aquí la decena
1: edició. I va començar treballant a l'Escola Pia de Caldes.
2: Edició de la nit de l'esport. Recordar-vos els guardonades que farem una foto de família al darrere de l'escenari, aquí mateix, amb el mural aquí d'esquena, d'acord? La resta d'acompanyants us podeu adreçar a la zona del porxo on us oferirem un petit refrigeri. Gràcies a tots per la vostra paciència. Espero que hagi sigut un acte que hagi passat de forma agradable i lleu. Moltes gràcies als oients de Ràdio Caldes que també ens estan sentint o ja heu desconnectat. Encara estan sentint? Bueno, doncs a tota l'audiència mundial, perquè sortim per tot el món. Gràcies i fins a la propera.
3: Gràcies, gràcies, Vicenç, per aquest reconeixement.
4: Gràcies, Meritxell, moltes gràcies.
3: Col·laborador de la casa, que segueix agraint. Aquí ha sigut una nit d'agraïments. Parlarem ara des de Ràdio Caldes amb uns quants dels protagonistes, per tant, no marxeu. Aquí la gent se'n va a prendre el refrigeri, si voleu el refrigeri, haver vingut. Els que esteu escoltant-nos des de casa és el moment de que, des de Ràdio Caldes, parlem amb els protagonistes de la nit, no? El que dèiem.
5: I no podem anar pel refrigeri, però bueno.
3: I no podem anar pel refrigeri perquè us estem donant a vosaltres els protagonistes. Imagineu-vos que sacrificats que som. Parlarem ara de primeres amb el Gabriel, sí, què? No, parlarem ara de primeres amb el Gabriel, si pot ser, que el vaig a buscar. El de tir amb arc.

0: dues preguntes ràpides. La primera és, fins a quin punt us omple d'orgull veure aquesta plaça plena avui, que no només representa el vostre esport, sinó que representa tota la varietat d'esports de Caldes, com bé deia, Salva?
1: Pues, home, omple d'orgull com a calderí i com a esportista veure el ventall d'oportunitats d'esport que hi ha a Caldes, no? La quantitat d'entitats que hi ha, la quantitat d'esport que hi ha i els milers d'esportistes que cada setmana porten el nom de Caldes arreu de Catalunya, no? Omple d'orgull, de veritat.
2: A mi m'omple d'orgull veure generacions rere generacions practicant aquest esport. I no ens veiem de tant en tant. Aquest acte es fa cada dos anys. Doncs cada vegada estic més orgullós de venir-hi.
0: I passant ara ja a la meva part, que jo no podia saltar aquesta part. Perquè, a més, Salva, tu i jo ens coneixem, aquí m'ha xivat una cosa que s'ha de dir, que és que un dels guardons que hem presentat aquesta nit, en aquesta nit de l'esport, és 50 anys de la penya blaugrana. Com us sentiu? Com us heu sentit vosaltres com a...
3: Hòstia, molt terque.
1: Vale, t'has de dir que el Salva i jo som amics de tota la vida. Jo tinc 57 i el Salva té 55. Sí?
0: Més anys que la penya blaugrana.
1: Sí, més anys que la penya blaugrana. I des de ben petits que són del Madrid. Tenim aquesta sort, aquesta gràcia, però són del Madrid tots dos. Però no som... Jo crec que els Sabellós som els típics de merengones, però no anticulers. A menys no ho som, en absolut. No.
2: Ell ho sap, ell em coneix, ell ve a casa amb el meu fill. Ell també, el Roger, que el tenim aquí al costat també, el Monter també, que és, són culers tots. No passa res. No.
4: Si em permeteu, a veure, amb aquestes edats que tenim, tothom tenim alguna enfermedad, això.
3: No, bé, bé.
4: No passa
2: correcte,
4: res.
2: Correcte,
4: Dit això,
2: és transitòria, no, aquesta.
4: Amb aquests dos senyors, a més d'aquestes coses, tenen una altra paraula que es diu valors, perquè aquests senyors es van formar al Bugarai, amb una entitat, allà es van formar. I això és el que han après. No han après altres coses que formar-se del Bugarai. I són dos dels màxims responsables de que hi hagi tanta canalla.
1: Moltes gràcies, Pepe.
0: Molt bé, el Pepe salvant la situació. El Pepe,
2: no,
0: com
2: de fet,
0: no? Com
2: de fet,
0: no?
2: Nosaltres aquest any participem amb la penya blaugrana amb el torneig de futbol sala que es durà a terme. Em sembla que és el primer cap de

0: setmana d'octubre. Vull dir que...
1: Sí, sí.
2: Vale. Bé, doncs...
1: Xavi.
2: Moltes gràcies.
1: Un dia jo.
2: Xavi i Salva, per venir a la taula aquesta nit. Passarem amb els següents convidats. Us deixem lliures per anar a gaudir del que heu de gaudir, que és d'aquest bon refrigeri que tenim allà a les taules.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Sí, merci. Que vagi bé. Adéu. Seguim en directe a Ràdio Caldes. Ja són tot just un quart menys 3 de 9 de la nit, en directe en aquesta nit de l'esport. Ara, tot just, el que estem veient és la plaça dels Escaldats, ja s'ha fet fosc, ara ja sí que és la nit de l'esport. Hem fet la foto protocolària a tots els guardonats i ara sí que anirem rebent els diferents representants del que és l'esport calderí. I, de fet, ara estem esperant, si tot va bé, que vinguin per trencar el gel d'aquesta manera, els familiars de Lluís Álvarez per comentar el que ha sigut aquest guardó pòstum que ha rebut el nostre professor d'educació física, nostre i de tots, i com deia el Pepe, que va venir des de fa... Que ha fet de tot en el panorama esportiu, no només ha sigut professor d'educació física. Tenim aquí a la taula Meritxell Fabregat, regidora d'esports. Què tal?
1: La jefa.
2: La jefa. Hola, de los deportes d'aquí.
4: Hola, què tal? No tant.
2: Bones, Meritxell. Primer de tot, com has vist això? Com has vist, posa't els cascos, això mateix. Com has vist aquesta nit de l'esports, ara ja tancada, donat tots els guardons, després d'organitzar-ho, que imaginem que és una gran gestió d'organitzar, de crear aquesta gran nit. Com ho hem vist?
4: Aquí agraeixo a la Montse Arceda, la tècnica d'esports, que fa una feinada increïble perquè tot estigui així lluint i tot, no li falti cap detall. Si he de dir-ho amb una paraula, doncs molt emotiva, perquè ha sigut molt especial per mi.
2: Efectivament, després de que tu ens expliquis com ha anat, podrem parlar amb els seus familiars. Tu també t'hem vist molt emocionada. Nosaltres també, des d'aquí, com comentàvem amb el Roger, va ser el nostre professor d'educació física. Què ha significat per tu, podries explicar-nos, poder presentar aquest guardó?
4: Mira, al principi pensava que no podria, però finalment he tret força de no sé on i, el Lluís s'ho mereixia, he estat tota la setmana remoguda, no et diré que no, però al final és un acte on es valora tota la trajectòria i què millor que aquí, no? en aquest edifici que era tan seu, durant tants anys, portant l'esport com a bandera. Aquest acte ha sigut això, no? Molt emotiu, per mi emotiu, especial... un lloc diferent, que és el primer any que ho fem aquí, jo crec que ho hem gaudit moltíssim. És un espai molt proper a dins del poble, així poden venir tots els ciutadans que vulguin. No sé, jo crec que si he de valorar, un 10.
2: Un 10 per nosaltres també, oi? Gràcies. Perquè plaça plena, Roger.
5: És la primera vegada que vinc, la veritat. És la primera edició que he tingut la sort d'assistir i he flipat, la veritat. No m'esperava això i estic molt orgullós del poble i de l'organització.
4: Moltes gràcies. I gràcies per estar aquí en directe, perquè també ha sigut com un escalf. Tot el que vingui de Caldes, que ho transmeti així amb el directe i tot, jo crec que ha sigut impressionant. Ja quan vaig parlar amb el Xavi, m'ho va proposar i vaig pensar, doncs, endavant, no? Que segur que surt un programa super fascinant, no? Perquè ho viviu, a més, com has dit tu, l'Aleix, el Roger, exalumnes del Lluís... Era la seva nit, a més, a part de la de tots. Doncs, molt bé, molt contenta, la veritat.
2: Agraïm la teva participació, Meritxell, en també fer això tan gran. Explica'ns, Pepe.
1: Meritxell, puc?
2: Home, i tant que pots, i tant que pots.
1: Meritxell, regidora, ja saps que et dic jefa. Tenim una jugada preparada per tu, tota la gent de Ràdio Caldes.
4: Ai.
1: Sí, aprofitarem. Escolta, fa molts anys, amb una nit de l'esport estatal, una persona va proposar a l'alcalde de Barcelona la candidatura als Jocs Olímpics. Els de Ràdio Caldes...
2: Has de parlar al micròfon, Pepe, clar, és que si no...
1: Tot l'equip de Ràdio Caldes, home, no som Barcelona, no som Jocs Olímpics, però aquí estem rodejats de gent de l'esport. Escolta, us llancem en l'aire una proposta a tot el consistori que l'hem d'aconseguir. presenteu la candidatura de Caldes com a destí turístic esportiu. Per què? Perquè complim tots els requisits per ser un destí turístic esportiu.
4: Fet, des de Ràdio Caldes, ens ajudaràs?
1: A Ràdio Caldes us ajudarem.
4: Sí?
1: Us ajudarem tots.
4: Doncs vinga, ho fem plegats. Ho fem
1: hem d'aconseguir que en 2 o 3 anys, director...
2: El Pepe parlant per tot Ràdio Caldes com si...
1: Hi ha 8 poblacions. Per què no ho hem de ser nosaltres quan tenim quasi 25 modalitats esportives tan diverses com a rítmica, tiramar
4: sí,
1: de bosc...
4: Sí, un gran teixit esportiu.
2: I avui aquesta nit ha servit efectivament per representar aquestes grans seccions que tenim.
1: Agafes
2: però ara
1: el
2: sí
1: recte?
2: Que, ara sí que hem de acomiadar.
4: L'agafo de la mà, sí.
1: Vale,
2: gràcies.
4: Ja estàs content.
2: Gràcies, Meritxell. Gràcies per contribuir també en aquesta nit. I si et sembla, et deixem marxar i
4: moltes gràcies
2: i parlem.
4: Per tot, de veritat. Ha sigut
2: gràcies a tu,
4: un 10.
2: Moltes gràcies, Dago. Adéu, que vagi bé. I, bueno, espero que pugueu sentir el que estic dient, perquè haurem de posar-nos els cascos. Igual, Pepe, si els hi deixes el cascos un i els altres, dona'ls-hi. Exacte. Bueno, si voleu...
1: Arribes o no? Sí.
2: Àngels...
3: Espera.
2: Apropa't.
3: Vine.
2: Que la gestió és complicada. Bueno, primer de tot, per aquell micro també podeu parlar, Àngels, si l'agafes.
3: Ah, pues si l'agafes.
2: Efectivament.
3: Millor el micro?
2: No, les dues coses, exacte. Ah. Bueno, primer de tot, sisplau, presenteu-vos una miqueta, gràcies per venir aquí al directe de Ràdio Caldes, suposo que ha sigut una nit especial i realment molt commovedora. Digueu, sisplau, a què heu assistit i com heu viscut aquesta nit, sisplau.
3: Bueno, començo jo. Bueno, jo em dic Bet, he estat la parella del Lluís molts anys, la mare del Lluc i del Bru, i sentia que havia d'estar avui aquí, perquè molta part de la seva trajectòria esportiva l'hem viscut plegats, jo també com a esportista i ell també. I ha sigut un acte molt bonic. Fins a l'últim moment he decidit que no sabia si vindria o no, però sentia que el Lluís estaria molt content que estigués aquí, per mi i pels meus fills, que han decidit no venir, però se'ls hi respecta el seu dol, perquè tot just fa 9 mesos que Lluís ens va deixar. I agrair, i el que més m'ha agradat és, i sento cada dia, com el Lluís ha estat estimat en el poble, no? I com la ciutadania el reconeix, i encara el seu amor perdurarà per molts anys. Per famílies, esportistes, pares, alumnes, i així es va veure també l'enterrament, no? I res, que moltes gràcies i seguir, la vida segueix i l'estimarem i el recordarem sempre. I res.
2: Moltíssimes gràcies. Àngels?
6: Hola, jo sóc la germana gran, la padrina, i l'acte ha sigut una mica així sobtat, perquè jo no m'ho esperava, no havia vingut a cap, però havia de venir primer, perquè ella la ven, no sabia si vindria o no vindria, però jo havia de venir segur. I ha sigut molt senzillet, però penso que molt bé, que ha estat molt bé. I no volia plorar, però al final ho heu aconseguit entre tots.
2: Aquestes coses...
6: Entre tots. I lo de la votació popular, bueno, ja he fet l'entrevista amb BOTV, que no me l'esperava, però jo també vaig votar pel meu germà.
2: I com hem estat comentant aquí a la taula quan hi ha hagut la votació, al final, bueno, jo i el Roger també vam ser alumnes seus, al final és una cosa que es nota, es veu, amb la votació popular i amb com s'ha posat la plaça quan ha rebut el primer premi i el segon, tota la plaça dempeus, es nota que era una persona estimada per tot el poble i que no era una persona que es deixava, que passava de llarg i que no la recordaves, sinó que deixava marca, no? I això segurament és el més maco i és el que hem pogut veure aquí. I suposo que també és el que heu sentit vosaltres, evidentment.
6: Sí, clar. I que no ho esperaven jo. Sí que sabia el primer guardó, però el segon no l'esperava. No, el de la votació popular no l'esperava.
2: A més, no ho sabíeu tampoc vosaltres.
6: No ho sabíem.
3: Jo no sabia res, però no sé, intuïva, perquè el que tu deies, no? Tu vas ser alumne seu i jo també, ell em va acompanyar en una nit com avui, perquè també em van donar un premi al mèrit esportiu per la meva trajectòria, i em va acompanyar. Llavors jo he volgut acompanyar-lo, malgrat ja no hi és, no? Però... I sí, sí, ho intuïva. Jo ja sabia que li donarien el premi a ell, segur.
2: En aquests moments, Àngels Bet, les paraules s'obren. Segurament amb el que més marxareu aquesta nit és amb el caliu de tota una plaça aplaudint al germà i a l'exparella. Uh-huh. I crec que no, tampoc vull fer-vos passar més
6: per apretar els sentiments. No, perquè encara ho estem paint, encara s'està paint, això.
2: Efectivament. Per tant, de debò, moltíssimes gràcies per seure aquí i per venir. Estic segur que el Lluís estaria molt content. Jo ho he estat de sentir que tot el poble l'estimava
1: no
2: d'aquesta manera.
1: No estàs lletja amb les llàgrimes. No.
6: Quedes bé. Gràcies a vosaltres.
2: Bueno. Àngels i Bet, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Vinga. Acomiadem, sí, a l'Àngels i a la Bet, que realment han tingut molt valor, no només de venir avui, sinó de seure aquí a la taula de Ràdio Caldes, i que ara deixaran seure, el Gabriel de Tiramarc, que podrà parlar i tenir aquesta transició després de parlar amb els grans protagonistes de la nit, tenint en compte que el Lluís ha sigut clarament el protagonista de la desena nit d'esport. Parlarem ara amb el Gabriel, sí. Moltes gràcies de nou a la Bet i a l'Àngels. I res. Un moment d'apreciació per Lluís, també. Bueno, i mentre es van fent els parlaments i veiem per aquí que es va fent fosc i la gent comença a marxar i segueix gaudint d'aquest pica-pica que tenim muntat a la plaça de la Colla Escaldada, canviem una mica de to amb tot el que això comporta i parlem amb el Gabriel. Gabriel, explica'ns, perquè en aquesta taula avui hem estat parlant de com hem intentat agafar el ventall dels esports que entre Caldes, escoltem el Pepe demanant-li fins i tot a la regidora d'Esports que presentés Caldes com a destí turístic per esportiu, però precisament per aquesta quantitat que és que el valor de l'esport calderí no és només efectivament qualitatiu, sinó que també és quantitatiu. Hi ha molts tipus d'esports a Caldes. Un d'aquests, i que segurament menys reconegut del que toca pel nivell que té, és el tiramarc. Explica'ns tu quina vinculació tens amb el club, si us plau, i com has viscut aquest any.
7: Efectivament, el tiramarc és un dels esports més desconeguts. Nosaltres portem aquí 30 anys, estem al bosc del Negrell i practiquem pues, el que és la modalitat del tiramarc de camp i el tiramarc de 3D, que són unes modalitats que la gent desconeix total i absolutament. I és llàstima perquè tenint les instal·lacions que tenim al bosc del Negrell, que és en plena natura, que no és agafar fletxes i tirar a la paret, anar a agafar-les i tornar, sinó que és gaudir de la natura, fer tot un recorregut, pujar, baixar, tirar fletxes, collir-les, o sigui, passar tot un dematí en plena natura.
2: Ja que tenim aquí, Gabriel, i pels nostres oients, que segurament no ho coneixes, com dius, és un gran desconegut, sí. Explica'ns en què consisteix aquest tiramarc de 3D.
7: Sí. Mira, nosaltres estem al bosc del Negrell i tenim una zona d'escalfament amb 12 dianes i després tenim tot un recorregut de 24 dianes que transcorreix amb 2,5 quilòmetres de pujades i baixades. O sigui, normalment la competició es fa amb colles de 4, arribes amb una diana, hi ha 12 dianes que saps les mides i hi ha altres 12 dianes que no saps les mides. Tu, i en funció de la modalitat d'arc et toca tirar amb una distància o amb una altra. Llavors tu tens que estimar la distància, tires tres fletxes, tiren dos, els altres dos i van a puntuar i llavors agafen i se'n van a la segona diana. A lo millor la segona diana està pues, a 5 metres i cap avall.
2: Vale.
7: L'altra diana està a 40 metres cap amunt. O sigui, i no és tan estressant com pot ser el tir olímpic, no? Que sempre estàs allà, veus el que estan veient els demés, i en canvi amb aquesta modalitat no, perquè entre tiro i tiro camines, et relaxes, és diferent, o sigui, enganxa molt, ja que provar-ho.
2: S'ha de promocionar aquesta part del tiramarc i segurament una de les coses que hem fet avui a la nit de l'esport és mostrar-lo, no? És ensenyar-lo. Com a última pregunta, Gabriel, quina és aquesta O sigui, com valores tu, perdona, el que s'hagi reconegut de tantes vegades en tants guardons a la nit de l'esport, el tir amb arc al derí? I què creus que podem fer per seguir promocionant-lo?
7: Vale. Jo crec que aviam, que portem forces anys. Últimament tenim la sort de que tenim molts esportistes a nivell internacional. Com bé s'ha dit, tenim ara una arquera que està competint al Mundial dels Estats Units. Tenim diversos campionats, campions d'Espanya. Hem tingut campions d'Europa i campions del món. Hem tingut campions del món, en Sebastià Joanola, Marnú, per exemple, fa uns anys va quedar campió del món. Llavors, em vinc a referir que ja a nivell. Què vol dir això? Que no fa falta, o sigui, al practicar el tir amb arc hi ha les dues modalitats. O sigui, hi ha la modalitat de la gent que s'ho pren en sèrio i competeix i entrena, i hi ha l'altra gent que agafa la modalitat en plan lúdic, que va de dissabte en dissabte o cada 15 dies i va passar el diumenge. No?
2: Perfecte. Doncs, Gabriel,
7: ara, per exemple, el dia de 12 d'octubre organitzem
2: aprofitem, exacte.
7: Una tirada de sala al pavelló del Bugarai, que és una modalitat que no practiquem nosaltres, però que ens fem l'esforç de muntar-la amb uns parapets a 18 metres i que llavors ens pots estirar allà i comptem amb gent de nivell. I sempre durant tot el transcurs de l'any doncs anem fent competicions i tal. Aquest any tenim previst fer una campanya perquè ens trobem de que la immensa majoria de socis, que som 180 socis, pràcticament de Caldes tenim molt poca gent, ja molt pocs, o sigui, el tenim que donar a conèixer. Clar. Realment és un luxe, o sigui, no tindre unes instal·lacions amb aquest nivell i no aprofitar-les, hosti, és un pecat, no?
2: Ens quedem, doncs, Gabriel, amb aquesta voluntat de seguir fent créixer el tir amb arc al derí i sobretot a nivell local, no? El dia 12 d'octubre dèiem el Bugarai,
7: sí,
2: que hi podeu anar tots i totes. I moltes gràcies per...
7: Recomano de que els que vinguin, que si poden, que portin prismàtics.
2: Perfecte.
7: Perquè si no, a 18 metres el groc
2: no
7: és difícil de veure.
2: Doncs moltíssimes gràcies, però, Gabriel. Passem
7: a vosaltres per al vostre escalf i anirem parlant.
2: Fantàstic. Vale? Passem al següent convidat, doncs, que agraïm al Gabriel haver vingut. El Gabriel ens explicava que una de les tiradores del club està als Estats Units ara mateix i de fet ara mateix ens seu aquí a la taula en primícia Valentín González Galiño Ortuño, que és el guanyador de l'Open d'Estats Units en categoria júnior i júnior dobles. Abans hem vist el seu avi recollir el premi, que també el tenim aquí assegut, però si us plau, Valentín, explica'ns, no has pogut rebre el premi però ja el tens a les teves mans. Com et sents tu que t'hagin donat aquest premi avui a la desena nit de l'esport?
8: Bueno, jo estic molt content, molt agraït pel premi, perquè la veritat és un honor rebre un premi bonic del poble de la meva vida, on m'he criat, he crescut aquí i estic molt agraït.
2: Quan, explica'ns també una miqueta, perquè evidentment ens interessa molt saber la teva història i aquesta és la primera vegada que estàs a Radio Caldes, esperem que no l'última, però explica'ns una miqueta quan vas començar a jugar a tenis i si vas començar aquí, si no, i com t'hi vas posar. I sobretot, amb quina edat tens ara tu?
8: 17.
2: Amb 17 anys, com s'experimenta a l'haver guanyat el US Open?
8: Bueno, jo vaig començar de molt jove perquè els dos pares meus eren tenistes, aleshores sí, vaig començar des d'abans que poguessi més o menys decidir. Després, bueno, quan vaig créixer em va agradar molt perquè el tenis és un esport molt bonic, a la meva opinió. I sí, i vaig seguir jugant, vaig començar a competir molt jove també i sí, i ara tirant endavant. El US Open va ser un torneig molt bonic, així que estic molt content d'haver guanyat el US Open i busco guanyar algú més.
1: Amb qui vas competir? Qui era la teva parella?
8: Vaig jugar, el meu company era un francès, molt amic meu, que està visquent aquí a Barcelona, que es diu Aaron Gavet, però sí.
2: Que el vas conèixer també jugant a tennis, imagino?
8: Sí.
2: Perquè tu on has entrenat?
8: Jo quan era, bueno, ara estic entrenant a Palau. Uh-huh. Palau de Plegamans, sí, sí. I bueno, quan era molt petit també entrenava allà. Vaig tindre una època dels 7 als 16, més o menys 15, que estava entrenant al Cercle Sabadellès a Vallaterra, I sí, ara hem tornat a Palau i molt contents.
2: Has guanyat la categoria dobles, per això, i deies que el tennis és un esport molt bonic per tu. Evidentment que ho és, crec que amb els dos tipus de joc, no? Has competit en dobles per alguna raó especial? Et sembla més bonic el dobles que l'individual? T'agrada més? El gaudeixes més?
8: Bueno, òbviament tu passes molt bé perquè jugues amb un amic i no estàs sol a la pista. Però sí, vaig jugar també l'individual. No em va sortir a lo millor tan bé com el dobles en aquesta ocasió. Però sí, vaig guanyar un partit amb el millor colombià de la meva edat. Després vaig perdre amb un estadounidense que estava jugant molt bé. I sí, però bueno, aquesta setmana va sortir a dobles i també el júnior de dobles realment jugues contra jugadors d'individual. Així que és més com jugar individual.
1: Estàs amb algun grup de la federació? Amb algun grup de tenificació?
8: Bueno, jo sempre he entrenat amb els meus pares, que m'ajuden molt.
2: Això és curiós. Els teus pares t'entrenen a tu?
8: Sí, mm-hmm. Els meus pares.
1: Ara aprofita, però qui és el cervell és l'avi.
8: Sí.
1: Qui és el cervell és l'avi, no?
8: Sí.
2: Vale. Explica'ns, ve de tota la família això, no?
8: Sí, o sigui, els meus entrenadors són els meus pares, però també tinc dos entrenadors més que m'ajuden, un argentí que es diu Julio i un francès, que es diu Jordan també, que m'ajuden molt i quan estic per aquí m'ajuden tant com el tennis com el físic.
2: No et faré jo la següent pregunta, Valentín, perquè bueno, tenim aquí l'Isidre, hola Isidre, l'alcalde, que també li feia molta il·lusió conèixer-te i suposo que ell també tindrà alguna pregunta. Bona nit, alcalde Isidre, gràcies per venir aquí a la taula de Ràdio Caldes en aquesta desena nit de l'esport. Tu mateix, la taula és teva.
9: Bona nit, Aleix. Valentín, bona nit.
8: Bona nit.
9: Estem al·lucinats amb el que has aconseguit.
8: Gràcies.
9: I molt orgullosos. Ara parlava amb la teva àvia i em deia, és que el Valentín sempre diu que és de Caldes de Montbui, se sent molt orgullós d'aquest poble.
8: Sí.
9: Doncs nosaltres ens sentim orgullosos de tu.
8: Moltes gràcies, de veritat.
9: Et desitgem el millor. Esperem que tinguis una gran trajectòria i... si hi ha més èxits, digue'ns-ho, que ens encantarà conèixer-los i compartir-los.
8: Vale, perfecte. Bueno, moltes gràcies.
2: Efectivament, d'aquí a molt més lluny. Moltes gràcies, Valentín. Et deixem gaudir de si queda alguna coseta de menjar. Gràcies per haver-te pogut passar per aquí, tot i no haver pogut agafar el premi. Has tingut la sort de poder passar per aquesta desena nit de l'esport. I crec que espera, perquè tens aquí la regidora d'esports, que
4: clar,
2: evidentment també et va saludar.
4: Clar, perquè el Valentín i jo ens coneixem de quan ell era petit.
2: Ui, història,
4: clar,
2: expliquem.
4: Clar, va ser exalumne de l'Escola Pia.
2: Ah, mira.
4: Sí, a primer i segon el vaig tenir, li encantava l'esport,
2: bueno.
4: Ja jugava tennis de ben petit, no me recordo quina edat, però sí, ell sí. I la seva germana, l'Alèxia, perquè té una germana una mica més gran que també hi ha els pares del món del tennis, no?
8: Sí.
4: Com
8: sí,
4: havia
8: sí.
4: de sortir el Valentín, doncs...
2: Ens ha comentat que són, de fet, els seus pares el que l'entrenen. Vull dir que,
4: sí,
2: evidentment,
4: sí.
2: És una cosa que ve de família, no?
4: Sí,
2: i quan ve
4: sí.
2: de família... I, Valentín, et volia fer una última pregunta, doncs, abans d'acabar d'acomiadar. Si ara hem jugat en dobles a l'US Open i hem guanyat els dobles del US Open amb 17 anys, creus que això et dona més ganes de competir? Hi ha hagut alguna vacilada, algun moment de vacilada de dir, escolta, ja he guanyat una cosa molt gran? Com et vas sentir recollint aquell premi? Se et sentia més, molt gran a les teves mans? Se sentia que te'l mereixies? Com et vas sentir?
8: Bueno, va ser un moment increïble amb un dels meus millors amics, que això ho fa encara més gran. Així que res, bueno, va ser un moment molt especial, però amb ganes de seguir entrenant, de fer coses més grans i seguir competint.
2: Amb ganes de més. Doncs moltíssimes gràcies. Aquí ja veus la representació per agrair-t'ho i et deixem de nou marxar amb el teu avi tranquil·lament i moltes gràcies per venir.
8: Moltes gràcies.
2: Vinga.
8: Gràcies.
2: Doncs ens quedem nosaltres amb la Meritxell que la tenim aquí amb l'Isidre perquè ens va perfecte que puguin seure i deixem marxar el Valentín amb els seus avis i amb la seva família. Bueno, amb la Meritxell també hem parlat abans. Isidre, explica'ns com has vist tu aquesta desena nit de l'esport. Una nit molt emotiva, de moment hem pogut parlar amb la família de Lluís, que evidentment ha sigut un dels grans protagonistes avui, i també hem pogut parlar una mica amb la diferent representació, que crec que és l'objectiu no, d'aquesta nit, de tot el que és l'esport calderí. Hem parlat amb el tiramarc, després provem de parlar amb el futbol femení i també hem pogut parlar amb el guanyador de l'US Open, que això és una fita històrica. Com l'has viscut tu?
9: Doncs com un moment molt especial, realment, que la nit de l'esport és aquesta gala bianual en la que evidentment, donem les gràcies, agraïm a totes les persones que fomenten l'esport al nostre poble, que el practiquen, que es converteixen en referents pels calderins i les calderines, però també és el punt de trobada de tots i totes els amants de l'esport en el nostre municipi, on també reconeixem aquells que han excel·lit, com el Valentín, o, per exemple, com el Sergi Fernández, que acaben sent, doncs, persones als que els desitgem el millor i acaben sent absoluts referents per tots i totes. Ha estat molt emotiu, l'homenatge a Lluís Álvarez ha estat tan emotiu com merescut, perquè jo mateix el recordo en aquest pati fent classe a molts de nosaltres. A Lluís ha format a generacions i generacions de calderins i calderines, i crec que avui, malgrat la tristesa de que no sigui entre nosaltres, doncs també ha estat un moment molt especial, molt especial.
2: Efectivament, i era un moment molt especial, i a més, un altre moment especial és que tu acabes d'anomenar-nos el Sergi Fernández i ja el tenim aquí. És ben bé que això és bufar i fent por, això de la ràdio. Vols, et donaré la taula perquè li facis tu la primera pregunta i llavors ens deixis a l'espai, o si vols comentar alguna cosa més, endavant.
9: Sí, abans de parlar amb el Sergi, mentre es posa els cas,
2: efectivament,
9: crec que hem d'explicar a l'audiència aquesta samarreta que portes. No sé si ho heu dit.
2: No ho hem dit,
9: Però els calderins i calderines i la gent del món mundial que ens està escoltant hauria de saber que la persona, jo crec, que porta una samarreta que mola més, amb permís, de totes les equipacions...
2: Home, moltíssimes gràcies.
9: De totes les equipacions dels equips esportius del nostre municipi, fins i tot mola més que la del Monter, perquè és una samarreta de Barcelona 92 que té pinta de ser fins i tot original.
2: És original, és original,
9: Aleix,
2: efectivament. Porto avui una samarreta que, evidentment, m'hi han dit: avui presentes la nit de l'esport. I saludem el Sergi, també. Hola, Sergi.
10: Bona nit. A mi m'agrada molt, també.
2: Avui presentem la nit de l'esport i jo he decidit posar-me la meva samarreta més mítica a nivell esportiu en general, que és una samarreta que explicaré, que vam trobar fa ara uns mesos, quan vam buidar la casa dels meus avis, empaquetada, nova, comprada l'any 92 a Barcelona. Era ben bé, bueno, una relíquia. Me l'he posat 5 vegades i a la que comenci a agafar una mica de brutícia la marcaré i la deixaré posada, però avui era una nit especial per portar-la, efectivament.
9: Molt de respecte, Aleix, gràcies per la feina que feu a Ràdio Caldes i gràcies per lluir amb tant d'orgull un moment tan especial que em va ser Barcelona 92.
2: Moltíssimes gràcies, Isidre.
9: Uah, jo tenia 5 anys, tu quants en tenies, Sergi?
10: Pues mira, 7.
2: 7 anyets, Déu-n'hi-do.
10: Algun record tinc, eh? Algun record.
2: Ho recordes? Nova pregunta. Sí. Explica'ns.
10: Doncs mira, amb els pares de baixar a Barcelona, no recordo amb exactitud tot, però sí que veia la gent com molt, molt il·lusionada, moltes ganes de que funcionés, i l'esperit aquell que de Barcelona 92 que sempre es parla, que crec que és tan important i que va ser tan important per aquella època.
9: Salvant les diferències, que evidentment avui no és Barcelona 92, però una mica aquest esperit ha estat, no, avui, a la nit de l'esport?
2: Torna una mica aquest esperit en un potser nivell més local, no?
9: Sí.
2: Què opines, Sergi?
10: Jo crec que és molt important que torni aquest esperit. Avui ha estat present aquesta nit, però crec que tot el que podem aprendre de l'esport com a societat estarà benvingut i serà un pas endavant i millorarem segur.
2: I de fet et tenim avui aquí per reconèixer, no?, aquesta trajectòria que tu mateix, evidentment, deixem de parlar en general i anem a centrar una mica, a focalitzar, que tu, si parlem de fer coses per l'esport i de tenir trajectòria en l'esport, una de les grans és la teva. I com a calderí, com es sent poder estar aquí avui reconeixent-ho?
10: La veritat és que super, super orgullós, agrair, abans no m'ha tocat parlar, no he agafat el micròfon, agrair tant a tothom de l'Ajuntament, a la ciutadania de Caldes, a la meva família, a tothom. Crec que és un honor que et donin un premi per la trajectòria, i l'únic que he intentat és intentar els valors que es donen en el món de l'esport transmetre a dintre la pista. Sempre hi ha errors, hi ha capítols que m'agradaria no haver protagonitzat en alguna pista. De tot s'aprèn, se demana perdó i es segueix millorant com a tota la vida.
2: Ara ens posarem en un tema, i et deixo parlar després d'això, Isidre, que és, jo volia fer una pregunta una miqueta més profunda, que és, tu comentaves els errors, i al final estem reconeixent tot el ventall de l'esport. No hi ha una part de l'esport que són els errors, que és la part on t'equivoques? Segurament forma part.
10: Sí, i crec que lo important és acceptar-los, focalitzar-los, saber on estan aquests errors i treballar per millorar-los. Al final no hi ha més.
2: Isidre, volies dir?
9: Jo anava a dir que hi haurà pocs calderins, abans he mencionat en el Sergi, que hagin guanyat tant com ell. Segur que recordes cada una de les victòries, però també segur que recordes alguna de les derrotes, i això, doncs, al final t'ha fet créixer com a persona, no? Haver-te tingut el primer equip del Barça d'hoquei durant tants anys, una trajectòria excel·lent, bé, avui fa que només et puguem felicitar. Com a calderins ens sentim molt orgullosos, perquè en el fons has estat un gran referent, i enhorabona per tot el que has aconseguit.
11: Moltíssimes gràcies per les paraules. Ja et dic que orgullós de poder haver representat Caldes de Montbui arreu del món, i la trajectòria jo em quedaria més amb no amb els títols, sinó amb els moments viscuts amb afició, amb amics, amb família, que al final és el que t'emportes i el que recordes realment. Derrotes n'hi ha de dures, que també recordes, però també és també recordar-les i aprendre, com t'he dit, de el que pots millorar, i aprendre que la vida no sempre es pot guanyar. Al final, quan el rival és millor, felicitar-lo i continuar millorant.
2: I ara dius que, vist en perspectiva, de fet, el que més recordes no són els títols, els moments que més queden gravats no són específicament els títols. Diries que són més els moments compartits?
11: Sí, que és realment el que estic trobant a faltar ara que estic retirat. Pots guanyar un títol, fa molta il·lusió, el moment d'aixecar copa, però les històries, les intrahistòries que hi ha a dintre de vestidors, el dia a dia dels companys, el poder disfrutar amb l'afició... Jo des de que vaig marxar d'aquí Caldes, que vaig marxar jovenet, sempre ho he dit, jo porto al cor tres clubs, el Caldes, el Vic, on em vaig formar, on vaig començar a ser professional, i el Barça, que era el club que estimava des de petitet, però no oblido els dos altres clubs que m'han vist créixer, m'han ajudat i m'han fet ser com sóc ara mateix.
2: I tornant a Caldes, efectivament, i recuperant la perspectiva local, una mica tu, que dius que portes tres equips del cor, un dels quals és l'hoquei Caldes. Com veus el futur de l'hoquei a Caldes? Que tenim... Caldes és poble d'hoquei, i tu, vist en perspectiva d'haver crescut, haver arribat al club aquest del cor de petit, com ho veus quan tires enrere i fins i tot quan veus ara el present del Caldes?
11: Doncs mira, és una de les coses que més il·lusió em fa dels últims anys, la veritat. Caldes ha crescut des de quan jo estava aquí al club. Era impensable que pogués arribar ni a Nacional Espanyola, i han tingut anys d'estar lluitant-nos amb el Barça, inclús títols. Hi ha una semifinal de Copa del Rei que guanyem, però ens ho posen molt difícil. S'arriba a una final de la CERS, em sembla, Isidre, si no m'equivoco, que una semifinal
2: de la Copa de la CERS, no?
11: Semifinal o la final, ara no recordo el tot bé. A semis, em sembla que és. Però s'està molt a prop de tocar títols, jo crec que és...
9: Recordo una lliga catalana que ens veu girar al final, també.
11: Sí, aquesta també. Aquesta també la tinc.
9: Era molt estrany tenir tants calderins, a més, allà sí, al Barça. Sí. I, d'alguna manera, no dic odiar-vos, però fer aquella... Oh, me cago en nen, és que són molt bons.
2: Mira, com ho sentiu?
11: Amb el Xavi i amb el Sergi Llorca, sempre ho dèiem, ostres... Estaria bé fer un Last Dance a Caldes de Montbui. És que jo els hi porto uns quants anys. Aleshores,
2: aquí estem obrint una porta.
11: No, aquí ja, un tema de feina és més impossible. Ojalà hagués pogut fer-ho. Sempre ho he dit, m'hagués fet molta il·lusió fer algun any més, sobretot a nivell professional, en un club com el Caldes, que me l'estimo tant. Però, ostres, sí, la veritat és que hem coincidit tres persones de Caldes de tota la vida que ens estimem al poble, i a sobre ens competien, que és el que parlàvem. Dic, ostres, que tenen molt bon equip. Aleshores, content per l'evolució, crec que s'ha de seguir treballant, i que si continuen en aquesta línia, a vegades els resultats no són tan importants. L'any passat es va baixar, s'ha aconseguit mantenir la temporada. Crec que la gent del club, que l'estima a mort, doncs continuarà treballant. Lo important és que, sobretot, surtin nanos, la gent s'ho passi bé, quan els nens són joves s'han de divertir, han de disfrutar de l'esport, i si després poden doncs, pujar al primer equip i ajudar a continuar tenint aquest nivell que tenen, encantats, endavant.
2: I amb aquest missatge, Sergi, que et donaré a tu la paraula, Isidre, perquè facis aquest missatge de què esperem d'aquest hoquei Caldes en aquest any, que, com explicava el Sergi, hem hagut de patir aquesta baixada, aquesta incertesa de si ens quedàvem, de si no ens quedàvem. Hem mantingut la categoria, tenim coses a millorar, com deia també el Sergi, que la part d'identificar els errors i saber-los millorar és part íntegra i molt, molt important de l'esport, i per tant, digues, què creus que pot fer
12: el Sergi, que d'hoquei en sap més que jo. esperem gaudir.
9: I no oblidem, evidentment, amb el sacrifici de moltes persones, entrenadors, entrenadores, les persones que dirigeixen el club, delegats, de tothom, doncs hi ha molt gaudi a darrere. Gaudim de l'esport. Caldes és un gran poble d'hoquei, d'esport en general. Gaudim-lo sempre que el practiquem i així farem que Caldes sigui un poble molt millor, segur.
2: Gràcies, Sergi. Gràcies, Isidre. Que vagi molt bé. Bona nit.
9: Gràcies.
2: Vinga. Doncs també, de nou, acomiadem els, no sé si m'equivoco, cinquens convidats de la nit i passem amb els sisens, o fins i tot, potser són setens, vés a saber, al Monterriu. Aquí sabem que per la taula va passant la gent, això ja comença a estar buidet, el menjar ja s'ha acabat, jo no l'he pogut menjar, això és un desastre. Són ben bé tres quarts passats ja de nou de la nit i veiem com seuen aquí el Club Gimnàstica de Caldes de Montbui. Està tot el grup davant i ningú vol seure. Vinga, va, seguem a la taula, noies. No us preocupeu. No us preocupeu que no mosseguem i aquí ens sent... Només ens està escoltant la meva mare. No us preocupeu, vale? A veure, si us plau. Estem avui aquí per parlar del que és l'esport. Hem parlat amb molts tipus d'esport aquí a Caldes. Vosaltres en sou un d'ells i, a més, sou... Fa molt poquet que esteu aquí. Els cascos us els podeu posar? Perquè sí, clar, si no, no m'escolteu, efectivament. Noies, presenteu-vos, primer de tot. Què tal la gimnàstica rítmica? Quants anys fa que ho sou? Quants anys teniu vosaltres? I com us dieu? Si comenceu per aquí. Vinga.
13: Hola, jo em dic Jana, tinc 14 anys i fa 3 anys que faig gimnàstica rítmica.
14: Jo em dic Carla, tinc 11 anys i fa 6 anys que faig gimnàstica rítmica.
2: Avui us han donat un premi, oi que sí? Heu posat a recollir-lo. Com us fa sentir a vosaltres que el vostre club, el Club de Gimnàstica Rítmica d'aquí, de Caldes, rebi un premi i com us fa sentir formar-ne part d'aquest club?
13: Doncs molt xulo, és una experiència molt xula. Ens ha agradat molt veure'ns reconegudes en aquest premi i ens fa molta il·lusió veure com tot l'esforç i tots els entrenaments que hi ha darrere pues, al final tenen un mèrit.
2: Mhm.
14: No vull afegir gaire res més perquè estic molt d'acord.
2: Estàs totalment d'acord. Doncs jo us preguntaré ara una cosa molt més fàcil de respondre. Aquesta és la pregunta institucional. Ara jo us pregunto, noies, per què veu tirar la gimnàstica rítmica i què és el que més agrada de practicar-la? Perquè jo, com us podeu imaginar, no n'he fet en la vida, no llueixo de que sé fer gimnàstica rítmica, podria intentar-ho. Intenteu-me convèncer. Què és el que més m'agrada? M'agradaria.
14: M'agrada molt fer acrobàcies i la flexibilitat.
2: Aquí vaig una millor.
14: I les competicions.
2: Competir? Us agrada competir?
14: Sí.
13: Sí. A mi el que més m'agrada la gimnàstica rítmica és la prepa, m'encanta la prepa.
2: Ui, aquí hi ha nomenclatura. Clar, què vol dir la prepa?
13: Pues la prepa és un circuit que fem normalment abans d'escalfar i començar l'entrenament, que el fem de resistència, d'equilibris i és per guanyar força.
2: Ah, o sigui que això també és gimnàs, no? Allà a la gimnàstica?
13: Sí.
14: Sí.
2: Us heu posat molt fortes des que heu començat a fer gimnàstica rítmica? Sabíeu que us suposaria aquesta millora de força?
13: No.
2: No ho sabíeu?
13: No.
2: I tu?
14: Tampoc.
2: Tampoc tenies ni idea. I la pregunta següent és, aviam, noies, quants anys hem dit? 4 i 3 que porteu?
13: No, 6 i 3.
2: 6 i 3 que porteu. Us coneixíeu d'abans?
13: No.
14: No.
2: Al club us heu conegut, tant entre vosaltres dos com amb tota aquesta gent que tenim aquí davant de la taula. Com és el club per dins? Sou amics entre tots? Us heu fet amics?
14: Sí, som com una família.
2: Sí. Molt bé, el missatge li fa que sí, eh? Un aplaudiment aquí, com una família. I llavors, us vull fer una pregunta també pels oients, que la gimnàstica rítmica, com dèiem, és un dels esports de Caldes, un dels molts, segurament no el més reconegut, com passa amb els escacs, com passa amb el tiramarc. Hem intentat parlar una miqueta amb tota la representació. Jo vull que expliqueu en què consisteix un any vostre, què feu durant l'any. Primer una i després l'altra. Vinga, va, comença'm.
14: Durant l'any practiquem un ball, depèn de la categoria que estem, fem amb una parella o amb una altra, o sense res.
2: Amb una parella?
14: Aparell,
2: d'acord. Què vol dir? Aviam, explica-ho. Perquè, clar, hem de pensar que la gent no en sap. Quins tipus d'aparells hi ha?
14: Pilota.
13: Aro. Cinta.
14: Masses.
2: Ostres.
13: I corda.
2: Cinc tipus d'aparells, d'acord. Sí. I cada any practiqueu un sol ball?
13: Sí.
2: Vale. Llavors, practiqueu el ball i entenc que el presenteu a competicions. Com va això?
13: Sí, doncs tu durant uns mesos practiques un ball, bueno, proves coses noves i llavors un cop ja el tens muntat competeixes. I en aquestes competicions, depèn del nivell que estiguis, et pots classificar per la final de Catalunya o pels nacionals.
2: Aleshores, expliqueu. Això és el que feu en un any normal. Què heu fet aquest any? Per què heu rebut aquest galardó? I com l'heu sentit aquest any vosaltres?
14: Aquest any hem començat, bueno, ara estem fent conjunts, nosaltres, el meu conjunt, estem fent masses i mans lliures i creiem que ens pot sortir molt bé perquè les competicions han anat bastant bé.
2: Esteu fent conjunts?
14: Conjunts, sí.
2: Que vol dir que balleu per grup?
14: Sí.
2: Quantes persones? 5 persones per grup, d'acord. I què anava a dir? La representació que teniu aquí són gent que també balla amb vosaltres?
13: Sí, elles dos estan en el meu conjunt, que estem a cadet base i aquest diumenge tenim la primera fase.
2: Aquest diumenge tenim la primera fase. A on és això?
13: És del Vendrell.
2: Quan es competeix a Caldes, que es pugui venir a veure això?
13: Al maig.
2: Al maig, al maig. Al maig competiu a Caldes. On competiu?
13: A les cremades.
2: A les cremades, vale, vale, vale. La meva següent pregunta és sobre com podem fer que aquest esport, que dèiem és minoritari, com creieu que podem fer per convèncer nens i nenes com vosaltres de que s'apuntin també? Què els hi diríeu?
13: Que és un esport molt xulo i quan estàs a dintre al club és que no és només per l'esport, sinó és per tota la família que hi ha al darrere i que també és molt xulo a l'esport i tot, doncs perquè fas moltes coses.
2: I que convideu-vos a la gran família, no? Òbviament.
14: Sí.
2: Com es, intenta convèncer. Tu estàs ara venent un producte, estàs intentant que vingui la gent a la gimnàstica rítmica.
14: Ens ensenya molt, no només per ballar, també per compartir moments i fer diferents activitats.
2: Perfecte. Moltíssimes gràcies, noies. Jo, ja que tinc aquí davant tota la taula, demanaré un fort aplaudiment per la gimnàstica rítmica. Que se senti bé, molt bé, molt bé, molt bé. Fent ben soroll. Moltíssimes gràcies per estar aquí i per seure en aquesta desena nit de l'esport. Felicitats pel guardó a vosaltres i a tot el Club de Gimnàstica Rítmica de Caldes de Montbui. I ens veiem a la propera.
14: Gràcies.
2: Doncs ara sí, a 5 minuts per les 9, tornen a seure el Santos. Pepe. El Pepe va a la seva, el Pepe va a la seva. Ja podeu aixecar-vos, noies, gràcies. I el Pepe tornarà a seure amb el Roger també, perquè ara sí que sí, a 5 minuts per les 9 ja està tot recollit. Nosaltres us hem acompanyat durant aquesta recollida, durant tot l'acte realment com ha de durar, que era de 7 a 9 i a les 9, amb ja tot tancat, clausurem aquesta nit de l'esport amb els que l'hem començat. Roger, Pepe, com ho heu vist? Què hi ha hagut per allà, que jo m'he perdut?
5: Hòstia, jo he flipat, la veritat, li comentava ara al Xavi, jo és la primera vegada que vinc, no havia tingut l'oportunitat de venir i l'ambient ha sigut espectacular, la gentada que hi havia aquí, ara que està tot buit, sembla un altre lloc completament, la gent super implicada, escoltàvem tots els convidats que has entrevistat i estava aquí escoltant i, hòstia, brutal, tio.
2: Pepe, com ho hem viscut això, va, a prova del micro.
1: Una festassa, de totes les persones presents, hem disfrutat, crec que hem fet un bon servei, però perquè la gent ha... És gent de l'esport. És gent de l'esport.
2: Al final aquí s'ajunta això, no?
1: Exactament, la gent de l'esport. Jo, la meva petita experiència em diu que la gent de l'esport sempre ens posem d'acord. Sempre ens posem d'acord i treballem positiu. Sempre, sempre. I, per tant, no hi ha sectors, no hi ha edats, no hi ha procedències. L'esport ens uneix i cadascú... i ens escoltem. Mira aquí davant aquestes nenes que fan gimnàstica rítmica, les de patinatge artístic... Escolteu, 25 modalitats esportives.
2: 25 modalitats esportives en aquest poblet, 19.000 habitants.
1: I resulta que en aquests moments tenim un nano, 17 anys, que acaba de guanyar l'US Open.
5: Què hem aconseguit, perdona que faci l'incís, dilluns, a l'Esport que avui, al nostre programa de l'esport, de la ràdio, de 7 a 9, l'hem aconseguit portar de convidat.
2: Primícia. Primícia, l'escoltarem per parlar amb ell d'aquesta gran experiència que ara hem tingut una conversa fugaç sobre el que ha sigut
5: intentarem
2: això.
5: Intentarem preguntar-li coses més sobre el tennis, sobre la seva vida personal, sobre Caldes i estigueu atents.
1: Maria Pitar, en el campionat del món de tir amb arc, en aquests moments, als Estats Units. Toma allà, A l'altre dia...
2: Representants que han creuat l'Atlàntic des de Caldes.
5: El xarco,
1: A l'altre dia, la Federació Espanyola de Patinatge, aquesta setmana, ha convidat en l'equip de hoquei patins de Caldes per fer d'esparring de l'equip sub-19 que se'n va aquesta setmana que ve al Mundial a Asunción, a Paraguai. És a dir, d'esparring.
2: No, no,
1: la magnitud... És a dir, ve sumant, ve sumant, ve sumant.
2: La magnitud és gran, això està claríssim, això està claríssim. Sí. I avui una mica el que hem intentat representar és aquesta magnitud des de totes les perspectives. Creieu que s'ha aconseguit en aquesta desena nit de l'esport, que és una fita, és un assoliment, alguna cosa s'ha d'haver millorat en 10 anys?
5: Ostres, sí, jo crec que queda demostrat això, que som un poble molt potent amb l'esport, que com comentava ara, doncs no s'acaba aquí, no hi ha fronteres dels calderins, però aquí és on comença. I ha quedat claríssim que és molt potent Caldes com a poble i centre d'esports, la veritat.
1: Jo crec que se n'anirà més. I a més, la regidor que li hem fet aquesta encerrona a la Meritxell...
2: El PP té el seu projecte en ment. Es
1: tirarà endavant. Si poblacions com Santa Susana, que tinc el màxim respecte al Maresme, tenen tres modalitats, tres, i una d'elles és el futbol, escolta, aquí en tenim més de 25 en quantitat de camins que no ens els acabem, de ciclisme, de BTX, d'hipisme, de running, ho hem d'aconseguir-ho, que serà un pas més.
2: No, no, el PP cap ficat, i té tot el sentit del món, perquè al final portem aquí ben bé dues hores, són les 9 menys 3, parlant només dels 25 esports calderins que hi ha, i parlant... I no hem parlat ni amb la meitat dels representants d'aquest esport.
5: I han anat per feina,
2: tant a les guardons com a les entrevistes, efectivament. Nois, 2 minuts per les 9.
1: No, però deixeu-me dir una cosa que
2: Home, només faltaria. Val
1: la pena els responsables o irresponsables de Ràdio Caldes. Hem duplicat la dedicació que fèiem l'any passat a l'esport. Ja tenim un programa de 7 a 9 els dilluns per parlar d'esport.
2: Importantíssim.
1: És que, tot i així, no sé com us ho fareu, perquè tenim més de 25 entitats.
5: Ho farem.
2: Perquè realment Caldes és d'esport i Ràdio Caldes també és d'esport. Ens acomiadem aquí, en aquesta desena nit de l'esport. Moltes gràcies, Roger, moltes gràcies, Pepe, per ser
5: aquí. A tu, Aleix.
1: A tu, Aleix.
2: I esperem trobar-vos a la següent. Moltíssimes gràcies també al Monter i al Jordi Graví, des de dalt de tot, que ens han estat ajudant, que sense ells res d'això seria possible. Al final la nostra veu s'escolta, però s'escolta gràcies a ells. I res, gràcies a tots els que ens heu escoltat des de casa. Esperem haver pogut posar ulls a través de les vostres orelles en el que ha passat en aquesta plaça dels Escaldats, en aquesta desena nit de l'esport, com deia, i que, sobretot, haguem pogut presentar tot el que ha sigut i tot el que serà Caldes i l'esport. Moltes gràcies, bona nit, i ens veiem a la propera.
5: Bona nit, calderins.
1: Bona nit.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: The Canterbury sound is here to stay. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui connectem amb l'escena musical de Canterbury, Anglaterra, a mitjans dels 60. Els pioners van ser aquests que escoltem de fons, els Wildflowers. Van donar pas a la psicodèlia, el rock progressiu i l'avantguarda del jazz fusionat amb el rock expansiu. Els seus membres van formar bandes com el Soft Machine, Caravan, Gong, Egg, Hatfield and the North and National Health. Això va ser a finals dels 60, però de moment aquí escoltem The Wild Flowers. El tema que s'anomena Memories ens porta pràcticament al següent, que s'anomena She's Gone, ella ha marxat. Les flors salvatges es queden amb nosaltres, amb la veu del Kevin Ayers, acompanyat del Robert Wyatt, Brian Hopper, Richard Sinclair, entre d'altres músics. Això va ser a 1960.

We Did It Again, ho hem fet una altra vegada, són The Soft Machine, ho han tornat a fer Robert Wyatt, Kevin Ayers, David Allen i el Brian Hooper en companyia, van formar el Soft Machine, aquesta màquina suau i amb el nom inspirat a la novel·la del William S. Burroughs a 1968. Hope for Happiness és l'esperança per la felicitat amb aquesta psicodèlia del moment. Soft Machine.

Planeta, música y la pandemia.

Insane Times. Times with it. Song for Insane, Insane Times. Bé, és una cançó per temps bojos. Després del Kevin Ayers va deixar el Soft Machine i va començar carrera en solitari editant aquest àlbum Enjoy of a Toy, la joia d'una joguina, 1969, del que hem escoltat Song for Insane Times. I ara, seguidament, serem absorbits per l'ou. El grup Egg, és, en anglès és OU, E amb dues G's. En 1970, l'ou del prog rock es va formar amb el Stewart, els teclats, Dave Stewart, i el Mont Campbell amb el Brooks a la bateria. El Campbell tocava el baix, no tocaven tots dos el mateix. I van experimentar amb els sons progressius de Canterbury. I will be absorbed, Egg.

Love to Love You. Sí, estimem la música de Canterbury. Amb els Caravan, una altra banda formada de les cendres dels Wildflowers, amb el David i el Richard Sinclair, el P. Hastings i el Richard Colan, van formar els Caravan en 1971, i aquest és el tema que escoltem des de l'àlbum In the Land of Grey and Pink, a la terra del gris i el rosa. No són els Pink Floyd, però bueno, ara passem als Gong. Gong també és una banda formada per membres, ara en aquest cas de Soft Machine, que també van sorgir de Wildflowers, i el 1967 David Allen els va abandonar i després doncs va formar els Gong. És un projecte que va originar l'Space Rock a dins de l'escena de Canterbury, i aquí escoltem Outer Temple.

Hatfield and the North, en 1974, Going Up to People. Van anar i a la gent i li feien pessigolles, sí, sí, per riure, la veritat. 1972, els membres de Caravan, el Richard i el Dave Sinclair, van formar aquest grup, Hatfield and the North, amb Steve Stewart, Dave Stewart, perdó, i el Steve Miller, que del que escoltàvem aquest tema del seu homònim, àlbum homònim, Hatfield and the North. I ara ens anem a una altra d'aquestes bandes sorgides de l'escena de Canterbury amb els Wildflowers. També van sortir membres de National Health.

Stranded, connectats a l'escena de Canterbury amb el rock progressiu de Can. És de l'àlbum Space Shanty, editat en 1972. Ens trobem aïllats a Canterbury i continuem amb el, seguidament amb Robert Wyatt. El mateix 1972 va formar la banda Machine Hope Mall. El 1971, després de Soft Machine, aquí doncs, ja escoltem seguidament el tema que obre l'àlbum homònim de Machine Hope Mall, 1972, amb Instant Pussy.

Tom Watts Molten Cloud, The Muffins. Aquí arriba el núvol desfet dels Muffins, la banda americana que va fusionar el jazz avantguardista amb els sons progressius de l'escena de Canterbury a 1975. Van editar Chronometers, aquest àlbum del que hem escoltat aquest tema, i ja seguidament passem a Soft Hip, un munt així de suau. La línia circular, Circle Line, és el tema que escoltem amb el supergrup que va estar composat per els exmembres de Soft Machine, el Hugh Hopper i el Elton Dean, i membres de National Health i Hatfield and the North, en 1978. Aquí escoltem el seu àlbum homònim, Soft Hip, vull dir, en 1979.

She was naked. Ella estava despullada. Super Sister és la banda formada a La Haia, a Holanda, 1968, sota la influència de l'escena de Canterbury, van editar Present for Nancy, en 1970. I ara, seguidament, anem cap al sol més tranquil. Quiet Sun, 1975, es va editar un àlbum, l'únic àlbum que va editar sota aquest nom Quiet Sun, amb el Phil Manzaneda al capdavant. El disc s'anomena Mainstream i aquí escoltem Mommy Was an Asteroid.

Nirvana for Mice. Aquest és el Nirvana pels ratolins. Henry Cow. El grup, malgrat que es va formar a la Universitat de Cambridge, també formen part de l'escena de Canterbury. Amb aquesta experimentació sense límits, amb els multiinstrumentistes Fred Fritz i Tim Hawkinson. Aquí hem escoltat el tema extret de l'àlbum Legend, 1973. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb els sons de Canterbury, que van donar pas a la psicodèlia i el rock progressiu als anys 70. Fins i tot al segle XXI hi ha grups més recents que segueixen a aquesta ona. Ara, seguidament, escoltem a Brainville, del que escoltem el tema extret del Children's Crusade, a 1999.

Evolution, evolucionem al segle XXI amb Sid Arthur. La banda formada a Canterbury el 2003 amb els germans Liam i Joel Magill. El baix i la guitarra, i escoltàvem aquest tema Evolution del disc Apricity el 2016. I així marxem mirant la lluna, Watching the Moon, amb els Memorial. Amb el seu àlbum All Clouds Bring, Bring Not Rain. No tots els núvols porten pluja, són els Memorials, formats amb Verity Sussman a la veu, exmembre d'Electro Lane, i Matthew Sims, ex-Wire. Amb el seu pop barroc i psicodèlic, acomiadem aquesta connexió amb Canterbury. Good night and good luck. Be good.

calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts a Escaldents. Sintonitza Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a través d'internet www.radiocaldes.cat. Escaldent, nova edició ja al mes de febrer. Com bé dèiem, el mes de febrer, un mes divertit, curiós, festiu. Un mes amb un carnestoltes, amb un carnaval. Com bé deia la setmana passada, doncs precisament el programa de la setmana que ve serà carnavalesc. Serà una sessió de dues hores de Latin Tech House. Ben colorit, vestit de carnestoltes, perquè gaudeixis precisament d'aquestes festes boges. Doncs aquest mes de febrer també estem de celebració aquí a Ràdio Caldes. Com bé segur que saps, d'aquí res també estrenem nous estudis. I això s'ha de celebrar, clar que sí. Des d'aquí, d'Escaldents, també som ben afortunats. I bé, doncs avui sessions ben durilles, com no. La primera serà de Future Rave, un so pioner d'en David Guetta i en Morten. I després, doncs, van venir molts i molts i molts artistes de la música electrònica, Future Rave. I la segona hora ens passarem al Trends. Doncs aquest és el menú d'avui, aquí a Escaldents. Salutacions d'en DJ Peris, s'hi posa avui al comandament, als plats. I esperant que gaudeixis de les dues sessions en el programa d'avui d'Escaldents. Com bé saps, comencem en 3, 2, 1, endavant.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents!

A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Com al Vallès no hi ha res, i a Escaldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

0: Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.
1: Ràdio Caldes.
2: Són les 12.
3: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
2: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
1: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
2: De Portes Endins, un programa en profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
1: Amb César Arquer...
2: I Montse Pellicer.
1: Us esperem!
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
4: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
3: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
3: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
5: La taquilla.
3: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
5: a Ràdio Caldes.
3: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
5: Una temporada més amb el Jordi Graví
3: i en Ferran Devesa.
5: De debò que no hi ha una altra solució?
3: Miri, va, colis, però dissimuli.
5: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.
1: Let's go.

0: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
1: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
2: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
3: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
0: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
4: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Radio Caldas hi posa la música.